0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres,

i Cat Weekend. Cause I'm gone.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa matinal i diari, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès, Pere Païssa. Avui començarem escoltant una sardana interpretada per la cobla, la principal de la Bisbal. Es diu Dansaires Bescanonins i és del compositor Jaume Bonet Illa.

Acabem d'escoltar la sardana que es diu Dansaires Bescanonins de Jaume, Benet i Illa. Bé, i ara els hi proposo escoltar una bona selecció de música catalana. Començarem amb una composició per a cobla que es diu Bernat de Tallaferro, comte de Besalú, amb la cobla La Principal de la Bisbal, i que és de Jaume Cristau. Després escoltarem El Noi de la Mare amb el grup Empordà Fusió i Montserrat Cristau. Seguidament, el grup Port Bo ens interpreta La Calma de la Mar. Continuarem amb una bonica sardana, molt maca, de Ricard Viladesau, i molt coneguda, Girona m'enamora, amb la cobla Principal de la Bisbal i la Polifònica de Porreig. I després acabarem tot aquest grup o selecció de música catalana amb la sardana que es diu Anna Maria, és del compositor de Besalú, Narcís Lagares, i que també és interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar aquesta bonica selecció de música catalana que ha acabat amb la sardana Anna Maria de Narcís Lagares amb la copla La Principal de la Bisbal. Bé, i aquesta segona part la dedicarem a un enregistrament molt antic de l'any 1975 fet per Montserrat Alavedra i la copla La Principal de la Bisbal que ens interpreten. I podrem escoltar ara cinc sardanes cantades. Es diuen La Santa Espina, El Noguer, Maria de les Trenes, Torroella, Vilavella i a Montserrat.

Bé, amigues i amics, i després d'escoltar aquestes sardanes interpretades per Montserrat Alavedra, acompanyada amb la cobla La Principal de la Bisbal, només ens queda temps per escoltar una darrera sardana. Escoltarem el Tot Molins, de Daniel Gasulla, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i d'aquesta manera ens despedim fins demà. Amigues i amics, bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical convoquen a la marxa, a la qual també se sumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies en els centres educatius, i col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius han fet una crida a tornar a omplir Barcelona i ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar ahir un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan aquests 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, no ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit a la zona de l'incendi, que des d'ahir a la tarda està estabilitzat. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. Pel que fa a les causes de l'incendi, encara són desconegudes. Precisament moment per conèixer el temps de cara aquest nou diumenge, de nou amb temperatures altes. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquestes hores del matí de diumenge, les temperatures són molt suaus a tota la costa catalana amb molts valors per sobre dels 20 graus. Amb un matí que es presenta molt assolellat, tot i que tindrem l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, aquestes bandes de núvols els íprims que aniran escombrant tot el territori català. A la tarda continuarem amb la mateixa dinàmica de temps assolellat, tot i que al sector del Pirineu i Prepirineu tornarem a tenir el creixement de nuvolades que podran descarregar ruixats acompanyats de tempestes, sobretot a les comarques de la Cerdanya i també del Ripoll, i és no descartant algun ruixat al sector del Pallars o també de l'Aran. Algun ruixat es podrà deixar també veure a punts del Prepirineu més central, amb unes temperatures que es mantindran una altra vegada molt càlides a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
1: I en esports, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions de Waterpolo per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Diego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Serenor és un programa que comença i avui torno a estar aquí amb tots vosaltres, que sou una bona colla. La setmana passada no hi era. I comença ara aquesta hora amb l'Alícia, què tal, amiga?
1: Hola, bona tarda.
0: Una amiga de tota la vida, ja.
1: I tant.
0: La Maria, que és molt recent, però carai, tio. Quina profunditat.
1: Una altra part del nostre equip, i
0: del
1: tant que
0: nostre
1: sí.
0: Equip. El nostre amic Mario, que...
2: Hola, bona tarda.
0: Que cada dia el tenim més ben situat a tot arreu.
2: Ah, sí? Ara, o sigui, que bé, quina sort.
0: I tant que el tenim. I la Gemma, que...
3: Bona tarda.
0: Francament, molt ben recuperada i la veritat és un plaer tenir sí. estar aquí. Bé, la setmana passada nosaltres sé que vam sortir el diumenge perquè repetim el programa i allà, si el veu escoltar, veu dir però si ja va, això ja va passar ahir o abans d'ahir, perquè és això. I el divendres vam estar aquí celebrant els 10 anys de la nostra presència, doncs aquí a Molins de Rei. Va ser una festa que vam aplegar una seixantena de persones, que ja és un dir, és un bon dir.
1: I tant, moltes persones.
0: Exactament, vull dir, això vol dir que hem tingut capacitat de convocatòria i, en definitiva, quan tens una capacitat de convocatòria vol dir que alguna cosa estàs fent bé, esclar.
1: I clar, estem fent alguna, coses bé.
0: Alguna.
1: Moltes coses estan fent bé. Jo penso que sí, que estem en una línia bastant, bastant positiva.
0: No,
1: i tant que sí.
0: Bueno, com a mínim, en quatre ràdios que portem, Déu-n'hi-do, no?
1: I tant.
0: Quatre, cinc, la de Castelldefels.
1: Estem fent xarxa.
0: Estem fent xarxa, sí. Hauríem d'agafar-ne d'altres, però bueno, ja veurem. Jo tenia aquesta idea no fa gaire d'anar doncs, a la xarxa i tal, i a veure...
1: Ai, sí, és
0: veure,
1: veritat. Aquesta l'hauríem de recuperar, també. Aquesta... A veure...
0: Hi anàvem.
1: Sí.
0: Nosaltres
1: sí.
0: Vam començar fent... ràdio, doncs, tant a Sant Boi, perquè anàvem ell i jo, sí, després vam agafar Cornellà, després vam venir cap aquí fa 10 anys, i també vam estar, doncs, al que en dèiem abans Com Ràdio.
1: La Com Ràdio, que ara és la xarxa, i això va sorgir dintre de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
0: Això, i ho vas provocar,
1: sí,
0: tu, això.
1: Sí, doncs, que va venir el presentador, llavors, que crec que està fent un altre programa ara, el Jordi Sacristán, i ens va entrevistar allà, a l'hospital mateix. Mm. I llavors jo li vaig dir, escolta'm, ja que vens, per què no fas un programa per nosaltres? I jo vaig dir que aquest, no? Doncs ens va cridar. Mm. I vam fer un programa amb ell, jo crec que va ser 2 anys, diria jo, 2 temporades, cada diumenge, o cada diumenge o una vegada, no me'n recordo, cada diumenge no era, perdó.
0: No, cada diumenge.
1: Era o cada 15 dies, o cada... no me'n recordo ben bé, però bueno, vull dir que...
2: Amb tot això, quant de temps fa que esteu fent ràdio?
1: Uf, molts anys.
2: 20 anys?
1: Doncs pues potser sí, Jaume, no, més...
0: Sí. Jo sí.
2: Mare meva, més, i quan tu no hi ets, em fa presentar a mi el programa.
1: Clar que sí. Clar que sí, home, però si ho fas la merda bé.
0: Perquè no ho sap fer.
2: Sí, cagat viu allà.
1: Què dius?
2: Porto un any i mig.
1: Què dius? Però què dius? Mario, això no és veritat que estaves cagat viu.
0: No se sap valorar.
1: Estaves en la teva salsa.
2: Manipula. Jo dic a tot que sí.
1: A tot que sí em dius? Això ha quedat una mica malament, tot que sí.
0: Bueno, això vol dir que no li proposa res que estigui fora del lloc, no?
1: No, suposo. Però vull dir que va ser superinteressant, vull dir, aquest pas, que potser, doncs mira.
0: Sí. Va estar molt bé.
1: Sí.
0: Total, que estem molt satisfets d'estar doncs, aquí a Molins de Rei. Aquest programa el tenim doncs, 11 mesos l'any. Vull dir que...
1: Sí, descansem a l'agost.
0: Sí,
1: que no sabem per què.
0: No.
1: Perquè no sé si és que tanquen. Tanquen. Diu que sí, que fan així, que xapen. I se'n van de vacances tots, conduint, por ahí. Vale, molt bé, ens sembla perfecte.
0: Sí, sí.
1: L'agost...
3: A l'agost se para el món.
1: Se para el món, però aquest any jo no pararé. Aquest any em quedo aquí. O sigui, el mes d'agost, jo no sé què faràs tu, Maria, però jo aquest any estic aquí.
0: Ens trobarem els dilluns allà, sí.
1: Sí. Tu marxes, l'agost.
3: No, bueno, tot no.
1: No, jo ni tot ni res.
3: Tot no.
1: I aquest any em quedo castigadet aquí. Me n'aniria al setembre, a la segona quincena, crec, si no passa res.
3: Això ja és fabulós. El setembre, el setembre i el juny és quan millor es fan les vacances.
1: Doncs mira, ara farem una setmaneta, que tothom ja sembla que te'n vas. Tu te'n vas a Menorca, no?
3: Sí.
1: I jo me'n vaig a Irlanda. Però no sé si hi ha Killarney o Killarney, perdó.
0: No és del mateix, això, eh?
1: Killarney.
3: No, però sona molt bé.
1: No, no, a mi em sona millor Menorca, eh?
2: Com es nota que toquen, eh?
1: No, sí, jo...
2: Jo a l'agost em quedo aquí amb la meva mare.
1: I jo a l'agost me quedaré aquí també, al meu sofà. Amb el meu sofà.
0: Li has proposat anar a la teva mare a fer una cosa tan maca com dir anem a fer un viatget, què et sembla, mama?
2: Com a molt li diré que vingui els dilluns a fer cafè amb nosaltres.
1: Un viatget no estaria malament. Tu t'imagines un creuer?
0: I tant, i tant.
2: Amb ella?
0: No, no, no, que no vingui amb nosaltres.
1: Com que no pot?
2: Que és impossible.
1: Això ja veurem si és impossible.
2: No sé jo.
1: Val. No saps tu, però jo sí que
3: bueno,
1: sé.
3: És que jo crec que les mames també de vegades treuen les forces de on sigui per compartir moments.
0: Sí.
2: Bueno, sí que és veritat que ara que jo estic visquent amb ella, fa 6 mesos, jo pensava, li queden 6 mesos per ingressar en
1: una residència.
2: En una residència.
1: Ens ho vas dir, sí.
2: I ara ha revifat. Bueno, ja us ho dic, cada nit vol sopar fora, ara.
1: Per això dic, que qui te diu a tu que no te la... Mira, la meva mare, amb 85 anys, vam anar tota la... Bueno, no sé si érem 14 persones, vam anar tota la família a Cuba. I ella la primera, i va ser l'única que no es va posar malalta.
2: En quina tenia?
1: 85.
2: Ah, sí? Vale,
1: i amb 88 cap a 89 hem estat a Mallorca. I després també la van portar a Londres i tenia també... Ui, la tira, tenia
0: I ara,
1: també.
0: I va
1: amb una casa que... És que també nosaltres, que som una mica així, ens n'anem al burro. Molta gent vam estar també en una casa del costat del Tàmesis i la dona va passar-s'ho de conya. Era gran, també, era molt gran. Vull dir que a vegades ens pensem que... Mira, t'he dit que a Cuba... tothom malalt, tots els que estaven molt... A mi em fa mal la panxa, a mi no sé què, a mi no sé quant, i ella... Pues no sé de què us queixeu, perquè a mi no em fa mal res, ni m'està passant res. Jo s'adaptava a tot, vull dir que amb l'Eònica no hi havia cap problema per res.
0: Perquè no em tracteu més així, que jo és quan estic bé així. Oi?
1: Clar, ella estava perfecta. Vull dir, per això t'he dit que potser te sorprendria, eh?
0: Molt bé.
1: Te l'emportes de creuer i encara lligaria, i tu allà mirant.
2: Amb lo cachón de què, segur.
1: Per això t'ho dic, i tu mirant. I em
2: treure el camarote a mi.
1: Per això, te treure fora, a dormir allà. Vinga, al ras.
0: Quan vas a sopar amb ella, com dius, cada dia, cada dissabte, cada dia hi va.
2: Cada
0: no?
2: dia.
0: Vale. Llavors no et munta cap sidral, vull dir, està allà la mar de bé, sopa, sí. Menja, i tu content d'estar amb ella, esclar.
2: Clar, vale, sí, sí, no? sí, sí. I l'altre dia...
0: L'altre... I la volia tancar.
1: No, la volia, no. Ell pensava que
0: la volia.
2: No, tal com estava, era...
0: Era un camí.
1: Mira, jo te diria una cosa. Jo crec que el que tenia era un problema de solitud no desitjada. Així de clar i català.
0: Sí?
1: I a part de que pugui tenir doncs, els seus inconvenients o per l'edat o per la seva pròpia malaltia, no? Però jo crec que moltes persones amb aquest tema... Si se senten acompanyades, doncs fan una altra... O sigui, estan d'una altra manera. Jo crec que la teva mare...
2: Sí, sí, ha fet un canvi jo no m'ho esperava.
1: I suposo que deu estar supercontenta, perquè el que deies l'altre dia, m'estava... Vaig venir a la 1 del matí i m'estava esperant. Per veure si arribava bé. Està sí, fent de mama.
2: Obro la porta i me la trobo allà.
1: Estava
2: això,
1: fent
2: això
1: de
2: sí,
1: mama.
2: Quan vaig entrar estava ple de fum.
1: Bueno, perquè la mama fuma, bueno. Però la mama t'esperava. Això està fent de mama.
2: Estava esperant.
1: I això és... Saps el que vol dir, no?
0: Sí,
1: que
0: està... meu, i et va abraçar i tot.
2: Bueno, no, estava en la tele, està animada, quan normalment se'n va a dormir a les 10 de la nit. Però bueno, mira.
0: I què vas fer tu a aquesta hora tan trasnotxador?
2: A la 1, jo. Vaig anar a sopar amb els dos amics.
0: Ah, va bé.
2: I quan vaig tornar, me la vaig trobar. Dic, bueno, mira.
1: O sigui, aquell dia li havies fallat.
2: La propera vegada me l'emporto.
1: Clar, aquell dia li havies fallat el sopar i ja diu, bueno, pues jo t'espero, a veure si arribes bé. Sí. Un altre dia te l'emportes a la moto. Ai, no, a la moto, no sé. Bueno, jo s'agafa la dona...
2: Ella no, però la meva àvia la portava.
1: Ostres!
2: Portava a la meva àvia amb 80 anys a la moto.
1: Veus? Ah.
0: I?
1: I de conya, no?
2: Sí.
1: Pues
2: sí,
1: a veure,
2: sí,
1: la mare,
2: sí,
1: pues mira, si s'agafa bé...
0: No te'n fia o tens
2: por. No vol, no vol.
1: Ah.
2: No, no, no.
0: No, no vol molt.
1: És que feia de paquetillo a vegades, no se sap.
0: Això de paquet és una
1: sí,
0: mica...
1: Sí, el paquet és una mica... No et pensis, eh? No sé si és fàcil, eh?
0: S'ha de saber fer una
1: mica. Sí, de saber fer, no? Perquè quan un se'n mou cap aquí o cap allà, has d'anar més o menys a la...
2: Bueno, si aneu amb mi, en moto,
1: sí,
2: us agafeu fort.
0: Sí.
1: Home, i tant, però vamos, amb una corda, jo agafaré una corda.
0: I caiem tots dos. Jo tinc una corda a casa que aniria...
1: Sí, d'aquestes de... Sí, sí, sí.
0: Que la lligues així...
1: Sí, sí, dius, però si caus tu, cac jo també, però vamos, caiem junts, però ben junts.
0: Molt bé. Bueno, parlarem avui de coses. A veure, sembla ser, a vegades, la sensació que pots arribar a donar quan fas, doncs, una celebració com la que vam fer divendres, és que ja ho tenim tot assolit, i això no és veritat, eh? No. Hem de fer més
1: tot assolit, no.
0: Mireu,
1: mai és tot.
0: Nosaltres, mai és tot, exacte. Nosaltres, concretament, on vam acabar anant a parar després de néixer l'associació, ara farà 30 anys ja, vam anar a parar a Cornellà. I a Cornellà, doncs, hem assolit altres coses, fins i tot una taula de salut mental, i també tenim la ràdio, que també fem programes conjuntament amb el Club Social, que també és una altra de la...
1: I a l'SRC, també fa programes de ràdio.
0: O sigui que tot això és un model. Cornellà és com si fos el model avançat del que veritablement nosaltres som capaços de fer, doncs, als diferents punts que ja estem. Una de les coses que sí que hem avançat i molt, i ho volia dir avui d'una manera molt, molt especial, és Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí hem aconseguit tornar a fer funcionar, doncs, un grup que no només és de famílies o no només és en primera persona. Fins i tot la nostra amiga la vas venir ahir sí, vas saber de què va això, no? I et vaig veure molt feliç allà.
4: Sí, sí, molt interessant.
0: I et va interessar. Doncs aquest és una de les evolucions que hem fet en quant a un punt en concret. I Sant Joan d'Espí en aquest moment és un model a repetir amb altres aspectes.
1: Exacte, sí, sí, és un model, és una prova pilot, com bé diu el Vicenç.
0: Que tu ja hi eres, allà. Bueno, ja la coneixies a la...
3: Bueno, jo sí que és veritat que vaig començar aquí, no? Sí. I us vaig trobar aquí, a conèixer aquí, a Sant Joan. Mm. I personalment, tant a mi com la meva parella, ens ajuda molt. Tant ell per identificar coses que diu la de l'Aida, no? Ahir el comentari de la Nòria, dels pensaments i tot plegat, i també veure el que passa a altres persones, no? I puguem empatitzar. I jo crec que com a família i com a primera persona pot fer una mica de pinya, almenys en el meu cas, eh?
1: Jo crec que és fonamental.
3: Sí, sí. A nosaltres, no dic jo, nosaltres ens ha anat bé.
1: O sigui, és una prova pilot, com bé diu el Vicenç, perquè abans només era o de famílies o de primeres persones, vull dir que separats. I aquesta unió fa veure...
0: Que és factible.
1: És factible. Vull dir que estem comprovant, perquè ja portem quatre... Quants mesos va dir la de l'Aida que estaven? Quatre mesos?
2: Des de febrer.
1: O sigui que està funcionant, i està funcionant superbé.
0: I anem tots allà.
1: I anem. Uh-huh. I vull dir, ens sentim, quan sortim, bueno, a vegades amb les emocions una mica mogudetes, no? Perquè jo vaig sortir amb les emocions molt mogudetes, potser.
0: Ahir, sí,
1: tenia un...
0: Un batibull.
1: Sí, un batibull bastant així, no? Com bé vau veure, suposo. Però bé, penso que la millor manera és treballar-ho així. I si hi ha familiars, poden veure com d'altres persones també... O sigui, que no estan sols, que no és només el seu fill o la seva filla, sinó que hi ha d'altres persones que passen per aquest... I poder entendre diferents visions, no?, de com funciona cada persona, no?
0: Mm-hmm.
1: Això et dona com molta experiència, no?, per poder-ho aplicar. És un coneixement. Jo, per mi, és un coneixement continu. Són inputs que et venen i que pots després aprenentatge, coneixement, i poder portar-ho a la pràctica. No sé, Maria, et sembla que vols dir alguna cosa?
0: I millora.
3: Crec... Sí, i jo crec també que, ara potser em matareu amb el que diré, però
0: no,
3: és el que jo penso.
0: No, que diguis res de mal, eh?
3: Jo crec també que potser que tothom té alguna cosa, no?, a resoldre, i aquest grup també ajuda a identificar una persona que no tingui un diagnòstic. No?
1: Sí, sí, tant.
3: Per exemple, ahir, el dels pensaments, el de quedar-se allà, d'una sèrie de conductes, i al final són eines que et poden ajudar, tant a nivell familiar com a nivell individual.
1: I és que anem al costat, perquè les famílies, com jo som la teva parella, jo som el teu fill, com els familiars que venen, veuen que hi ha d'altres persones similars, que funcionen d'una manera o una altra, això te dona una experiència, un coneixement, dius, ostres, doncs això potser li està funcionant, potser vaig a practicar jo aquesta tècnica o agafo aquesta eina per poder tenir una millor relació amb el meu fill o filla o la meva parella, per exemple, o el que veus, no sé, jo sí que m'hi fixo molt amb la teva parella, que està molt molt assertiu, està constantment, el veus que escolta molt i que veu... I
3: ell no és d'aquestes coses, eh?
1: No vol dir...
3: però és assertiu, sí. És assertiu. Però vull dir que en el grup se sent còmode, que en el grup...
1: Jo el veig còmode. Jo el veig còmode, perquè no el veus una persona que estigui neguitosa, que a vegades sí que te trobes amb grups que hi ha alguna persona pues, que, bueno, pel que sigui, és que no tothom s'ha de... A vegades no te trobes a gust, no... Però jo veig que en el cas de la teva parella em dóna la sensació que es troba a gust i que té un... fins i tot un, no sé, com un recolzament, no? Diu, ostres, pues...
3: Sí, ostres, l'ajuda.
0: Un enamorament.
1: Bueno, a part d'això, que està enamorat. Això se li nota, també, és veritat, eh? Anem a dir-ho.
3: Ai, com escolti el programa.
1: Bueno, pues si escolta, pues que ho escolti perquè es veu, les coses es veuen.
0: Salta a la vista, eh?
1: Sí, això és molt xulo.
2: Es nota molt,
1: eh? És veritat. Ho teniu, això és que és recient.
2: Home, diu molt.
3: Yeah. Recient,
1: o potser no sé, o és que sou així, no?
3: Però han passat 14 anys.
1: Déu-n'hi-do, pues llavors... Escolta'm, com el primer dia.
2: Sí, que es preocupi, sí. Que estigui
3: sí,
2: allà. Sí,
3: això
2: perquè...
3: sí, sempre ha estat, sí.
1: Pues sí, sí, o sigui, de veritat, que sembla com... O sigui, això és que feu un treball diari, perquè sembla com els principis, com els començaments. De veritat, la externa, l'opinió, almenys la meva opinió externa, i crec que la del Mario també, és com veure-ho, no? Que, ostres, està molt xulo, m'encanta.
0: De totes maneres, de desenvolupaments hi ha moltes menes. Aquest potser és el millor, eh? Però...
3: I també vull rescatar una cosa que has dit abans del grup de Sant Just. Jo crec que també...
1: Sant Joan,
3: sembla molt l'esperança i això
1: paraula clau.
3: Jo crec que fa falta tenir una mica d'esperança.
2: Has donat amb el clau. Jo penso que
0: és la visió.
2: Una eina molt important és donar a la gent esperança.
1: És la paraula fonamental en tots els plans de recuperació, no? Gemma, quan parlem amb els grups de recuperació, la paraula base, del campament base, com dient. Sí, és que a més nosaltres parlem del campament base, no? De quan anem pujant la muntanya, no? Anem posant banderoles. Doncs és l'esperança, que és la... Jo crec que és la fada, no? La fada madrina que està allà.
0: Al cap i a la fi, la confiança que hem de millorar i estem en el camí de fer-ho, no?
1: No, però ara, de veritat, que la paraula aquesta que bé ens has fet recordar és fonamental i clau, i tant.
0: Bé, doncs jo en aquests moments tinc a la mà doncs, un dels treballs dels diferents que tinc del senyor Francesc Torralba, que et vaig demanar que portessis el llibre i no hi has pensat.
1: No he pensat, no, però ja sé que es portaves tu coses, com jo et conec, ja tot queda en família.
0: El senyor Francesc Torralba és un dels que parla des del cristianisme, des del convenciment més absolut que pugui arribar a tenir, perquè és que ho és, vull dir, això està clar.
1: És un professor de la universitat i de l'Institut Borja d'Ètica, amb uns coneixements brutals, amb una quantitat de bibliografia publicada molt gran i molt extensa.
0: I avui del que parla és de la vulnerabilitat conscient.
1: Uf.
0: O sigui... vull dir, necessito tinc necessitat. Això probablement, si parlem de primeres persones, això és evident, però si parlem de famílies també és molt evident. I això us ho garanteixo jo com a familiar, no? Perquè veritablement, i avui en parlàvem amb l'Alícia, li deia, diu, Siri, però és que jo, si no ho veig mínimament clar, jo no em bellugo. Vull dir, fins que no veig que hi ha un punt on agafar-se, jo no tiro endavant, no? I llavors això també ho he après d'aquest senyor, perquè he llegit moltes coses d'ell, moltes, aquestes totes, que aquí n'hi ha 10 o 12. I la vulnerabilitat conscient és una de les coses. Començo i a partir d'aquí anirem desenvolupant doncs tot el que d'allò. Diu, hi ha tres notes que caracteritzen el nostre present: la incertesa, l'acceleració i la vulnerabilitat. Desconeixem el que ens espera. Experimentem transformacions a gran velocitat, especialment en el camp tecnològic, i sentim que som vulnerables, que són fàcils, en definitiva. En un marc d'aquesta naturalesa, és difícil fer apostes a llarg termini, emprendre projectes de gran envergadura, perquè la conjuntura no et dona seguretat, sinó més aviat crea una sensació de provisionalitat. O sigui, bueno, vaig a fer això i a veure què, o em quedo quiet a veure què se m'acut, i a partir de què se m'acut alguna cosa, i d'això parlàvem doncs avui, perquè ella també m'ha manifestat un seguit de coses, no? Diu, vull fixar l'atenció, però, en una de les tres notes, que és la vulnerabilitat. La vulnerabilitat és l'exposició a la ferida, és la constatació de la fragilitat, de la necessitat, de la mancança. Quan un ésser humà és conscient de la vulnerabilitat del seu cos, no té cura. Quan s'adona de la fragilitat del seu treball, del seu habitatge, en definitiva, de la seva vida, desenvolupa tots els mecanismes preventius per conservar aquests béns. La consciència de la vulnerabilitat és el principal antídot. O sigui, és en el moment que dius, pues sí, no sé, jo no sé, m'atreviria a dir que amb tota una experiència que he tingut aquests últims mesos, la veritat és que m'he escoltat molt a que m'havia de quedar quiet, i m'he quedat quiet i el resultat no ha estat dolent, no? Vull dir, perquè ara això ha fet un tomb i aquest tomb ja ha tingut doncs la seva justificació de que estava quiet. O sigui, que això també no deixa de ser doncs una cosa molt important.
1: Vull dir que això el que vol dir és que tothom som vulnerables. Que l'ésser humà és vulnerable.
0: Podríem anomenar, no?, que el fet...
1: O que té vulnerabilitats.
0: Podríem anomenar que el fet, i no és que sigui igual una cosa que l'altra, que el fet de la vulnerabilitat que representa el trastorn mental és una cosa que afecta no només a la persona en qüestió, sinó a tot l'entorn que es belluga. I estaríeu d'acord amb això?
1: Sí, clar.
2: Clar, sí, sí. Completament d'acord. Jo vull dir una cosa, jo la vulnerabilitat penso que és necessària. Ningú neix com un estoic.
0: No.
2: I des de la vulnerabilitat aprens molt. No vol dir que sigui fàcil, perquè a ningú li agrada, però penso que s'aprèn molt.
1: És que quan neixem som vulnerables.
2: Però tant,
1: i llavors vas aprenent.
2: Però a part de que et dona eina, et dona valors també, perquè... Per exemple, ahir parlàvem dels psicòpates.
0: Vale? Sí.
2: Quan una d'aquestes persones es troba vulnerable, jo penso que aquí té l'oportunitat d'aprendre uns valors que igual abans no tenia. Quan se sent vulnerable, quan té por, quan li passa una cosa que necessita dels altres, quan està acostumat a dominar els altres, quan penso que això és positiu, que pot aquella persona té l'oportunitat d'evolucionar. I en el nostre cas, almenys en el meu cas, no és còmode, però no tindria a dia d'avui els valors que tinc si no passés per vulnerabilitat. I em trobo orgullós perquè em treu del focus de mi mateix. També em trobo bé quan faig alguna cosa i aquest alguna cosa repercuteix en positiu per les altres persones. Aleshores, penso que aquesta vulnerabilitat per mi és bona. N'hi ha la por, evidentment, i millor en aquell moment tindre un bon grup de persones que estigui al teu costat, però si la tens que passar sol, doncs...
0: És molt més complicat, oi?
2: Però bueno, es passa.
1: No, però se n'aprèn.
0: És que tu n'has de parlar molt d'això, jo ho sé. Jo sempre he admirat la teva manera de ser i tindràs oportunitat d'explicar-la, perquè penso que és vital el que fa la Maria, el que fas tu, el que acaba de dir el Mario, i també moltes vegades, doncs, tant la Susana com la Alicia, doncs, sou capaços de dir, sí, és que jo em sento, tu fa dos mesos que estaves que no em trobo bé, ja està, sí. Que m'heu de mirar, que m'heu d'investigar, que heu de fer tot el que cal, precisament perquè jo em recuperi, si no... on estem, no? És així.
1: Sí.
0: Això és molt important. Mm. Anem a la mitja part. Avui la nostra amiga Susana, que no ha vingut, per això no l'hem saludat.
1: Bueno, però des d'aquí li enviem una forta abraçada.
0: Una abraçada.
1: I tant, ben
0: la primera peça és ni més ni menys que...

0: Calla, tío, bésame otra vez.
1: És que si no et trobes bé, com vols acompanyar?
2: Ja ho ha fet.
1: Ja. Ell ha fet, bueno, una afegida aquí, sí. Bé, estàvem parlant ara aquí entre nosaltres de les, bueno, de les diferents vulnerabilitats, no? Maria, hi ha una cosa que també, vull dir, encara no n'hem parlat i que penso que és molt interessant. Tu coneixies la psicòloga ja que tenim aquí a Sant Joan d'Espí.
3: Sí.
1: Llavors, ella...
3: M'emociona i tot.
1: T'il·lusiona i tot, oi?
3: Emociona.
1: M'emociona.
3: Sí.
1: La veritat és que jo quan la vaig conèixer de seguida vaig dir, ostres, però és curiós, és la intuïció aquella que dius, això jo no l'havia sentit a parlar d'això i d'allò i d'allò altre, no? I la veritat és que és una persona que precisament tot el que hem estat dient fins ara, de com acompanyem, de com ens superem i com qui és el que supera més bé i tal i qual, ella ho té molt clar, això, i ho manifesta. Diu, sí, diu, és que hi ha una manera de posar-te davant de la dificultat i com, com evoluciones amb ella, tu. Evolucionar, eh? No vulguis ara tu curar-te en un mes o en 15 dies. I cal persistir moltes vegades amb aquelles fórmules, no? Això també és molt important. Si no hagués estat aquesta psicòloga, crec que no hagués estat tan fàcil, això. Jo ho crec, ara. Ja ho veurem. Perquè tot això són experiències que vas apilant en la teva... en la teva memòria i, evidentment, quan tenim oportunitat com ara de manifestar-ho públicament, doncs ho hem de saber fer i ho hem de saber dir, eh? Perquè, és clar, és que és una de les formes, no? Jo, meu de... jo vull estar aquí. Jo allà, deia l'altre dia que estàvem allà, diu, jo, quan estava allà, dins, eh? Diu, jo em sentia segura, diu, jo sabia que si jo em trobo malament, diu, els metges, els psiquiatres, els psicòlegs i tal, van i em fan el que convé, el que a mi em convé, perquè ho coneixen. I si no ho coneixen, investiguen. I si investiguen, acaben trobant la fórmula que en la qual qualsevol, jo també, doncs tindrem l'avantatge de ser atesos. Això és l'esperança, també, no?
3: Sí. Més ampliada.
4: Sí, més ampliada. El que passa que també, i aquí potser sobre un meló, depèn dels professionals que te trobis.
1: Això sempre.
4: Llavors,
3: això
4: depèn dels professionals que et trobis i depèn de la zona on visquis, tens més facilitat o menys facilitat.
1: Val.
4: Evidentment que aquí, al Llobregat, n'hi ha molt de recursos. Molt de recursos. Però al Vallès... no n'hi ha tant.
1: No n'hi ha tants.
4: I llavors, clar, això també ajuda.
1: I el que hem d'insistir és que n'hi hagi. Això
3: exacto,
1: està claríssim. Sí.
3: Els recursos han de ser més grans per poder portar, per tirar els projectes més endavant. Això està claríssim.
1: M'agradaria destacar un aspecte que també és prou interessant. Tots sabem, ho sabem perquè hem llegit moltes coses, aquí per aquí tinc també un article, però bueno, avui potser no el tractarem, de la insistència dels educadors, o sigui, dels mestres, manifestar-se que no anem bé, que no anem quedant a la cua de tot i que això representa que cada dia som més pobres de saber i de capacitat i de tot això, no? I què han fet aquesta gent? Doncs ara que ha arribat el Sant Pare, que el tenim per aquí, doncs fent tot el que feia, i a Madrid, i anirà a Canàries i tal, doncs s'han manifestat, o sigui, han estat en una manifestació, però amb una clarividència extraordinària. Farem la manifestació aquesta ahir, que la vam fer, perquè toca, i després fins al setembre ja en parlarem. I tenim tot aquest marge de temps d'estiu per negociar i per treure endavant les coses. Ole! Això també juga un paper important.
3: No, clar, això de sortir al carrer per demanar coses, això es feia, sobretot es feia abans. Mm-hmm. I per això es van aconseguir moltes coses, perquè els drets socials s'han aconseguit així. Doncs sortint al carrer reivindicant. Si ens quedem a casa, doncs les coses no ens vindran, perquè sí, al revés, el que ens manipularan i fan el que siguem nosaltres. Jo crec que les coses estan de fer així. Sortir al carrer per demanar el que es necessita, en aquest cas l'educació o sanitat, per exemple, quan han sortit per dir lo de les guàrdies. Jo, per exemple, mai he entès que una guàrdia sigui 24 hores, perquè una persona, jo crec que és impossible que estigui 24 hores, encara que estigui dormint o sense... Me dona igual. No crec que estigui bé per poder atendre a ningú. O sigui, jo crec que no, i jo he parlat amb alguns i sí que m'ho han dit, és molt complicat fer estar 24 hores de guàrdia. O sigui, és que jo penso que és un sistema que s'havia de treure. I han de sortir i han de sortir per demanar el que
1: quan,
3: és just.
1: Això en quant a metges, però en quant a professors...
3: Bueno, educació, sanitat... Me dona igual, però, qualsevol servei, no, que sigui públic o social, no? De tots.
4: Però aquí jo crec que anem a parar un altre cop a sentir-nos vulnerables.
3: Sí, clar.
4: Mm-hmm. Llavors, sentir...
1: És que som vulnerables.
4: Exacte, llavors tenim una necessitat, no?, i expressar-la i dir-la milloren les coses. Esclar. I si és en col·lectiu, encara més.
3: Clar, més. Clar, clar. O sigui,
4: perquè es fa més força.
3: Clar. Sí, ells, el que tu dius, han vist una vulnerabilitat, no?, que l'educació doncs no estava funcionant perquè no tenen recursos, hi ha més educació especial que no està tractada, etcètera, bueno, i que no s'està treballant en una línia correcta. Doncs han sortit al carrer i a mi em sembla que moltes vegades haurien de sortir tots al carrer per demanar moltes més coses.
1: Clar.
3: Que no estan funcionant de la manera que haurien de funcionar. I és així, i és correcte.
1: I això, com que ja veurem que van calculant, que van dient que si Europa estem atrasats i tal, clar, tot això es fa evident.
5: Pues jo aquí, el que dius, Alicia, estic molt d'acord, perquè penso que la societat aquí està molt dormida perquè, per exemple, quan surt el col·lectiu, és que hauríem de sortir tots. Perquè només a les notícies només donen el tema de corrupció, i tot el que és el tema de les millores i les necessitats... Hòstia, jo veig que...
3: Bé, és un tema...
5: Tant amb sanitat com tu has dit,
3: escoles.
5: Tu has dit que potser a segons quines parts d'aquí de Catalunya tenim la sort que està cobert, i en unes altres parts doncs les persones que també tenen patologies no tenen aquesta sort.
3: Sí, sí. Zones més rurals, per exemple, tampoc tenen accés, no? Tenen dificultats en l'accés a la sanitat o a l'educació. O sigui, que tothom hauria de... Si és universal... Hauria de tenir tothom accés correcte, no, vull dir, com estem, no? Però com tu bé dius, clar, és el tema estrella és aquest de la corrupció, però suposo que hi ha una motivació al darrere, no? Per carregar-se doncs, un govern, senzillament. Carregar-se el govern que n'hi ha i ara, doncs, bueno, treure totes les coses que puguis, siguin veritat o no siguin veritat, dona igual. Perquè hi ha certs col·lectius que es dediquen a fer informacions falses. I fins que no es demostra, perquè tu fas, doncs, fas una demanda amb notícies falses, però clar, això va al jutjat, al judici, pam, pam, és un temps, això es dilata en el temps, i clar, durant aquest marge doncs, es creen... O sigui, bueno, moltes... Vull dir que la gent s'enfada, amb raó, clar, que si els diners van cap aquí, que si els diners van cap allà, que ens han robat, que tal i que qual... Però millor parteix del millor d'una denúncia que no és correcta, que és falsa, que moltes vegades passa. No dic que sigui totes igual, eh? No dic que totes siguin igual, però hi ha moltes que ho són així. Però hi ha certs col·lectius que en comptes de ser... de crear, o sigui, de construir, el que fan és de construir al revés. O sigui, m'ho carrego tot... per crear no sé quin tipus de societat en la qual molestem tots. Va. Molesten els passionistes, molesten la gent que és diferent, molesta tothom. I és així. Llavors, quin món volem pels que venen al darrere? Quin món volem?
1: El bo, no hi ha dubtes. Eh? No? El que vagi bé.
3: Sí, però quin món volem? Quin és el que volem construir? Carregar-se tot? No. Tampoc és així.
1: No, hi ha coses que estan bé, el que cal és que les persones siguin millors, a vegades, no. Hem de dir, podríem parlar de tantes altres coses. Bé, d'una altra cosa que també crec que hem de parlar és del llibre que des del Club Social doncs, també es va editar, i això va estar ajudat per un poeta, i un dels poemes més interessants que ha triat la Maria d'aquest llibre doncs és el que escoltareu tots aquí.
4: Bueno, és una mica llarg. Jo volia començar pel principi, per lo que, bueno, ho he comentat abans, no? Perquè crec que tots, bueno, que és molt interessant tota la feina que han fet, no? I fer un poemari no és gens fàcil,
1: no,
4: i més
1: amb
4: persones diferents, no? Perquè no és una antologia, és un poemari. Llavors, no és curt aquest poema, que és de la princesa Inca, però jo volia començar per el primer i així ho faré.
1: La princesa
4: es diu a todos ellos, a los que se quedaron dormidos en la nunca, a los que sueñan sus verdades y se las niegan, a los que tienen mucho miedo y lloran por cualquier cosa y se ocultan la cara de vergüenza, a los tímidos, a los solos, a los raros, a los que dudan y les llaman inmaduros, débiles, a los que duermen en la fina cama del psiquiátrico, a las madres que cogen la mano de su hijo ingresado. Os digo que no nos vendan verdades, que la verdad no existe, la verdad y la razón creaciones del hombre para doler, para medir, para doler. Hay que luchar contra el silencio y la ignorancia, no somos enfermos. ¿Y quién tiene la verdad absoluta, la realidad absoluta? Que la muestre, que la enseñe si puede. Es mentira, mentira, no existe. A los que llevan cicatrices de haberse rajado las venas, a los que consiguieron no rajárselas, a los que paralizan la angustia, les paraliza para ser, amar, soñar, a los que llaman vagos, idiotas, locos, débiles. No escucháis la voz de los que viven solo para tener, a los que la ansiedad le hace fumar 2 paquetes diarios, a los que son sociables, ni aptos, ni lúcidos, ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales, a los que nunca superan un test psicológico, a los que llevan medicamentos en el bolso y monedero vacío, a los que ahora están atados a una cama y no nos oyen, a los psiquiatras que abrazan a sus pacientes y pidieron alguna vez consejo a un esquizofrénico, que a los que tenemos el certificado de disminución y leemos a Lorca y a Nietzsche y lo que haga falta, a los que no soportaron el túnel y se fueron para siempre, a los que atravesaron cada día el túnel agarrando aunque sea a las paredes negras y no se fían solo de los manuales, libros, tesis, estudios y estadísticas, a los psicólogos que dan besos, a los que hemos pasado ya el infierno y el cielo y no queremos volver nunca más allí, a los que roban dolor y devuelven sonrisas, dice Sabina, y sobre todo a todas esas pupilas dilatadas de tanta química que duran aturdidas y absortas, pero tienen la luz más hermosa, que no existe la locura, sino gente que sueña despierta.
1: La princesa Inca, Això ho va escriure fa molt de temps, aquesta noia.
3: És preciosa, aquesta... És una forma d'explicar moltes coses amb unes paraules, la veritat és que...
1: Amb unes quantes paraules rebuscadíssimes i que totes tenen en el mateix sentit. Això, evidentment, això pertany...
3: Mira, m'ha posat els pèls de punta, la veritat.
1: És que aquest poema és...
3: És dur.
1: Què dieu, vosaltres?
5: Bueno, és un cop de realitat de Sara, no? De posar, de ser conscient i de donar possibilitat als que no poden parlar. Per mi està molt bé.
1: Gemma.
6: A mi m'ha agradat molt, però no sé per què.
1: No saps el per
6: què. No, l'hauria de tornar a llegir.
1: Vale.
6: Sí, a la primera jo no...
1: Això...
6: No absorbeixo.
1: Això, rai.
3: Jo crec que sí que s'ha absorbit. El que passa que és un poema bastant cru i dur d'una realitat que mostra, no? I la qual, doncs, ens hem de replantejar, no? Jo penso que, com bé ha dit el Mario i la Maria, no hem de replantejar aquesta realitat en la qual estem, no?
5: Però crec que s'ha de dir, perquè molta gent ho tapa. Aquesta realitat la tapa. I fa l'estigma. I
3: per
5: penso
3: això,
5: que...
3: Per això ho ha explicat molt bé, no?
5: Sí.
3: El que està lligat amb un llit prim I aquesta...
1: Val a dir que la princesa Inca és una xicota que expressa en aquest poema tota la negror que ha existit durant molts anys en la problemàtica mental. Potser avui no es correspon tant el que ella explica aquí de la manera que ho diu, no? Però després...
3: Jo crec que encara explica, explica la negror. Jo crec que sí. Jo penso que sí, que encara existeix, perquè sí, suposo que el que jo, millor el que va passar, parles és de les contencions, no? Que es tendeix a la... Ara es parla de la zero contenció, però que se continuen fent.
4: Exacte. Es continua fent.
3: Mecàniques com químiques, no? Es continuen fent. El que passa que, clar, jo l'altre dia parlava de com es podien fer contencions amb abraçades, no?
6: Que... No, clar, com pots fer que una persona, un home, per exemple, que medeixi 2 metres i pesi 100 quilos, com pots fer que es calmi?
1: Sí, bona pregunta.
3: Vale.
6: El que passa que pagant cops
3: durant... Sí, el quan es conteneix és perquè potser es pot fer mal a si mateix o pot fer mal a d'altres. El problema és quan hi ha una persona en una habitació lligada continuadament durant molt de temps, moltes hores fent-se tot a sobre. Aquest és el problema.
6: Però fins i tot a sobre no
3: perquè, fan... No. A vegades, si tu escoltes les versions de molts usuaris i usuàries, és aquesta. Jo he escoltat molts arguments i te diuen això. Vull dir, perquè no, potser no hi ha prou personal per atendre a tothom i la persona, doncs... I en el moment aquell de lucidesa se n'adona que està lligat. I està fatal, i a més sobretot moltes persones el que parlen del tancament de la clau, no? Del clac-clac, del clac-clac, de la tanca de la porta. I els hi queda com una mena de ferida interna que després continuadament l'està repetint.

0: s'aixecava i es fotia de lloros amb aquí, amb els cantos de les taules. A l'hospital, punts, i tornem. I així, i així, i així, i així, fins que es va morir.
1: Jo o penso... perquè no s'escapi, o perquè el que sigui. Però no només és, aquest cas és perquè no d'això. Però...
0: No, no volien contenció, llavors no contenció, llavors s'aixecava i es fotia
2: amb les lluites. I quan la persona estava continguda, en quin estat estava?
0: No la contenien.
2: No, però si estava continguda, en quin estat estava?
3: A veure...
2: Hem de saber què és el que està sentint aquella persona en aquell moment.
1: Que importante.
2: És que és un malo super... Bueno,
0: saber interpretar.
3: Jo penso que la Gemma també té tota la raó del món.
2: Que no diem, estem dient...
3: Ah, és que també, bueno, ara imagina't el que ha dit ella, eh? Vull dir, com... I a més...
0: No, ja es feia així,
3: si
0: eh?
3: Ho has
0: però,
3: tocat,
0: quan veiem el senyor que deia, jo ja m'aixecava i ja anava al seu costat a veure què passava, perquè ja sabies que...
3: Que cauria i es faria mal.
2: Sí, però quan tens 50 persones o 60 hi ha dos... Però...
3: Bueno,
2: no sé en la residència on estaves, però hi ha moltes vegades que hi ha plantes senceres que estan, a lo millor, amb dos infermers.
3: Que sí.
2: I per atendre tot allò, a veure com ho fan.
0: Bueno. No, hi ha números exactes, eh? Específics per cada pacient.
3: Jo crec que quan es tracta de destacar, com destaca la princesa Índia, Inca, doncs tot el que destaca també hi cap el que diu la Gemma, això està claríssim,
0: sí, clar.
3: Vull dir, i hem de saber interpretar que, bueno, que sí, que potser ens equivoquem, no? Però que veritablement és un error que cal subsanar, i això és el que cal fer. Marxem, que ja és hora.
2: Amb una altra peça musical, no? Que sembla que també és de la Rosalía.
3: De la
2: no?
3: Rosalía, sí. Amics, fins la setmana que ve hi tornarem i mirarem de ser exactes.
2: Bona tarda.
3: Adéu, gràcies a tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la coordinadora obrera sindical convoquen la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies a l'escola i els col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I ahir els Mossos d'Esquadra van donar cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de nucli nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els va deixar avançar més. Quan els 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem encara de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit en la zona de l'incendi. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa durant aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. I ens n'anem fins a la Seu d'Urgell, que acull aquest diumenge 14 de juny la tercera edició de la Mostra Intercultural que tindrà lloc al passeig de Joan Brudieu. L'esdeveniment comptarà amb la participació de representants de 12 països. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
2: I ens ho explica el regidor de Solidaritat, Jordi Mas Ortega.
3: Què busquem és com ens agradaria a nosaltres que ens tractéssim si haguéssim d'anar a un altre país? Doncs també intentem des de la Seu ser una ciutat acollidora on tothom vingui d'on vingui pugui també trobar el seu espai i ens puguem enriquir amb la diferència.
2: Entre les activitats previstes hi ha sessions de contacontes amb narracions tradicionals de diferents cultures a càrrec d'Elisabet Galinde de Venezuela, Fàtima Zagrae de Marroc i Tafa Fati del Senegal. També es faran actuacions musicals i exhibicions de danses tradicionals. Pel que fa a l'ambientació musical anirà a càrrec del grup Los Argentinos, mentre que hi haurà mostres de danses de Colòmbia, Bolívia i el Perú. La jornada es completarà amb un concert de música en directe del grup Son Latino. A més, els assistents podran gaudir de tallers de cultura popular. Com a activitat complementària, el dijous 18 de juny a les 7 del vespre, l'Espai Armengol al Museu de la Ciutat acollirà la presentació del llibre Mares Migrants de Fàtima Saheb.
1: I encara en plana cultural, el Festival de Cinema Català FICCAT premiava ahir el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball d'Atac 12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió de Catalunya i 3CAT. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
5: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
6: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
7: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
9: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Hola, benvinguts, benvingudes, tots els i totes que esteu escoltant. Avui serà un dia d'aquells que guardarem més record, perquè no és un dia que jo estic aquí sol explicant que el dissabte vaig començar a fer aquests balls que fem a l'estiu al pati de casa, que us ho dic ara, us ho dic, que ja vam començar, que podeu venir quan vulgueu. Però avui, a part d'explicar les meves coses, no, que ja no n'explicaré cap més de cosa meva, tenim un convidat que és Bartomeu Martí i Parellada. Benvingut. Tomeu.
3: Molt bé.
2: Perquè a tu t'agrada que et diguin més Tomeu i ja n'hi ha prou?
3: Sí, sí, sí. Bartomeu sembla una mica llarg, sí.
2: Sí, i si has d'anar a peu encara t'ho semblarà més allà dalt. Sí.
3: No, ha sigut, va ser una cosa que va venir de sorpresa. De fet, Bartomeu no m'acabava de convèncer. I estant en cooperació, em van començar a dir Tomeu i dic, ai, doncs mira, m'agrada. I m'ho he quedat.
2: I Tomeu Martí, jo sempre m'ha sonat més Parellada, però Martí, que és Martí de Quimonís de Reis.
3: Sí, a veure, la, a casa meva, allà on vaig néixer, era Cal Parellada, de la llei de les vaques i això. Però el meu pare era de Cal Martí del Rec.
2: Ah, del Cal Martí del Rec, sí, que... Sí, sí, ja ho sé.
3: Sí, al costat del Rec.
2: Al costat del Rec, que hi havia llavors.
3: Que hi havia. No, que encara hi és. No es veu, però hi és.
2: Però hi és, passa per sota, sí, sí. Escolta'm, a mi em va sorprendre molt que em truquessis i em diguessis que havies escoltat aquella gravació que parlava de les cançons que havia fet, la història de si m'havien costat, com m'havia inspirat, de on havia tret la inspiració, per dir-ho, repeteixo, inspirat, i que t'agradava. Com va ser? Bueno, que estic content i et dono les gràcies. Com va ser que tu ho vas escoltar i et va agradar?
3: Bé, sí, sempre que puc t'escolto.
2: Gràcies.
3: I sí, m'agrada la forma que fas el programa... Però, de fet, ja havia sentit la polèmica que hi va haver arrel de si era himne o no era himne i tal. Jo, lo de l'himne, penso que potser s'aplica a unes coses que no ho acabo de veure. Però, quan vas parlar de patrimoni, dic, és que jo sí que hi entro dintre del concepte que tinc de patrimoni. I per això et vaig trucar, perquè a més ja saps que des de fa uns 3 anys que vaig obrir un apartat, és de WhatsApp, però també és pàgina web, que es diu Patrimoni, de Molins de Rei. I llavors dic, mira, sí, és que aquesta cançó s'hi podria incluir dintre del Patrimoni de Molins de Rei.
2: Molt bé, ja és el que m'agradaria. Jo llavors recordo que quan van dir de proposar-ho, a mi em va fer molta gràcia, és que vaig estar content, perquè ja de tants anys de cantar-la i de la ràdio i de que l'han cantat nens i que ha tingut sortida. Però quan em van dir de proposar-la com a himne, em va semblar... vaig dir que no vaig dir que no. Perquè m'ofereixen una cosa que a mi em fa il·lusió i si els hi poso un no, vaig dir, però voleu dir, jo crec que himne és com un himne de què? D'ensalçar què? Si estem parlant del pont, que ja no hi és, això no
3: és
2: ho vaig dir.
3: És que a la nostra època, himne li dèiem unes coses una mica polítiques, potser.
2: Clar, sí. Els segadors, mira, per exemple, és un himne, no?
3: Mira, ara m'ha vingut... que crec que saber en aquest moment dir-te això perquè quan dius patrimoni o no patrimoni, mira, hi ha moltes definicions de patrimoni, però la més senzilla és El patrimoni és allò que rebem del passat, valorem en el present i volem conservar pel futur.
2: Pot mai ser més ben dit, eh?
3: Material o immaterial, és igual.
2: Sí.
3: Per tant, jo crec que aquesta cançó parla d'unes coses que molts ens hi sentim identificats, però que, a més, s'ha de reconèixer que quan la cantes hi ha gent de totes les edats que te la segueixen. Per tant, jo penso que s'ha incorporat. També és nou, si parlem de segles, el camell. El camell crec que ja és un patrimoni. Per què? Perquè la gent de Molins de Rei l'ha incorporat. És una altra forma
2: de patrimoni. Recordo que jo els deia, no, però és que a un himne si parles del germà i el pare i la mare... I llavors vaig dir, sí, sí, jo també ho veig igual que vosaltres. Ara, si la part de la tornada a Vila de Molins de Rei, la del pont de 15 Arcades, al passar per teu costat et somriu a Llobregat, Pubilla t'enterren dins, al vell mig de les muntanyes, a passar per, torno a dir, lo del Llobregat.
3: Sí.
2: Dic, això sí que m'agradaria que sonés amb alguna representació, amb algun acte de festa major del poble, que de vegades sona tota la cançó sencera, però només que sortís aquest... I els hi vaig dir, i que no la cantés jo, tampoc m'agradaria estar-me escoltant jo sempre. Només que la cantés un cor de Molins de Rei, una coral, no? Però que fos aquesta cançó que hi ha prou satisfacció per mi. Però bé, al final es va provar, i quan es va provar van dir que podria passar a ser i ser considerada, junt amb altres aspectes de la vila, com patrimoni immaterial. Ah, noi! Això em va agradar, tu meu. I la gent que em van felicitar, alguns de fora de Molins de Rei, em van dir, escolta, que t'ho hagin declarat patrimoni immaterial. Jo no els hi vaig dir, no està declarat del tot, però hi ha aquesta proposta i han dit això.
3: Sí, sí.
2: I tu també ho veus així.
3: Jo també ho veig així.
2: Parlarem dels patrimonis materials i immaterials. Com comença... Com comença la idea que tens tu de formar aquest patrimoni immaterial? No de formar-lo, de fer aquesta...
3: Això...
2: Que ha tingut tant èxit, que tothom s'hi ha apuntat?
3: Sí, més del que jo suposava. Per mi és una satisfacció. I jo... No, espera't, ara... M'ha agafat una mica...
2: Fa temps que tu et rotllava pel cap?
3: A veure, no. Fer un WhatsApp... No, això no ho pensava, perquè jo no sóc gaire d'aquestes coses. Però, com que hi ha tanta gent apuntada, vaig pensar que era útil, no?
2: Perquè tu parlaves amb la gent. A veure, sí, ara quan posarem la cançó, mirarem... aquestes coses que tu les tens amb
3: el
2: WhatsApp.
3: Sí, et llegiré, quan el vaig obrir, les paraules amb què deia que era patrimoni de Molins de Rei. Diu, patrimoni de Molins de Rei neix com un nexe entre els que estimem el nostre patrimoni i el volem protegir, i si podem, millorar-lo i augmentar-lo. De quina manera, comentant en aquest grup el que sabem en l'esperança de que la informació d'un passi a la boca orella de l'entorn d'altres i així anem eixamplant els coneixements de tots.
2: Estimar, voler conservar...
3: Sí, llavors, estimar. Estimar és la base de tot. Jo estava ja a la Junta del Museu i... però el museu tenia de moltes coses, per molts temes per tocar, i a mi el del patrimoni em semblava que era molt important. I llavors vaig dir, bueno, doncs mira, m'hi poso pel meu compte i ja està. Va ser una mica així. Però i és que jo crec que una cosa són les peces, que és patrimoni material, totes les peces que hi ha al museu, o quasi totes, són un patrimoni material. Però algunes d'elles són a la vegada immaterial, perquè t'expliquen coses que no és ben bé la matèria. Per exemple, ara em sortirà la paraula.
2: A veure, jo et pregunto.
3: Sí, digues.
2: Per exemple, una poesia pot ser patrimoni de Molins de Rei?
3: Sí,
2: esclar. Com una que recitarem després?
3: Sí. La poesia pot ser patrimoni, però potser és molt difícil que una poesia concreta sigui patrimoni. Per què? Perquè segurament aquell poeta n'ha fet 200. Llavors, la poesia d'aquell poeta pot ser patrimoni immaterial. Ara, la poesia en concret ha de ser una poesia molt coneguda, que la gent se l'ha arribat a fer seva, perquè bueno, ha circulat molt, agrada i es repeteix.
2: I que pot anar sola.
3: I pot anar sola.
2: Però si no té tanta garra, diríem en castellà, si no té tanta força, llavors amb el conjunt de tota l'obra de...
3: És l'obra, llavors, que és un patrimoni material.
2: I, per exemple, el pont de Molins de Rei, que ja només el tenim a la nostra estimació,
3: sí.
2: No? És patrimoni, encara que ja no hi sigui?
3: És, precisament, tenim, diríem, tres vessants. Patrimoni del passat, aquell que hem perdut, però que ens queda el record, ens queden fotografies, ens queden imatges del tipus que siguin. El patrimoni, el present, que és, tant pot ser immaterial com material, però que encara hi és. I convé parlar-ne, perquè molta gent hi és i ho desconeix que hi és. Són moltes les coses que hi ha a Molins de Rei de patrimoni i que et diria que el 90 i molts per cent de la gent no s'hi ha fixat.
2: A la Font de la Tartana ho és?
3: Doncs sí, podria ser-ho.
2: I les masies ho són? Can Rabella, per exemple?
3: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. En canvi, hi ha alguna... Com, ara, en aquest moment, potser no em vindrà el nom, però per exemple, la cruïlla entre... aquella que quan es va a Santa Creu et trobes que vas a Can Bofill i pots anar a Can Tintorer...
2: La premsa? No.
3: No.
2: La cruïlla.
3: Per la carretera antiga.
2: Sí, sí. Sí, anar a Can Bofill, ho sé, a la dreta.
3: Allà hi havia una masia. Aquesta masia només hi és amb un record. I molt, molt lleuger. Quasi no és ni patrimoni perquè quasi ningú se'n recorda.
2: Com es deia? No ho saps, però n'hi ha una altra.
3: Sí, que sé, sí, la tinc. Amb la pel·lícula de... Amb la filmació de les masies...
2: Que t'haig de felicitar, sí. Perquè tu vas treballar molt, no?, aquesta filmació que veiem per Televisió Molins de Rei.
3: Bueno, jo fa... Sí, són tres, sí. Jo faig la part de... L'escrit, diríem.
2: Escolta'm...
3: La imatge és l'Albert Roig.
2: Jo hi he anat molt perquè a Can Bofill van ser masovers uns meus cosins molts anys.
3: Sí.
2: I no sabia que aquella cruïlla hi havia hagut una masia. No sé ni com situar-la. Però a Santa Creu sí que n'hi ha una que només són quatre pedres, ja. D'aquella, ja, saps quina vull?
3: Can Serra.
2: Can Serra.
3: Bueno, Can Serra és una història molt més complicada. Precisament, quan vam fer la pel·lícula de les Masies, que va ser la segona, precisament, un masover que hi havia hagut a Can Serra ens està allà explicant la masia i ell l'estava veient. Ja no hi eren les parets. Però ell encara com senyalava com si realment estés veient, doncs, aquell lavabo, aquella habitació, aquella escala, tot això havia caigut. Per què? Perquè quan es va fer la cimentera, ho va comprar la cimentera i determinades persones de la cimentera van dir: ai, mira, aquest dintell del portal em aniria bé a casa, i aquest no sé què, i així es va anar ensorrant, perquè clar, hi han unes quantes peces amb una, amb el que sigui, que sostenen molta part, i així es va desaparèixer. Encara es pot veure alguna cosa, però com se sap.
2: Recordo que vam fer una moció l'any 98 del segle passat, hi havia la Beba Català, l'alcalde Genés, eren molts, sí, en què es parlava de que aquestes masies es conservessin perquè amb els anys es anirien perdent, poc, no s'habitades, no haver-hi conreus ni vinyes, i es perderien, com per cert va passar amb Campaïssa, que pertany a Sant Feliu, però està molt a la vora de Molins de Rei, sí, que era casa dels meus avis, i jo també encara recordo, i pujaria a l'escala i aniria a les golfes i ja no hi és. Val. Però llavors això sí que ha sigut positiu amb Can Revella. Can Revella la podem tenir, ja no hi serem, no? Però 100 ni 200 anys més.
3: Bé, d'aquest tema potser que ho deixem per un altre, perquè si entrem en la part masies, patrimoni agrícola, forestal, tot això dona molt...
2: Molt que parlar. Sí, però les masies formen part del patrimoni de Molins de Rei, les que estan aquí.
3: S'hi hauria de posar, però jo espero que cadascú... comuniqui el que sàpiga, perquè jo no tinc per què posar-me amb coses que altres saben millor. Per exemple, amb entitats, per exemple, el Foment. He posat poca cosa del Foment. Per què? Perquè penso que hi ha gent a Molins de Rei que poden dir coses amb molt fonament, molt més que jo, i prefereixo que surtin aquesta gent. Mira, precisament hi havia l'altra, la joventut. Hi havia l'esperança de que el Francesc Artés, que sabia moltíssim i que va dir que sí que li interessava poder-ho fer, explicar molta cosa de la joventut. El que passa és que és el que està passant amb aquest tema. Hem de fer un crit pels que tenen informació, que tots pensem bueno, que no ve d'un dia, però el Francesc Artés se'n va anar sense poder arribar a passar aquesta informació, perquè es va començar a trobar malament. Si hagués agafat uns quants anys abans, tindríem una informació boníssima de la joventut.
2: De tota la història de la federació, no?
3: De la federació encara hi ha bastanta gent...
2: No, de la federació no, de la joventut.
3: De la joventut, sí, sí.
2: De la joventut, m'hi confós. Vols dir que ara hi és, es conserven i tindrem anys al teatre?
3: Però la informació que tenia el Francesc Artés,
2: és com...
3: poca gent... Tenia
2: és com
3: tanta.
2: Quan es mor un avi o un besavi,
3: això és
2: no
3: el que
2: ho preguntis els...
3: I a vegades, junt amb la persona, es moren fotografies que se'n van a l'escombriaire i es moren moltes més coses.
2: Records i història, la nostra història.
3: I moltes vegades, ja et dic, d'una casa es fa neteja i que ho vinguin a recollir. Això... Perquè, clar, una cosa és el que ho ha viscut, l'altra són els fills i l'altra són els nets.
2: No saben ni què és.
3: I això, suposant que s'heredi en línia directa. Imagina't quan, per exemple, una casa que era una preciositat a la carretera, a Cal Ferreret. Cal Ferreret, per molta gent antiga, era la dels Pinsos. Però la casa del costat, que ve aquí en patrimoni, està posat en modernisme.
2: Encara hi és?
3: No, no, no hi és.
2: Ah, no, digues.
3: Si obres la pàgina web de patrimoni, que és modernisme, o sigui, concretament dintre de patrimoni modernisme, la primera que poso, perquè és que era encantadora, és la casa, el Ferreret. No era en Ferreret, era en Bellver. Hi havia el Miquel Bellver, que era el el banc que en dèiem aquí a Molins de Rei, que ara ho han comprat una gent de Papiol. Després hi havia Cal Gai, que era d'un cunyat, i a Cal Joaquim Bellver, que era aquesta casa, la més maca de totes. Aquí, a la pàgina web, hi ha la fotografia amb dos portals, que és una fotografia del 1920 i pico. Però jo, quan la vaig viure, era una casa ja canviada amb un portal, però molt maca, seguia sent molt bonica. La van heredar uns nebots de Sant Vicenç, i què van fer? La van vendre, i ara hi ha un bloc de 7 pisos d'alçada.
2: Sí, no, sí. No, esclar, canvia.
3: No, l'alçada, a mi no em fa res que hi hagi alçades, eh? Però que s'hagués conservat, com a mínim, la part de façana aquella de tota la vida.
2: Una mica com s'ha fet en algun altre lloc, la Federació,
3: exacte,
2: per exemple.
3: La Federació, sí, la Federació. I te'n vas, per exemple, a Vilafranca i veus una sèrie de cases que han conservat i han aixecat més amunt i amb un altre estil.
2: Oh, la clínica nostra, també?
3: La clínica té més valor, de la clínica, perquè el que han fet és conservar total. Això que et dic jo és conservar la part de façana antiga i aixecar més amunt amb un altre estil, o amb el, si es vol, amb el mateix.
2: Sí.
3: Però es conserva aquella part que dius, aquí hi havia aquesta casa.
2: Sí, això a Sant Feliu, la primera parada que trobem a l'entrada a Madrid anant a Barcelona, hi ha una façana més senzill, no com la clínica que l'han conservat quasi bé tot, el xaflà, però sí, sé el que vols dir. Escoltem la cançó de Molins de Rei, que hem començat parlant d'ella.
3: Ah, exacte.

0: estic convençut que ha de ser una satisfacció per tu que hagi tingut tanta sortida aquesta idea que vas tenir. Idea que com li podem dir, associació o naixement d'una idea? O...
1: No, bueno, en principi era que em semblava molt important conservar el patrimoni de Molins de Rei, amb totes les seves vessants, passat, present, futur, material i immaterial, amb tot. Però quin sistema hi havia? I vaig veure que l'única cosa que hi havia molta gent apuntada era el WhatsApp. M'hagués agradat fer-ho amb una cosa independent completament, però no l'he trobada. Per exemple, amb Telegram hi ha uns quants, però no hi ha aquesta afició. Bé, en aquest moment, precisament, el que estem és en el procés de declarar el patrimoni com associació sense ànim de lucre.
0: Ah, sí, una associació de...
1: Associació...
0: I això ja ho esteu treballant?
1: Sí, sí, està, pràcticament ja està. Llavors, amb aquesta associació pensem, tenim previst fer tres tipus de... Bueno, la junta, que és obligatòria, després els associats que es vulguin apuntar amb un procés de... amb un sistema determinat, donant una mica més d'informació a cadascú i dir, bueno, pues, jo m'interessa donar informació, rebre-la i tal. I després hi ha una sèrie de gent que en direm amics del patrimoni, que són gent que s'apunten, que els agrada saber-ho, però que...
0: Quines aportacions et fan normalment? O quines tu creus que són més interessants... I podria dir que quines no, però ens allargaríem. Les més bones. Si ara jo sé d'algú que coneix molt Molins de Rei i m'explica alguna cosa interessant, jo li puc dir que es posi en contacte amb tu.
1: Ah, sí.
0: I tu estaràs content, ho diràs, no? I un altre, no.
1: A veure, jo estic content de tots els que aporten alguna cosa al patrimoni de veritat.
0: Digue'm en alguna, una, que en tens alguna present ara que t'hagin aportat algú que t'hagi telefonat o escrit, que t'hagi dit una cosa que tu no sabies...
1: Bueno, avui mateix em sembla que ha sigut el Miquel Català ha portat una manifestació, no és manifestació, és la festa dels paletes a Sant Antoni, doncs, la bandera de Sant Antoni. I llavors, la Joana Ginesta n'ha portat una altra, més clara encara, de clar dels Badia, i es veu molt bé. Llavors, tot això, jo, és que la veritat, jo sabia que n'hi havia una dels pagesos, perquè la tenim al museu, però no sabia... aquesta dels paletes la desconeixia. Això segurament cada gremi de Molins de Rei potser en tenia una, no ho sé.
0: Jo vaig anar fa poc, bueno, el diumenge passat, a veure el Corpus, les catifes de Sitges. Bueno, això és patrimoni d'ells, no?
1: A veure, això és un patrimoni del passat. Per què? A Molins de Rei se'ls ha de fer. El que és molt curiós és per què Molins de Rei feia, això ho poso a la pàgina del patrimoni, Molins de Rei tenia de fer el Corpus el diumenge, no el podia fer el dijous, perquè manava el rector de Santa Creu per sobre del rector de Sant Miquel. I llavors deia, el dijous de Corpus el faig jo a Santa Creu. I llavors, el diumenge següent, venia al poble, i era ell el que anava sota pali i es podia fer la festa. I Molins de Rei va declarar aquest dia festa major petita.
0: Sí, sí, això ho recordo. Llavors era festiu, el dijous de Corpus.
1: El dijous ho era, però nosaltres fèiem les catifes el diumenge.
0: El diumenge. I a Santa Creu feien...
1: Una professor.
0: Que hi ha aquella pintura, sí, que està al museu.
1: Una professor, el donaven a la volta i anaven a Can Serra, perquè Can Serra va sortir una mica com a conseqüència de l'Església. I té explicació.
0: Sí.
1: I el pintor Carbonell, precisament, s'hi allotjava moltes vegades.
0: A Can Serra.
1: A Can Serra.
0: Llavors, allà dalt, a Santa Creu, feien el professor, però no catifes.
1: No,
0: les podien fer, si no, estava
1: no,
0: tot...
1: No, perquè tot era de terra.
0: Però aquí
1: i si
0: sí,
1: havia plogut de
0: fang. Jo que vaig veure ara les de Sitges, vaig pensar, les de Molins de Rei, tinc un record, Llullà,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però eren igual de
1: eren
0: maques,
1: molt maques, sí.
0: Que les fèiem en ginesta.
1: Exacte, i s'hi posava, com que per l'època s'hi posava molta ginesta. Ginesta, pètals de roses, d'altres flors, i tota la flor que es podia aquell dia es posava...
0: I els balcons...
1: I verd, també, es barrejava amb verd.
0: Els balcons que posaven aquelles vanos de Can Samarani i Can Malvei,
1: sí,
0: allà
1: sí,
0: a Can Rubiralta...
1: Els que en tenien, sí. El que és molt curiós, que, per exemple, a la professora hi anaven els homes, i les noies, les dones, estaven als balcons... I quan passaven els homes coneguts, o nois coneguts sobretot, les noies tiraven o carmelos o alguna cosa.
0: Amb els que els agradaven. Els que no els agradaven tant es havien de conformar
1: a
0: no trepitjar la catifa. Escolteu, que no se'ns passés sense parlar del Josep Maria. El Josep Maria, els murals que ha deixat el Josep Maria Pubill, aquí són molt importants, penso.
1: Molt. Són un patrimoni material del present, també té un és patrimoni també cultural, o sigui, les dues coses a la vegada, és present, esperem que pugui ser futur i conservar. Llavors, la informació, per exemple, ens pot interessar que algú que conegui molt bé tot el procés pugui passar aquesta informació perquè la puguem anar incorporant a la pàgina web.
0: Sí, que hi ha un treball d'ell del pont també, el que abans era l'albergue, que li deien en castellà Quatre Camins,
1: sí.
0: I aquell es perdrà.
1: Bueno, que hi és encara, que existeix.
0: Clar, si no han tirat a terra. Tot aquell edifici hi havia el pont,
1: sí.
0: Però val, d'acord, ja el tenim aquí ara.
1: Sí.
0: Però aquell, a la millor, allò que hi anirà a terra és una llàstima.
1: El mes passat vam perdre un patrimoni del Pedrós, que és a l'Avinguda de Barcelona... la casa que era pels sogros va fer uns escuts que era com un escut de les diferents parts d'Espanya, però molt d'una forma molt artística. Devien considerar que no anava amb el que els agradava, han arreglat la façana i han anat a les escombraries.
0: Això fa poc?
1: Ara fa un mes o dos.
0: I amb on has dit a cal què?
1: És la casa que fa cantonada d'Avinguda de Barcelona amb la bàscula.
0: A on hi havia la tocineria?
1: No.
0: No, a l'altre cantó.
1: Dels sogros, la casa era dels sogros del Pedrós.
0: El Pedrós. Això ja no ho sé. Sé que allà hi ha una casa que dalt, de la façana, hi ha un nen amb unes flors, que sempre m'ho miro allò, que no sé quina casa és, a sota hi havia uns pneumàtics.
1: No, això és a la plaça.
0: I tu em dius a la carretera.
1: A la carretera mateix. Ara hi veuràs una fa... és blanca, ara.
0: I què hi havia? Dius allà una casa?
1: No, hi havia la mateixa casa, però acaben de tirar a terra, d'arrencar, i llançar les escombraries això del Pedrós.
0: Em sembla que si aguantés que hi havia hagut també una tenda d'animals.
1: Després del Pedrós mateix consta amb el PECPA, que és el patrimoni, una imatge molt curiosa, que és com el naixement de la cèl·lula, i que estava en uns laboratoris, llavors hi ha gent que diu que ha desaparegut, consta encara en el PECPA com si fos. Bé, aquest, en principi, si encara existeix, no ho poden llançar, però potser ho van fer abans. Aquest que et dic de la carretera, per què s'ha pogut treure? Doncs simplement perquè ningú es va preocupar de declarar-ho patrimoni.
0: Si s'hagués declarat patrimoni de Molins de Rei, no s'hagués pogut fer.
1: Haguessin pogut fer la façana que volguessin, però conservant això.
0: Sí, em sembla que sé a on vols dir. El Josep Maria, ara, és molt recent, però tu creus que amb el temps el seu record, la seva figura, la seva obra creixerà?
1: Jo penso
0: no creixerà,
1: que es conservarà,
0: més, sinó que estarà més que podés tindre, hi haurà més dedicació, estarà més il·luminada, o la gent la coneixerà més, o...
1: Això no se sap mai.
0: No se sap,
1: perquè
0: no?
1: Els temps canvien. Per exemple, això que et dic, fa uns anys no ho hagués tingut, ningú ho hagués eliminat. Si es hagués conservat, d'aquí uns quants anys a la millor haguessin dit que és fabulós.
0: Llavors aquesta obra que ell estimava tant i que deia que volia deixar aquesta obra quan ell no hi fos, i ho ha aconseguit, ho va aconseguir el Josep Maria, tu creus que si no està declarada patrimoni de Molins de Rei podria anar algú allà i dedicar a eixampar un pàrquing i anar a terra?
1: Sí,
0: això seria molt greu.
1: Doncs funciona així.
0: Funciona així que hauria d'estar declarada patrimoni de Molins
1: de
0: Rei. I per fer-ho?
1: Per fer-ho s'ha de demanar, hi ha d'haver gent que ho demani.
0: Ha de tenir força.
1: I s'ha d'aprovar, clar.
0: Ha de tenir força com aquesta associació que ara muntareu,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Hem dit que la poesia pot ser patrimoni.
1: O sigui, la paraula final és i vetllar pel futur.
0: Vetllar, com ara, sí, jo ara que estic vetllant pel futur dels murals de Josep Maria. Sí.
1: Exacte.
0: Mateu Janés i Duran.
1: Sí.
0: Va
1: un gran poeta.
0: Va escriure una poesia que els marges, no? Marges.
1: Sí, que, bueno, el títol és el de menys. Per mi, és el bé i el mal. Aquesta, concretament, a mi em va agradar més que altres, perquè crec que és un problema que tenim tots. No és un problema, sinó una ànsia de què és el bé, què és el mal. Tots sabem, o tots pensem que el bé és una cosa, però que potser no l'acceptem massa, perquè no és el que ens agrada fer, ens seria més còmode una altra cosa. Va, com moltes poesies, doncs tenen un fons important. I aquesta li trobo, mira.
0: A Mateu Janés també, i Duran, també és patrimoni de Molins de Rei.
1: També, patrimoni...
0: de la seva figura, el
1: cultural,
0: seu record.
1: Cultural i material.
0: Fa molts anys que no hi és, però jo el recordo, l'havia conegut. Diu així: el meu camí afronta el mal i el bé, arran de la llacuna d'aigua morta, on neden tots els goigs que el món em té com uns estels de llum vibrant i forta. M'empenyen els instants superbament, i aquesta meva carn remola tota. El viu desig, tot abrandat, encén la meva sang peruga, gota a gota, però em reté dins meu mateix el clam d'altre desig que no consent la nosa que m'hi pogués deixar. L'encís del flam de cada estel que al meu davant es posa. I mentre, calcijant els meus camins, el bé i el mal fan trontollar ma vida. Sóc advertit dels mundanals confins on heu saó la fruita prohibida. Mateu Janés i Duran. M'ha costat, perquè hi ha paraules que les he hagut de buscar.
1: Això acostuma a passar amb la poesia. Bé, és per dir, doncs, que bueno, la poesia també és un patrimoni. No tota, evidentment. De tota la poesia n'hi ha algunes que queden i que inclús hi ha molta gent que l'arriba a aprendre de memòria. No són gaires,
0: M'agrada tant parlar amb tu meu, perquè no sempre tinc ocasió de parlar amb persones que m'instrueixin i que em diguin coses i que jo les entengui, que m'agradi escoltar-les. No, aquí no, aquest no. programa he tingut ocasió, no. eh?
1: I tant,
0: d'això n'estic satisfet.
1: I tant.
0: Però amb tu n'és una i em sembla que haurem de fer una segona part d'aquest programa.
1: Jo per mi...
0: I jo encara et volia, volia parlar més. A veure quan puc, si pot ser la setmana que ve. Si no ho pogués fer, com que al Facebook ho anunciem, ja se sabrà. Que seria un altre dia. Però si no, si es pot... Si no tenim cap problema que pugui sorgir, la setmana que ve ens tornem a veure aquí. I m'has dit que el Llobregat té que veure amb un riu vermell.
1: Home, la paraula rubricatum, que és el nom que dels romans li van donar al riu, vol dir vermellós, vermell.
0: A llobricar jo pensava que era com posar oli una cosa.
1: No. Rubricatum es va anar deformant a Llobregat.
0: Ah, sí, és dir, que el Llobregat era vermell.
1: És que jo l'he vist vermell.
0: El llot.
1: Quan plovia, segons a quina part, baixava l'aigua vermella.
0: És veritat. Escoltem, doncs, la cançó que parla de...
1: I, a veure, ja sé que molta gent la considera de quan es mor algú, però inclús en aquest cas és poètica. És la manera d'explicar que una persona se n'ha anat d'aquest món em sembla una forma poètica. Ja sabem que tothom diu altra, però aquesta forma tan bonica de dir-ho em sembla bé. De fet, això no és el nostre, patrimoni, eh?
0: No, però... no, aquest patrimoni no el vull encara jo, no, ja no, me'l donaran.
1: Ni la cançó tampoc ho és.
0: No. Però es diu el ball, la vall?
1: La vall del riu Vermell.
0: I aquesta vall ha de ser una vall de per aquí a la vora, on passa el riu?
1: La nostra vall.
0: Ah, doncs ja hi som. Escoltem la cançó.

0: tu creus que tu no pots estimar allò que no coneixes? M'havies de fer algunes aportacions, digue-m'ho,
1: sí,
0: sisplau.
1: No, sobretot, un dels punts més importants és que això pogués arribar als nouvinguts. Nouvinguts no vol dir que acabin d'arribar d'ahir, n'hi ha que porten 30 anys i més i tot. Per què? Penso que és molt important. Perquè molts viuen aquí i estan, fan coneixences d'altres nouvinguts, o de... però diuen, bueno, sí, m'agrada perquè es fan coses, perquè ens podem passejar, per lo que sigui. Però si no es coneix, diríem, el per què de totes les coses, les associacions no han sortit de qualsevol manera. I han sortit moltes d'elles de la gent que estimava Molins de Rei. Llavors, si es coneix, tu pots arribar a estimar el poble on vius.

0: integrar-se. Però, vaja, aniria bé que, a més, s'integrés i coneixés no solament aquell punt on s'ha integrat, sinó d'una forma molt més àmplia, l'essència realment del poble. El poble no és un poble qualsevol. No va néixer com els altres d'un senyor feudal. Nosaltres va néixer perquè el senyor rei va decidir fer un canal aquí i posar uns molins fariners aquí. I d'aquí ha vingut tot.
1: Els molins del rei. Ah, bueno, parlant del rei, ara escoltarem una cançó dedicada a l'emperador.
0: Sí, perdona. Quan dic rei, la gent a vegades pensa que parlen d'un rei d'ara. No, estem parlant de l'any 1100 i pico, eh?
1: Sí, que no és el que... No és el d'ara, ni...
0: No, o sigui, a vegades és que es fa la confusió per al rei. Hi ha gent que em deia molins de rei, per què es diu molins? Es diu molins de rei perquè el rei va fer uns molins.
1: Que jo pensava que aquests molins eren aquests molins de vent.
0: No.
1: I deia, molins... hauria d'haver una a l'entrada del poble, un molí de vent.
0: Molins fariners. De totes formes... Ah, per cert, el tot, que ara s'està acabant ja, perquè ara està a punt de sortir l'altre, precisament parlo del predi Requesens. Amb el predi Requesens es pot entendre molta part del Molins de Reis, segona part.
1: Sí, un altre dia que vinguis, l'any que ve tornarem a fer programa, espero, i podem parlar d'alguns d'aquests escrits que tu has fet al tot. Jo n'he llegit molts i m'han agradat, dels camins, de la carretera, de la Riera de Vallvidrera. Ara ja, quan que hem parlat del rei, escoltem la cançó de l'emperador, que en Barba em va demanar que li digués una cançó al Palau quan encara no era el Museu del Renaixement. Això fa 10 o 15 anys. Escoltem-la. És una mica amb to d'humor, eh? I moltes gràcies per haver vingut. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, Coordinadora Obrera Sindical convoquen la marxa, a la qual també se sumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies, i col·lectius socials de defensa també per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà cap a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst d'acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquesta matinada de diumenge l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc ha afectat unes 50 hectàrees i 15 dotacions terrestres es mantenen a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassant el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I precisament en successos, tres persones van morir ahir dissabte en tres accidents al medi natural. En concret ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a la Metlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués de l'Alt Empordà i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I seguim en aquesta plana perquè també ahir els Mossos d'Esquadra van donar alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de Núcleo Nacional davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem ara en plana internacional, ja que avui es preveu signar un acord entre els Estats Units d'Amèrica i l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump. En canvi, per part de l'Iran, no tenen tan clar que això acabi passant avui, tot i que declaren que hi ha hagut molts avanços en les negociacions. El Pakistan, país mediador, va informar que aviat hi hauria aquesta signatura, però tampoc van especificar en quin temps passaria. I en cultura, el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa, amb Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en plana esportiva, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'endú la Champions per 17-16. Revalidant per segona vegada aquest títol continental. I a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell perd 0-1 en l'anada de la final de play-off d'ascens pendents de la tornada a Sabadell. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio

0: considero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
3: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.
5: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Natalie Collard Pinedo. Ai, ho he dit fatal. Natalie Collard Piñero.
6: Exacte.
5: Exacte, perquè la Natalie, després ho explicaré, té un cognom belga, no?
6: Sí, sí, sí.
5: Jo anava a dir Collard i no és Collard, és Collard.
6: Sí, de fet, si el diem en francès, sí.
5: Si el diem en francès. I si aquí com el dius tu?
6: Bueno, jo sempre em presento per Collard, perquè ningú ho sabria, o sigui, o per no complicar les coses.
5: Per no complicar les coses.
6: Sí.
5: No complicar les coses, que és, de fet, el que busques tu sempre. Buscar, desllorigar les coses emocionals, perquè tu ets coach d'intel·ligència emocional, ets speaker, amb temes també vinculats al benestar, i instructora de ioga terapèutic, especialista en ioga en cadira.
6: Sí, efectivament.
5: Que és una especialitat molt singular, que després ens explicaràs una mica. I totes aquestes coses, sobretot des dels darrers 10 anys, no? I més últimament la part de coaching i la part de speaker, perquè la Natalie, que estic molt contenta que ens acompanyis, ens coneixem fa molts anys, ella no és de Molins de Rei, les persones que ens escolteu des d'aquí, però és del Baix Llobregat.
6: Sí, de
5: Castelldefels. I a més, jo la conec fa molts anys i per això també he volgut que vingués al programa, perquè és una persona que, sobretot, si jo l'hagués de definir amb una paraula, seria resiliència, que jo crec que tu també te la...
6: Sí, m'identifico bastant amb aquesta paraula.
5: Amb aquesta paraula, sí. Perquè la Natalie ara ens ho explicarà al llarg de l'entrevista. S'ha reinventat moltes vegades.
6: Sí, diguem que m'he vist obligada per les circumstàncies, però en el fons tot ha sigut aprenentatge en positiu.
5: Sí, senyora, però aprenentatge en positiu després d'experiències molt dures, com per exemple, i ja comencem, sí, que el teu pare es va morir quan tu tenies 5 anys, primera banda,
6: sí,
5: i segona, hi ha dos accidents de trànsit molt greus que vas tenir amb la teva joventut, i la, sí, part més important, que és la que t'ha canviat la vida, que vas tenir un ictus cerebral amb 29 anys, que a més va fer que tota la teva part... Bueno, ho expliques tu,
6: sí,
5: que jo ho explico molt malament, això.
6: Exactament. Bueno, com tu has dit, des de petita, bueno, vaig tenir aquesta pèrdua molt, molt significativa, no? Perdre el pare tan petita et marca bastant la vida. Els accidents, bueno, també van ser episodis importants, però sobretot l'ictus va ser una sorpresa. Evidentment, com per a tothom, és una experiència que et canvia la vida en una qüestió de segons. Quan jo el vaig tenir, era molt jove, 29 anys, i vaig perdre tot el control del costat dret, tant a nivell de tacte com de mobilitat. És a dir, que tenia tot el costat dret mort, gairebé mort.
5: Sí, és una sensació tremenda.
6: És una... Sí, és difícil d'explicar. És difícil d'explicar. El que jo vaig sentir... en aquell moment, clar, quan t'està passant, en el precís moment no saps el que t'està passant. Llavors, jo directament pensava que m'estava morint. Bueno, ho acceptes, és així. Però va ser una sorpresa donar-me compte de que no, de que continuava en aquesta dimensió d'alguna manera, de que la vida m'havia donat una segona oportunitat. Llavors, no sé per què, des del principi tot m'ho vaig prendre d'una forma bastant serena, inclús estant a urgències. Ho recordo amb bastanta serenitat. Al poc temps, als pocs dies, ja comences a recuperar una mica de tacte, una mica de mobilitat, i després, amb molt d'esforç i molt d'exercici, vaig arribar fins al punt en el que estic avui, que tinc gairebé una recuperació que jo podria dir del 90%.
5: Bueno, i que fas una... I tu, que ets instructora de ioga, que és molt físic.
6: Sí, exacte.
5: Que és molt físic.
6: Sí, sí. En aquell moment, la meva professió no tenia res a veure amb aquesta, d'ahir, aquestes reinversions de les que has parlat, no? Perquè, bueno, jo em dedicava al disseny gràfic i a la comunicació publicitària, treballava amb ordinador i era dretana, es diu en català?
5: Sí, dretana.
6: Dretana, i al perdre el control del meu costat dret, doncs, de cop i volta, ja no podia treballar, ja no podia continuar ni amb els clients ni res. Això, clar, em va obligar a reinventar-me ràpid, en el fons. I aquesta va ser una mica a l'inici d'aquesta cerca fins on estic ara. Vaig fer coses molt diverses al llarg dels anys. Durant més o menys 20 anys, bueno, vaig fer des d'una botiga de poricultura, d'articles de restes d'estoc i de segona mà, que en aquella època també era una cosa molt novedosa aquí a Catalunya, però que a França ja es feia molt, i bueno, vaig començar amb això. Després vaig fer altres coses, bueno, que tampoc venen molt al cas. I fa uns 10 anys, gairebé per casualitat, vaig arribar al ioga amb una amiga que em va portar un lloc que em va agradar molt, i vaig començar practicant allà. I de seguida em vaig trobar molt còmoda en aquesta nova sensació. I vaig voler anar més lluny. I vaig començar a llegir un munt de llibres sobre la filosofia del ioga. La veritat és que la sensació va ser com d'arribar a casa.
5: Que maco.
6: Sí.
5: Però és un canvi que... Perquè tu, l'ictus, el tens molt jove, que això no és habitual.
6: Mhm.
5: I venies d'aquesta professió, com dèiem, que feia servir molt la mà,
6: sí,
5: per dibuixar, o perquè en èpoques... Ara tothom pensa en l'ordinador, però diguem-ne que en l'època que tu et dedicaves a això encara hi havia ordinadors,
6: sí,
5: però era més a mà també, molta part.
6: Combinava les dues. Combinava coses que feia a mà i coses que feia amb l'ordinador, però amb dues les feia amb la mà dreta. És a dir, que de totes maneres no... De fet, ara... Jo no puc escriure amb la mà dreta, no puc signar, no puc dibuixar, no puc fer coses precises amb la mà dreta. Tot això ho he hagut d'aprendre a fer amb la meva mà esquerra.
5: Uh-huh. I després entrarem en la part del ioga i el que fas ara, eh? Però
6: sí,
5: jo volia acabar d'explicar la teva història una mica.
6: Sí, sí.
5: Quan tu decideix, o sigui, en aquell moment que dius, ostres, tinc 29 anys, la meva, de sobte, perquè suposo que expliques en algun lloc que t'hi he llegit, que estaves en un moment de moltíssima feina, no?, de molt d'estrès...
6: Sí, en aquell moment estava portant un projecte que em feia molta il·lusió perquè era molt complet, però que potser d'alguna manera em quedava una mica gran. I perquè, clar, jo era autònoma i ho feia tot sola, més o menys. Des del que era la part comercial, el disseny, la paginació, el control d'impremta, tot el procés, uh-huh, ho feia jo. En aquell moment em tenia que anar a supervisar una sessió de fotos, també, i, bueno, no sé, recordo que tenia un moment d'estrès bastant important, però també hi havia altres factors genètics que van fomentar que jo tingués un ictus. O sigui, un ictus és una suma de factors,
5: clar,
6: en el fons, no? Els metges, per exemple, en la meva circumstància, et donen una explicació gairebé estadística, perquè tampoc ho poden saber exactament. Però en el meu cas em van dir, bueno, tens això, i probablement t'ha passat per això i això.
5: Val.
6: Però el que sí que està clar, i avui en dia es sap, és que l'estrès és un detonant.
5: Clar.
6: No acompanya, no, o sigui, si pateixes estrès, sumes punts per tenir un accident cardiovascular d'algun tipus. I si genèticament tens alguna cosa que tu no controles, que no saps, és com això, tens més punts.
5: I vista en perspectiva, què és el que et va motivar a tirar endavant de la manera que has tirat endavant per poder reinvertir-te fins al punt en què estàs ara?
6: Sincerament, és en el moment en què jo vaig patir ictus, en cap moment em vaig afligir. Vull dir, per mi no hi havia opció. Era tirar endavant, ja està. No hi havia opció. No sé si és perquè és la meva manera d'ésser, que, bueno, tenia que fer-ho, tenia que fer-ho, tenia que tirar endavant. No sóc una persona que em lamenti.
5: Val.
6: Sinó que...
5: Bueno, en l'autocompassió o coses no, d'aquest tipus.
6: No. La veritat és que des de gairebé el principi d'aquesta experiència m'ho vaig prendre com el que t'he dit, com una segona oportunitat, com realment un renaixement.
5: I d'on et ve això, creus?
6: Ah, sí, això sí que no ho sé. Això sí que no ho sé. Però la veritat és que quan jo vaig entrar en la filosofia del ioga, i et deia abans, vaig sentir que tornava a casa, que em sentia molt còmoda, perquè potser coincidia amb la meva forma d'entendre la vida, però jo no li havia posat una definició a aquesta forma d'entendre la vida. Però coincidia que la manera en què jo he experimentat certes coses, la manera en la que jo penso, o potser experimento les emocions o les treballo, no sé molt bé com, coincidia amb el que en ioga fem a nivell de meditació. Ja no el ioga físic, sinó quan ja vas més enllà del cos, quan ja portes el ioga a tota la seva extensió, que en el fons el ioga és una forma de vida. Va no sé. Molt més enllà de l'exercici físic.
5: De la sessió de ioga que s'entén amb Exacte. El món occidental,
6: sí.
5: perquè ens entenguem.
6: Sí.
5: No?
6: Després detallaré una miqueta més això.
5: Vas ser molt valenta abans d'entrar aquí i vas decidir ser mare i t'havien avisat que tindries riscos.
6: Sí.
5: De fet, has tingut
6: sí. un fill i una filla. Sí, en el fons, clar, els metges, i ho entenc perfectament, s'han de curar en salut. I, com et deia abans, tot és una qüestió estadística. I ells t'han de prevenir, et diuen, mira, si et quedes embarassada, el teu risc de tornar a patir un ictus és molt més alt, perquè totes les dones, quan estan embarassades, poden patir un ictus, de fet, totes.
5: Sí, sí,
6: però
5: sí.
6: Quan ja n'has patit un i saps que tens certs factors que poden facilitar, doncs et prevenen, no? No, això tu no hauries de tenir fills. Això és el que em van dir. No em van dir, no pots, em van dir, no hauries de tenir fills. Bueno, vaig esperar uns anys i veient que els controls analítics sortien més o menys bé, bueno, sortien bé, de fet, m'ho vaig prendre així i vaig pensar, bueno, si és una cosa estadística, apostamos.
5: Ets optimista.
6: Sí. Apostamos i a veure què surt, no? O sigui, si és una qüestió estadística, hi ha més probabilitat de que tot surti bé que no el contrari.
5: Clar.
6: I és el que em vaig dir.
5: Que bé.
6: I ho vaig fer una primera vegada, tot va sortir bé, i a cap d'uns anys vam dir, bueno, va, tornem a jugar.
5: Molt bé.
6: Sí, és una loteria, no?, al final.
5: La vida és una loteria.
6: Tot és una loteria.
5: La vida.
6: Evidentment.
5: Sí.
6: I... ja et dic, jo no sóc una persona que em quedi amb la por. Intento anar més enllà. Si probablement no hauria tingut els fills.
5: T'haguessis quedat allà com a més aterrada. Què és
6: clar,
5: el que passa habitualment?
6: M'hauria quedat en aquest respecte a aquesta por, no? Aquesta prevenció de... Bueno, jo he après a viure amb l'espada de Damocles a sobre el cap i sempre m'acompanya. I ja sé que està allà, però sé que un dia caurà. Però bueno, és que ens caurà a tots.
5: Sí, això és així.
6: Diguem que l'avantatge que jo penso que tinc en aquest, és la manera de veure'l, de normalitzar-ho, de naturalitzar-ho i de treure'm la por. Sí, perquè ja ho he viscut una vegada i perquè he après una cosa. Aquesta segona oportunitat que jo he tingut, penso que l'aprenentatge més important que puc extreure d'això, d'aquesta vivència, és entendre, aprendre el que és important i el que no, molt jove.
5: I què és important, Natalie?
6: El present. Realment, el present. El que tens, valorar el que tens en el moment en què estàs. Això és l'important. I jo això ho vaig aprendre, perquè a mi em va canviar la vida en qüestió de segons. I uns segons abans era dissenyadora gràfica, comunicació publicitària, tot el que tu vulguis, amb una vida més o menys encarrilada, el meu estudi, els meus clients... I uns minuts després ho havia perdut tot. Encara no ho sabia en aquell moment. Però va ser així.
5: Clar.
6: Però no vaig perdre la vida. I en aquell moment jo ho sentia, pensava que m'estava morint. I no em vaig... No em vaig morir. Encara estic aquí. Llavors, en aquell moment, el que jo sí que vaig aprendre és que avui estàs i demà Dios dirà.
5: Sí, sí.
6: I quan vius així, l'única cosa important és saber valorar cada moment. I cada moment és el present, perquè no existeix res més.
5: Sí, sí.
6: L'única realitat en la qual estem vivint és aquest moment. Ara tu i jo amb el micro.
5: Sí, sí.
6: El d'abans ja ha passat. I el futur no existeix. No és més que una projecció mental. Però això, que és tan important i que ens ajuda a valorar el que tenim a la vida, la gent que tenim, la vida que tenim en general, a l'espai que podem compartir, els amics, tot, moltes vegades se'ns passa i no veiem perquè estem o vivint en el passat amb records, amb tristor, amb qualsevol cosa que no ens deixa avançar, amb rancors a vegades, emocions que no hem après a gestionar correctament, o ens estem projectant en el futur amb metes que volem alcançar, amb projectes a vegades que ens porten bojos, en situacions d'estrès continu perquè hem d'aconseguir X objectius, és com una llista, no? El check que tenim sí, que anar sí, fent. Sí. I estàs en aquesta roda del hàmster i et perds d'aquest present. Jo això ho vaig aprendre molt jove. I això per mi va ser un regal. Per això dic que és veritat que l'ictus em va fer perdre coses, però penso que m'ha fet guanyar moltes més.
5: Una de les que t'ha fet guanyar és aquesta mirada a la vida, bueno, que ja la tenies sí. optimista. Però sí. aquesta mirada a la vida potser de voler, bueno, d'acompanyar.
6: Sí.
5: No?
6: Sí.
5: D'acompanyar.
6: Sí.
5: Per una mica de guia, no?
6: Sí.
5: Perquè les tres coses que fas, no?
6: Sí.
5: El coaching...
6: emocional.
5: Emocional, sí. La part de speaker amb temes de benestar també emocionals i la instrucció de ioga terapèutica en cadira són coses molt vinculades a acompanyar i a guiar.
6: De fet, va venir tot a través del ioga perquè el coaching, la gestió d'emocions, es treballa molt en el ioga. El ioga és el control de la ment. Aquest és el veritable propòsit del ioga. No és el treball del cos, sinó que és el control de la ment. Les escriptures més antigues que parlen d'això són de 300 anys abans de Crist.
5: Uh-huh.
6: Imagina't si fa anys
5: és
6: que
5: antic, sí, sí.
6: Els ioguis, o diguem, a l'Orient, es practiquen aquestes ciències que ara s'estan demostrant aquí a través, ho comentàvem fa un moment, a través de, per exemple, la neurociència, no? La neurociència està descobrint tots els avantatges de la meditació. Doncs els ioguis això ho practiquen des de fa 2.500 anys tranquil·lament o més. El que passa que d'abans no es tenen textos, però sap que és superantic. Llavors, una vegada que jo vaig començar aquest camí del ioga i vaig començar a llegir i més llibres i em va obrir una porta tan gran que no m'ho puc acabar i em va agafar plenament quan vaig començar a comprendre que darrere del treball del cos, que potser al principi és la porta d'entrada al ioga, hi havia tot aquest camí per descobrir. D'alguna manera...
5: I per què has decidit triar el coaching emocional?
6: Perquè he trobat aquesta relació. De fet, jo ja ho estava fent sense haver-li posat aquesta etiqueta.
5: perquè la gent que ens escolta, que segur que molta gent sap què és, però l'altra potser no, què és exactament el coaching emocional?
6: El coaching emocional...
5: O què fas tu, diguem-ne?
6: Sí, és ajudar la gent a prendre consciència de les emocions que els estan limitant. A partir de saber dirigir la conversa, saber fer que ells mateixos trobin les respostes. No sóc jo la que li facilita la resposta, sinó potser jo sóc la que intento trobar la pregunta adequada. Sí? Perquè què ens passa? Que moltes vegades no sabem com canviar les coses, no sabem com canviar les nostres circumstàncies, estem atrapats en una emoció perquè no ens ho qüestionem. No ens qüestionem la possibilitat del canvi. Llavors, tot comença per fent la pregunta correcta. A partir de les preguntes correctes i de dirigir aquesta conversa, vas provocant que la persona trobi les respostes. Uh-huh. Llavors, és una evolució totalment personal.
5: Clar.
6: Dirigida, però personal. Sí? I d'aquesta manera aconsegueixes que la persona es vagi
5: desemboirant, diguem-ne.
6: Desemboirant el núvol, que a vegades tu li preguntes a una persona, bueno, però exactament, bueno, què et passa? Ai, és que no sé, perquè són tantes coses. Aquesta resposta tothom l'hem sentit alguna vegada, no? És que són tantes coses, clar, però si tu planteges així, mai arribaràs a res. Has de ser precís en les preguntes, has de disseccionar per arribar a trobar cadascuna d'aquestes coses que fan el núvol. Sí. I una vegada trobes un petit núvol, l'analitzes i vas d'un en un per desfer el nus. Intentar desfer de nus en nus. Cada una d'aquestes emocions, treballar-la d'una forma més individual, intentant trobar l'origen, què va ser el que la va propiciar, per què encara estàs allà, què és el que et fa por, què és el que no veus clar i que no t'atreveixes al pas, que no t'atreveixes a donar per continuar en la direcció correcta. Llavors, tot això, d'alguna manera, jo ja ho estava aplicant i ho havia après a través de la filosofia del ioga i no li havia posat aquesta etiqueta de coaching. I llavors va ser que jo ja ho estava fent i vaig veure aquesta relació i em vaig formar com coach, diguem, d'una forma també...
5: Més reglada.
6: Més també responsable, no? Per poder entendre també millor, perquè són tècniques complementàries. Uh-huh. En cap cas són exclusius, sinó al revés, es complementen. Llavors, tot són eines que em faciliten aquesta intenció d'acompanyament. Per mi, tot són eines. Tant el ioga físic com la gestió de la respiració, com la gestió emoció a través del coaching, tot són eines que es complementen.
5: Vas començar per la part, diguem-ne, física, no?
6: Sí.
5: Sí. I vas triar, a més, una especialitat que poca gent fa, que és el ioga en cadira. Explica una mica què és el ioga en cadira.
6: El ioga en cadira és una forma d'apropar el ioga a persones que no poden seguir una pràctica convencional en estereta al terra. Per exemple, no cal solament que sigui gent que sigui gent gran, que òbviament és un dels públics a qui es dirigeix aquesta activitat, però pot ser també una persona, per exemple, que té una operació de genoll o de maluc, o que té una patologia cardiovascular o que té qualsevol complicació, que fer una pràctica tan dinàmica que representa amb una salutació al sol, baixar, tornar a pujar, baixar i així, és complicat. Llavors, en la cadira, el que fem és utilitzar la cadira de suport per adaptar moltes postures, però no només treballem sentats, intentem que el cos estigui actiu durant tota la pràctica i també fem postures de peu amb l'ajut de la cadira.
5: Uh-huh.
6: Llavors, al final, és una pràctica absolutament completa, igual que una pràctica convencional. Fem una part d'interiorització, de meditació, de respiració, de consciència d'aquestes emocions que sorgeixen. Doncs al final és una pràctica completa. Fem el treball físic, de tonificació, d'estiraments, amb molta consciència en la respiració. Aquesta consciència de la respiració és perquè la respiració nasal, que és la que es fa en ioga, ens ajuda a equilibrar el sistema nerviós. Sí? Cada fossa nasal està connectada amb un hemisferi i cada hemisferi és el que gestiona un sistema nerviós, el simpàtic o el parasimpàtic. Llavors, aquestes fosses, les nostres fosses nasals estan connectades amb aquests sistemes nerviosos. L'esquerra està amb el parasimpàtic i la dreta amb el simpàtic. Llavors és com dos vàlvules. El fet de respirar pel nas, només pel nas, tant a l'inhalació com a l'exhalació, el que fa és que ens permet que aquestes vàlvules es vagin equilibrant. I per això quan tu termines una pràctica de ioga tens aquesta sensació de relaxació profunda, no només perquè has fet exercici, sinó també per aquesta respiració que has estat tenint de forma conscient i profunda.
5: Ja, respirem malament, diria jo.
6: La major part de la gent respira fatal. Totalment.
5: Dormir i respirar, que ho fem fatal, i diuen que és com el, no, les dues coses, l'essència.
6: Clar, hi ha molta gent que respira per la boca, per exemple.
5: Clar.
6: I a més, què ens passa? Que tu te'n vas a qualsevol activitat esportiva i ens han ensenyat a exhalar per la boca. Inhales i exhala, no? Mm-hmm. Però és molt millor, i ara hi ha molts entrenadors d'èlit que estan intentant aprendre a fer tot pel nas, imagina't.
5: Sí, sí, sí.
6: Però de fet és lògic, tenim, la natura ens ha dissenyat un apèndix per respirar, que és el nas, i un òrgan que és per menjar, que és la boca.
5: Sí, sí. A mi m'agrada molt que facis ioga en cadira, ho fas en grups a la zona, no? De la teva vila, que se l'he fet,
6: sí,
5: també sí. Em sembla que és a Gavà o a Viladecans.
6: A Gavà
5: també,
6: sí, tinc un grup a Gavà també. Sí. Sí, sí.
5: Això és en grup, perquè ens entenguem, sí. I m'agrada perquè gairebé tots són dones.
6: Sí.
5: Això per què creus que passa?
6: Només tinc un home en un dels grups. Pues, encara no ho sé, però no sé per què aquí a Occident... És que s'entén molt malament el que és el ioga, de fet. I com no s'entén i la gent ho relaciona a estiraments, doncs els homes pensen que no és per ells. Jo crec. I la major part de les classes, no de les meves, sinó de totes les classes de ioga, aquí a Occident, la major part dels alumnes són dones. Però
5: això a Orient no passa, diguem-ne. Allà no. És més barrejat.
6: Allà és molt més barrejat. I hi ha molts profes que són homes. I originalment... Per desgràcia, com tota la vida, només ho feien els homes, clar. Això. Els mestres eren homes i els discíples eren homes, perquè les dones estaven a casa.
5: Clar.
6: I això com a tot arreu, no? Això ha anat canviant, hi han hagut mestres dones molt conegudes, també de ioga, però aquí encara, no sé per què, s'associa, potser per aquesta idea d'estiraments i de gimnàstica, a la dona. Però no, els beneficis del ioga són per tothom i a tothom li va bé. Per això que et deia que no és només una qüestió del treball del cos. Anem molt més enllà, és un treball de la ment. És un aprenentatge a conèixer-te millor, a aprendre a gestionar millor les teves emocions, per veure què fas amb elles, si et deixes arrastrar per elles o prens el control... I et quedes amb el que t'interessa. Diguem, és com una neteja d'armari al final, no?
5: Sí.
6: Em quedo el que m'interessa i el que no em serveix, aprendre-ho a deixar-ho anar. Aprenc a deixar-ho anar.
5: Et comentava això, que fas com grups, que el fet de fer ioga amb cadira, que em sembla superinteressant, permet a més... Això fora de micro, igual que la neurociència, que abans has dit, ho havíem comentat fora de micro, perquè no ho heu sentit en el programa, però era fora de micro, preparant el programa. La neurociència, estàvem parlant del ioga, també connecta, en el teu cas, amb una generació de dones, moltes vegades, que potser mai han pres consciència del seu cos o no han tingut aquesta oportunitat perquè han treballat molt tota la seva vida per la raó que sigui o perquè no han tingut aquesta mirada de cuidar-se ella sinó de cuidar els altres.
6: Sí.
5: No? Aquest canvi, com l'has viscut tu? O quines experiències? No, evidentment, sense posar noms, no? Però
6: canvi...
5: des de la teva experiència, això existeix?
6: I tant que existeix, però el canvi encara no hi és. El que sí que potser comença a haver una presa de consciència. Sí que és veritat que les dones, que sempre han sigut les cuidadores, se les ha educat, d'alguna manera, a tenir que abarcar-ho tot i a tenir que poder amb tot. i no queixar-se. I això té unes conseqüències psicològiques molt, molt, molt dures. Primer perquè hi ha un nivell de frustració moltes vegades. Quan una dona sent que no pot arribar a tot, el sentiment de culpa és enorme. I això és una de les coses que hem de prendre més consciència, de no sentir aquesta culpa, perquè no n'hi ha de culpa. I entendre això és fonamental perquè el canvi comença amb aquest reconeixement. Entendre que tothom té les seves limitacions, que potser t'han fet creure que tu tenies que abarcar-ho tot, però que, evidentment, ets un ésser humà amb les seves limitacions, com tothom, i que reconèixer els teus límits no és una carència, sinó que és el començament de l'enfortiment, del canvi, d'aprendre a conèixer-te a tu mateix, de respectar-te, d'estimar-te, finalment. D'aprendre a estimar-te, ja, reconeixent-te els teus mèrits i no transformant aquest pensament de allò on no arribes, deixar de culpar-te per això i, en canvi, veure'l de l'altre costat, veure els mèrits que tens per tot el que fas.
5: Això que ho has vist a les classes, després ho has transformat en teràpies individuals, que és el coaching.
6: Sí, sí. No? Efectivament.
5: Per què creus que és important que hi hagi... per què hi ha tanta necessitat de millora emocional en el moment en què viu? O quines serien els aspectes que tu valores que la gent reclama més? Un és la culpa, que ja ho has dit ara.
6: Sí.
5: I quins més? La tristor? Les pors? En què pots ajudar des del coaching emocional? Perquè ens entenguem. Així, coses més concretes.
6: Sí, sí. La culpa és una molt important. La manca de confiança, moltes vegades. Aquests pensaments ja tan adherits, no?, de això no ho puc fer, aquesta manca de confiança, que potser ve de discursos de quan eres petit que t'han fet creure que tu no eres bo per aquesta feina o que no eres bo en aquesta matèria o que això no era per tu. I tots, en el fons, el coaching el que pretén també és desfer creences instaurades d'una forma molt profunda que ens condicionen en la nostra manera d'ésser. Uh-huh. I llavors de relacionar-te amb tot, amb les persones, amb la feina, amb tot des d'aquestes creences. Per això et deia abans que hem de ser, amb les preguntes que fem, hem de ser molt concrets per arribar a desmuntar totes aquestes creences, no? Quan, per exemple, escoltar com et parles a tu mateix, no? Per exemple, ai, estic fent això, ai, però que torpe que soy. Moment, per què t'estàs parlant d'aquesta manera? Per què tu t'estàs autoinculpant o criticant d'aquesta manera en lloc de pensar, bueno, avui o això ara no m'ha sortit exactament com pretenia, però ho tornaré a intentar perquè em surti millor la propera vegada. No? És també entendre com ens parlem, entendre quines són els nostres patrons interns, les nostres creences per transformar tot això. Cada vegada que jo reconeixo un pensament, i això ho aprenem amb la meditació, justament,
5: clar,
6: cada vegada que jo reconeixo un pensament i m'escolto dir a mi mateixa, no, això no és per mi, això no puc fer-ho, intentar verbalitzar-lo d'una altra manera. Vale, un moment, què he dit? M'he dit a mi mateixa, això no ho puc fer. Vale, ho reconeixo aquest pensament. Què tal si m'ho dic d'una altra manera? Em costa, però ho intentaré. Ho intento. Llavors, només per fer-ho d'una forma positiva i no negativa, estàs entreobrint una porta. Estàs permetent que un faig de llum passi. I a partir d'aquí, aquesta porta es pot anar obrint. Llavors, què estàs fent? Creant oportunitats.
5: Que guai.
6: Decidint cap a on vols construir la teva vida. Cada vegada que jo em dic que hi ha una cosa que no puc fer, no l'exploraré. Llavors, la meva vida anirà en una direcció X. Cada vegada que jo em permeto explorar aquestes altres oportunitats, doncs m'estic obrint portes. Llavors, amb tota aquesta feina que fem de gestió emocional, d'aprendre a reconèixer els pensaments, per què és necessari reconèixer els pensaments? Perquè el pensament i l'emoció van de la mà. Uh-huh. Un pensament et desperta un cert tipus d'emoció al cos. Llavors, si jo sóc capaç de reconèixer aquestes emocions que em sorgeixen, també sabré què fer amb aquesta emoció. Si jo no la reconeixo, l'emoció em dirigeix.
5: Clar.
6: Si jo la reconeixo i la deixo passar, aquesta emoció es
5: dilueix.
6: Es dilueix i jo puc decidir si em deixo portar amb aquesta emoció perquè m'interessa o no m'interessa. En aquest moment utilitzo el que es diu la intel·ligència emocional per, d'alguna manera, dissenyar la meva vida. I en aquest punt és com si totes les meves vides, el disseny, també fa part d'aquesta... És com el cercle que es tanca.
5: Que es tanca.
6: Perquè dissenyes la teva vida.
5: I a més ho complementes amb aquesta faceta de speaker.
6: Sí.
5: Que això ho fas a biblioteques o en altres espais. Sí. Que parles més aquí de gestió d'estrès o de...
6: Sí, d'ansietat, moltes vegades.
5: De coses més concretes, així més... Bueno, però clar, suposo que el fer de speaker o el fer una xerrada, que seria... Has de fer-ho més general, no?
6: Bueno, moltes vegades, al final, és parlar del mateix objectiu en diferents...
5: Formats, sí.
6: Enfoques. No sé dir la paraula en català.
5: Sí, enfocaments. Sí,
6: enfocaments.
5: Sí.
6: Perquè l'objectiu al final sempre és el mateix per tothom. A més jo sigui capaç de gestionar totes aquestes emocions, més control tindré sobre la meva vida. Sí? Llavors, a vegades entrem parlant d'ansietat, per exemple, i això ens dirigeix cap a aquest objectiu, aquest mateix objectiu, o un altre moment pots parlar més del que significa plantejar-te un propòsit i utilitzar el propòsit com a eina de desenvolupament personal també, per arribar també a aquest control de les emocions. Però el format, sí, sempre pot ser, a vegades ho faig en empreses, a vegades en biblioteques, a vegades en sales de ioga. La idea sempre és la mateixa. Sempre intento deixar algun espai de temps per poder conduir alguna petita meditació, alguna petita reflexió, de manera que la gent que participa en aquestes xerrades se'n pugui tornar a casa amb eines que pugui aplicar des del primer moment.
5: Correcte.
6: Perquè jo, al final, el que vull és apropar el ioga a quanta més gent millor. Perquè com a mi m'ha servit tant i em continua servint tant, el que vull és fer descobrir aquest tresor mil·lenari a quanta més gent millor, per tots els seus beneficis.
5: Per tant, en un món en el que hi ha... O sigui, jo crec que, per exemple, d'espais que es fa ioga n'hi ha moltíssims, d'intel·ligència emocional, de gent que treballa o que... No, de podcast que parlen de benestar emocional. Jo crec que, al final, ara hi ha com una sobreinformació d'aspectes d'aquest tipus, però a la vegada ens costa molt d'aplicar-ho en el moment concret. Una mica entenc que la teva diferenciació, perquè ens entenguem, no? O la teva expertesa és que ho aterres com
6: sí,
5: d'una manera més,
6: és la
5: més quotidiana, no?
6: Sí.
5: Estem al programa Heroïnes Quotidianes. Tu ho aterres d'una manera més quotidiana.
6: La meva intenció és fer entendre que el ioga va més enllà del cos. Què ens passa a Occident? Que curiosament el cos dins del món del ioga s'entén com una eina per aprendre a observar sensacions, sí? A través de les postures, a través de la respiració. Es tracta de portar tota l'observació cap endins per descobrir aquestes sensacions i a través de les sensacions del cos vas també descobrint les sensacions de les emocions. Llavors és una porta d'entrada cap a aquest món més profund de les emocions. Però què hem fet aquí a Occident? Hem agafat la part del cos i de la resta no hem volgut saber res. ¿vale? Perquè nosaltres aquí, en la nostra cultura, estem molt apagats al cos, molt culte al cos, amb els gimnasos, amb tot. I hi ha molta gent que va a ioga per un tema de cos, de treball de cos. Que tot el que es faci està bé, eh? No és una crítica. Però és veritat que en moltes sales de ioga el tema es queda en la superficialitat.
5: Encara que es faci meditació al final de la classe, diguem-ne.
6: No dona temps. En una pràctica típica d'una horeta, no, apenas dona temps de fer una miqueta d'introspecció. Llavors, entendre que tot aquest camí és molt, molt, molt més profund, és molt complicat. Tens que tenir tu un interès personal per voler descobrir-ho, per anar més enllà. Perquè a través de les pràctiques que normalment s'ofereixen, és normal, no tenim gairebé temps en una hora o en una hora i mitja de transmetre un coneixement de milers d'anys.
5: Clar, està clar.
6: I tan complet i que té volums i volums i volums escrits, o sigui, de filosofia. És impossible. Llavors, sumant-hi a això, que la mentalitat occidental és molt més de culte al cos que l'oriental, què hem fet? Ens hem quedat amb la part que ens interessa, que és la part del treball del cos. I el treball de la ment, diguem que una pràctica de ioga convencional no es treballa tant, per les dues raons.
5: Sí,
6: perquè
5: sí.
6: Manca de temps i per desconeixement moltes vegades. Llavors, el curiós que s'ha donat aquí és això, que per un costat tens la pràctica de ioga que es queda en el cos i per una altra part tens podcast i tens de tot que parla de benestar emocional.
5: Exacte.
6: Però falta aquesta connexió, no? Entendre que tot és el mateix i que tot té la mateixa finalitat.
5: I que tot va connectat.
6: Exacte. Que el benestar emocional és la veritable finalitat del ioga.
5: Mm-hmm. Falta, per si ho treballes tot.
6: Exacte. Falta entendre això, que la finalitat del ioga... Ioga és una paraula sànscrita que significa unió.
5: Mm-hmm.
6: Unió del cos, de la ment i del cos emocional i de l'esperit. Esperit entès també com aquesta consciència que observa. Hi ha la part de... També s'ha d'entendre que el ioga no és una religió, perquè a vegades també hi ha molt malentesos sobre això.
5: Perquè busquem espiritualitat, suposo, no?
6: Exacte.
5: I respostes.
6: L'espiritualitat i la religió no és el mateix. L'espiritualitat és l'intentar oferir, bueno, connectar amb la teva essència, entendre que la teva essència és la mateixa essència en tots els éssers vius i llavors pots estendre aquest concepte d'unió més enllà de la teva unió personal, cos, ment i consciència cap a una unió universal. Com es fa això? A través de l'entesa del que significa l'empatia i la compassió. Que això són conceptes que també es treballen molt en ioga, en la filosofia del ioga.
5: Falta molta compassió i empatia amb aquest món que tenim tan mogudet i amb aquesta societat tan mogudeta.
6: Per això fa tanta falta.
5: Per això tan falta. I ens portes una persona a la secció de Dones amb Història, que començarem ara, que seria com l'exemple, no?, de tot això que has estat explicant ara i que per tu és un referent, una dona referent, que és la Mata... A veure si ho diré bé. Bueno, se la coneix com Ama, però és la Mata Amritanandayami. No sé com se diu això.
6: Amritanandamayi.
5: Ah, això, que has dit tu mateixa.
6: Mata Amritanandamayi.
5: Devi, de segon Devi. Cognom. Sí,
6: sí,
5: senyor.
6: Devi significa diosa en sànscrito. De fet, però...
5: Ella se la coneix
6: com Ama. Per entendre que és una persona santa. Aquest no és un cognom, sinó que és un títol.
5: Ella és una líder espiritual hindú humanitària molt reconeguda per aquest missatge de compassió universal que estaves comentant ara.
6: Sí.
5: I que ella se la coneix molt per un gest que és abraçar.
6: Sí.
5: Que li diuen la santa de les abraçades, no?
6: Sí.
5: Perquè ha confortat personalment vol dir ella,
6: sí,
5: no? Abraçar ella, sí, a més de 40 milions de persones.
6: Sí, sí.
5: Per què has triat l'Ama com a dona dins d'aquesta secció? Per què és un referent per tu?
6: Bueno, em sembla un privilegi poder conèixer una persona com ella, que significa realment que ha entregat la seva vida als altres, és una figura... moltes vegades, i ara sí que parlaré de religió, però d'esperit, més entesa sense etiquetes, perquè pots creure en el que tu, cadascú, decideixi creure, però el que sí que és veritat és que tots tenim el referent, per exemple, de Jesucrist, no? I de la seva obra, del seu missatge. I avui en dia hi ha milions de persones que veneren aquesta figura de Jesucrist pel seu missatge d'amor, d'amor incondicional.
5: Sí, sí.
6: Molt bé. Doncs tenim una persona avui, aquí, a la Terra, que fa el mateix i que està a l'Índia. Llavors, és com tenir la sort de poder conèixer una persona que s'entrega d'aquesta manera i que, bueno, que tot el seu esforç a la vida, tot, absolutament tot el que fa, està enfocat en donar amor als altres.
5: Tu l'has conegut?
6: Sí.
5: Ella es mou pel món, perquè a Barcelona ha vingut.
6: Sí.
5: No sé si un parell de cops.
6: Sí, sí.
5: I està connectada amb una entitat, a veure si la trobo, perquè me l'he apuntat i ara no la trobaré. Embracing the World, és el seu moviment humanitari, no?
6: Que és sí, és la fundació a través de la qual ella desenvolupa aquesta obra humanitària.
5: Aquesta obra humanitària que fa des d'allà.
6: Uh-huh.
5: I té... diversos ASRAMs, no?, que són centres espirituals internacionals, que fa
6: sí,
5: obra...
6: Sí, a Granollers obra... en té un.
5: Ah, sí?
6: Aquí al costat,
5: ah,
6: a Granollers.
5: Això no ho sabia. Ella sí. Va començar als anys 70 abraçant públicament a desconeguts i especialment a homes, que era una cosa molt mal vista, perquè abraçar un home o una dona que no el coneixia de res en aquests anys era... Bueno, ara també.
6: Ella va començar molt més, molt, molt, molt abans. Ella sempre ho ha fet, des de que era petita.
5: Perquè era una família, ve d'una família pobra.
6: Ve d'una família molt pobra, molt humil. Sí. I ella abraçava tothom ja des de que era ben petita, les persones grans del seu poble, persones pobres que, bueno, que ploraven, li explicaven les seves penúries, i ella els abraçava. I ja des de ben petita la van començar a dir ama, perquè ama en sànscrit vol dir mare. Llavors sempre li han dit mare, encara quan era una nena petita, la seva gent del voltant ja li deia mare, imagina't, o sigui, perquè inclús arribava a prendre els calés del seu pare per anar a portar-los a gent més pobra que ells perquè poguessin menjar aquell dia. Té una vida bastant curiosa des de molt petita, des de molt petita. Tota la seva vida s'ha entregat als altres.
5: A més, té una xarxa mundial de persones voluntàries,
6: sí,
5: no?, que fan projectes sí, en salut, educació, sí, habitatge, igualtat de gènere també, conservació sí, ambiental...
6: Sí, i tant, conservació ambiental també.
5: Tota una sèrie.
6: Ella ha desenvolupat hospitals, universitats, escoles, refugis per dones... bueno, de tot tant
5: això,
6: a l'Índia com a altres postos.
5: Com a altres llocs del món.
6: Sí.
5: És difícil, tu que estàs ara amb aquest... O sigui, la teva vida ha quedat marcada, t'inspira l'ama, però t'inspiren moltes altres coses, totes vinculades al ioga. En una societat tan occidental i tan en aquests moments tan... No sé com dir-ho, no? No materialista, perquè, bueno, al final...
6: Però sí, materialista, sí. Jo diria que sí, vaja.
5: Des del teu punt de vista, quines són les petites coses que podríem canviar, que permetrien millorar tot
6: moltes,
5: això?
6: Moltes.
5: O que tu apliques en la teva vida?
6: Sí.
5: O que tu...
6: Intentar ser més conscients del que fem amb el que consumim, per exemple. Que siguin decisions, no inèrcies. Uh-huh. Perquè el tema està en que la major part de les vegades, justament, si no estem atents, si no estem presents, si no estem en aquest estat d'observació, no decidim el que fem, sinó que actuem per inèrcia. I no ens plantegem les coses, perquè moltes vegades ens és molt més còmode no sapiguer-ho. Em compro això, però m'és igual d'on vingui, perquè m'és més còmode no sapiguer-ho. Llavors no m'inquieto de com han sigut les condicions laborals de la persona que ha fet aquesta
5: samarreta
6: o
5: el que sigui.
6: Sí. O menjo aquest producte perquè tampoc vull preguntar ni vull saber molt d'on ve ni si és un animal que ha patit o no ha patit o com és aquesta indústria que hi ha darrere, no? Llavors, intentar fer tot això, entendre que cada petit gest té una conseqüència. Cada decisió, la vida nostra, és una successió de microdecisions. Tot el dia estem decidint coses. La major part de les coses que decidim les fem, bueno, són, òbviament hi ha moltes coses de logística diària, no? Però en totes aquelles en les que sí que podem incidir, intentar estar més presents, ser més conscients,

0: conseqüent de les meves decisions. Llavors jo faig el que puc fer en la meva circumstància. Llavors, de lo que es tracta és d'intentar desenvolupar aquesta consciència a poc a poc. Tampoc es demanen grans canvis de cop, això no, ningú ho pot fer. Està clar, no?
1: És el que anava a dir ara, és difícil.
0: Sí. Els canvis han de ser realistes i que es puguin portar a terme, perquè si no generen frustració més que una altra cosa, generen ràbia. No, és que mira, és que a mi això m'agrada molt i és que no ho veig. Home, si realment no ho veus, doncs intenta fer alguna cosa que sí que puguis.
1: Anava a dir-te, jo, per exemple, deixar de menjar un filet de carn em costaria molt, eh? Ja t'ho dic ara.
0: Per exemple, doncs, però potser intenta ser conscient i intentar que sigui de benestar animal o petits gestos, no ho sé. Cadascú ha de ser... la pregunta aquí, jo no diré mai a ningú el que ha de fer. Això sí que no m'ho sentiràs dir. Perquè això ha de ser una experimentació personal. Sí? I a casa meva tots mengen carn, eh? Això també que ho sàpigues. Però justament això demostra que jo no intento imposar a ningú el que faig jo, perquè penso que això és una decisió personal. Però si em preguntaves què pot fer cadascú, doncs penso que intentar estar més present en les seves decisions.
1: Això seria una gran cosa.
0: Sí.
1: Natalia, ens queden 3 minuts perquè estem acabant. Anem als tocs finals, que aquí és on m'agrada conèixer una mica més la persona que ens acompanya, perquè ens has explicat coses superinteressants, però jo vull saber, per exemple, a veure, Natali, tu que ets una dona molt creativa, on enfoques ara la teva creativitat? Què fas? Fas, jo què sé? Bueno, psicomotricitat fina, no, però no sé si pintes a grans...
0: No, tot això va quedar en la meva vida d'abans, perquè no tinc control per fer aquest tipus de coses, però en canvi, ara estic fent coses molt innovadores per mi, he començat a fer teatre musical... volia fer música i, clar, com no tinc gaire control en la meva mà dreta, vaig pensar que potser podria tocar la bateria.
1: I és el que estàs fent?
0: I és el que estic fent. Estic aprenent a tocar la bateria perquè, bueno, agafar la baqueta sí que puc, amb dificultats, però puc. Em poso una muñequera que m'ajuda a tenir més control amb la mà i estic aprenent a tocar la bateria.
1: I del que ets més orgullós, ens queda res, 2 minuts, eh? Però d'aquests anys ara, vista la perspectiva d'aquells 29 que no et va passar el que et va passar en ara que estàs ara, o sigui, l'aprenentatge més important o del que tu te sents més orgullosa de tu mateixa, són 2 preguntes diferents. Contesta amb la que tu vulguis.
0: Buf, això no ho sé contestar, perquè em queda molt camí per davant.
1: Sí?
0: Sí, sobretot el que sé... Més que veure el que he fet ara, fins ara, és que veig el que em queda per davant.
1: El que queda per davant?
0: Sí, a nivell del camí del ioga. És un camí que no s'acaba mai. Que no s'acaba mai.
1: No et pregunto pel futur, perquè ja m'has dit que el futur no.
0: Bueno, estic intentant, però dins d'aquesta mateixa intenció, organitzar potser algun viatge. De ioga a l'Índia.
1: Oh, que maco.
0: Sí, això és un projecte que tinc entre bambalines.
1: Entre bambalines.
0: Sí.
1: Doncs escolta'm, ho seguirem de prop. Ha estat una entrevista molt interessant. La veritat és que em sembla un exemple de superació, realment, perquè la teva vida...
0: Gràcies.
1: Ho és, i també molt interessant tota aquesta part que has decidit afrontar, que és acompanyar.
0: Sí.
1: Acompanyar i ajudar...
0: Això és el que més m'omple. El sentir que comparteixo tot aquest bagatge amb altres persones.
1: Amb altres persones. Doncs aquí ens hem d'acomiadar. Acomiadant-nos també d'Eli Arjona, amb el seu suport tècnic, com sempre. Moltes gràcies, Eli. I gràcies, Natali, gràcies a qui
0: ens... A vosaltres.
1: Molt contenta que hagis estat. I com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer i aquí seguirem fent xarxa des d'Heroïnes Quotidianes.

0: Aturem l'emergència social i educativa. Ho faran a partir de 11:45 des dels Jardinets de Gràcia i tenen previst anar fins a Plaça Catalunya, on hi faran els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve també hi començarà amb moltes més vagues. I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir, en aquesta zona, entre la Segarra i el Solsonès, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees, concretament a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I seguim en aquest cas parlant de que ara Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu. I parlem de més coses que també s'estan implementant des del govern, i és que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte, doncs, que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'excepció serà total, mentre que els estudiants que tinguin família monoparental amb un fill pagaran el 50%. En successos, tres persones van morir ahir en tres accidents en medi natural. En concret, ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. I encara en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzaven un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada. El Pispa, de 22 anys, cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular en patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. I en plana internacional, pendents dels Estats Units d'Amèrica i l'Iran, si signen l'acord per acabar amb les hostilitats i reobrir avui l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump, que signarien avui. En canvi, per l'Iran, no tenen tan clar que això acabi passant aquest mateix dia. I en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la Champions, que va guanyar 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
5: No!
4: Nosaltres t'ho posem fàcil.
5: Yuhu!
4: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
8: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

ara comença aquesta merda de programa. Tenien ganes de que tornés?

0: Les 11 i 12 minuts, siguin tots vostès benvinguts un diumenge més a aquest programa que es diu, ja ni me'n recordo, sí, reobrim els diumenges. Tenim la memòria que ens falla, eh? Bueno, jo crec que és un problema nacional, això, que ens falla la memòria. No ens en recordem de les coses que ens han fet i que les que s'estan fent. Si tinguéssim memòria, més d'un tancaria la boca dient allò de com Franco se vivia mejor. Quina estupidesa. Gent que no ha viscut amb ell, que no ha sabut el que és, i clar, com tampoc se'ls dedica a ningú a ensenyar-se, ni volen fer memòria històrica, ni volen fer res, recordem les coses, o sembla que les recordem, quan en realitat no les recordem. Són pensaments injectats. Com pot parlar la gent que no ha viscut amb el Franco de com Franco se vivia mejor? Com ho poden dir? Bueno, la culpa no és d'ells, la culpa és dels que diuen això i ho fan propagar. Estem un país de crítica, un país que ningú mai està content. I saben per què? Perquè ho critiquem tot. Perquè és un país que no té respecte per res. No respectem mai l'opinió de l'altre. Jo sóc el primer que no respecto els feixistes. No és que no els respecti, és que no els entenc, ni vull entendre'ls. Perquè no podem confondre una cosa. Una cosa és la llibertat d'expressió, malentesa que tenim aquí. La llibertat d'expressió vol dir que tu pots dir i opinar el que vulguis. Però la llibertat d'expressió és que jo pensi del que tu dius el que jo pensi i el que jo vulgui. Per tant, estem molt malament. Per què dic això? I per què comencem així un programa teòricament d'humor? Perquè hi ha coses que posen de mal humor. I una de les coses, per mi, és la crítica que ha rebut el Sant Pare per part dels polítics d'aquest país, que no tenen memòria. Tenen els sants pebrots d'aplaudir durant 7 minuts tots de peu. I a l'endemà triguen menys d'un minut per tornar-se a barallar. Què vol dir? Que ho fan tot cara a la galeria, que aplaudeixen i no escolten, que no els interessa escoltar. El papa, i no sóc religiós, i els dic jo que no, tampoc sóc ateu, és a dir, tinc les meves dubtes amb tot, com tot.
1: Sóc català, porto
0: barallà. Jo crec que el papa va fer un discurs... No el papa Rutxes aquest que sona pel fondo. El papa va fer un discurs realment honest. Feia temps que un papa no parlava tan bé. Un papa que es dedica a dir cuidao amb la immigració perquè som tots sers humans i tenim drets, i els xenòfobs i els aprofitats polítics treuen un partit d'això bestial. Per exemple, diuen, he llegit un article avui que deia que els pisos sí, estan sobredimensionats
1: sí,
0: perquè... I un, bueno, tio ha dit, bueno, perquè venen amb pateres i l'omplen. No és veritat. Els pisos estan sobredimensionats perquè el preu és desorbitant. Perquè els fons buitre... No, és que s'han de construir més vivendes. Necessitem 700.000 vivendes, aproximadament, ¿vale? I n'hi ha 3 milions de pisos no ocupats. 3 milions. Què passa? Des del moment que el dret a la vivenda es converteix en un luxe, en un punt d'usura, mai s'arreglarà. I aquesta gent que critica els immigrants i li fot tota la culpa als immigrants, evidentment hi ha de tot. Una cosa són els delinqüents i l'altra són els immigrants. Els immigrants que venen aquí a treballar, saben què faran? Aquests faran que la gent que ara els critica es pugui jubilar. Perquè si no hi ha treball per la gent d'immigrant, no es podran jubilar. La població s'està envellint moltíssim.
1: Sí,
0: i si no ve gent jove a fer-ho, no ho faran. Pensin que estem en un país on hi ha més gossos que nens. S'ha arribat a pensar això? O sigui, hi ha més gossos que nens d'una determinada edat.
1: Què?
0: O posem seny, o fem una mica de casa el que diu el papa i comencem a escoltar-se, i comencem a tolerar, i comencem a diferenciar el que és un pecador, un delinqüent, un violador, un assassí, de el que és un tio que ve aquí per guanyar-se la vida i tractar de treballar, i comencem a ajudar-los, perquè si els fotem a tots el mateix paquet, és el que beneficia a la gent que vol que estiguem enfrontats. És molt bo parlar d'immigrants que ocupen pisos i no parlar dels fons buidre, que tenen molts polítics la culpa... I no els hi diem res. Està molt bé de dir, oh, és que la culpa dels immigrants està tot, la delinqüència, la inseguretat. Escolti, aquí han hagut inseguretat sempre. Han hagut apunyalaments sempre. Han hagut baralles sempre. El que passa que hi ha dues coses. Aquest país és molt racista. I em sap molt greu. Perquè diem, no, aquí no som racistes. Mai érem racistes. Però com tractàvem els gitanos? Com els tractàvem? Fins i tot teníem una frase que deia aquest tio és un gitano, era com un insult. Però per què no ens mirem, deixem de mirar el malic i comencem a pensar que tots som sers humans? Fins i tot els més fatxes, els més radicals, els més fora de lo que és la tolerància i el respecte, doncs miri, els tenim que aguantar, però no per això els tenim que ni ensalçar ni despotricar. El que tenim que fer és escoltar-se i, ja dic, llibertat d'expressió no és dir el que tu vulguis, que ho és. La llibertat d'expressió és que tu puguis dir el que vulguis i que la gent faci el que cregui que ha de fer. I això aquí no passa.
1: Depèn Garcia, qui... truquen!
0: Depèn de qui que parles, et miren d'una manera, depèn de qui et parles, et mira d'una altra. Jo no tinc... com es diria jo? Jo crec que la gent que critica la immigració són els mateixos que criticaven els gitanos. Vols callar-te, follet, d'una vegada, per favor? Que pesao! Pensin una cosa. Els gitanos els hi fèiem que eren els quinquis, els que robaven, els que apunyalaven, els que donaven inseguretat. Els gitanos eren el pitjor, vivien en barraques, eren delinqüents. Els gitanos. Per què? Perquè eren d'una ètnia diferent i una cultura diferent. I ara què passa? Ningú parla dels gitanos. Per què? Perquè ja tenim gent amb què fotre'ns. Els moros, els sud-americans... Per què no ens fotem amb els italians de corbata, que n'hi ha més italians a Catalunya que sud-americans? I que moros, ho saben, això? Hi ha més italians treballant aquí. I saben per què? Perquè porten corbata. I aquests, quan roben, si és que han de robar, si són lladres, són elegants. No es veuen. Jo crec, audiència, que hem de recriminar el que està malament, hem de perseguir tot aquell que sigui delinqüent i ho faci malament, però el que no podem fer és prejutjar tothom perquè sigui. Hi ha moltes famílies... Vostès no els hi fa pena? No els hi trenca el cor que una gent tingui que agafar una patera, jugar-se la vida per l'Atlàntic, morint-se, que han convertit el mar en un cementiri, i quan arriben aquí, els culpem de tot el que ells encara no han arribat ni a fer? Com es pot dir que la culpa de la vivenda la tenen els immigrants? Com es pot dir que la delinqüència la tenen els immigrants? Com es pot dir tot això? La culpa de la delinqüència la tenen els delinqüents. La culpa de l'habitatge la tenen els sinvergüences que especulen. I, evidentment, tots hem de ser iguals davant de la llei. Però saben què? La llei popular és de lo més sesgat que existeix. Perquè prejutgem les coses. Tu una persona dius, és moro, i ja, mare de Déu. Però hi ha moros de tot tipus. Igual que hi ha catalans de tot tipus. Que no hi ha catalans feixistes? Que no hi ha catalans lladres? Que no hi ha espanyols sinvergüences? El dia que deixem de veure el ser humà per l'ètnia, per l'origen o per la butxaca, començarem a tindre donar nom a una cosa que ens tenim el nom i no la fem servir. Sabeu què? Ens diuen que el ser humà ens definim com la humanitat. Doncs els tinc que dir que hauríem de començar a canviar el nom, perquè d'humanitat sembla que en tenim bastanta ben poca. Comencem.
1: Garcia, truquen!
0: Jo m'ho has dit 600 vegades, Bueno, el primer que faré és presentar la gent, perquè s'ha de ser educat, El primer que faré és... Bon dia, Pilar.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Xavier.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Saturnino.
5: Bon dia.
0: Vaig entendre que el van tornar a engarjolar. És possible que va vindre el papa? Sí. Bueno, després ens ho explica,
5: Sí, sí.
0: Va anar a Cambrians. Jo patia.
3: No per
0: Cambrians, per vostè. Per si sap, per i bon dia, Montserrat. I a tu, Follet, també bon dia, perquè si no et cabreges. Passem la trucada, sí? Vinga'n. Hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: Hombre,
6: bon
0: dia. Senyor Quesada. Senyor què, m'has dit?
6: Polític, Xavi.
0: Bueno, l'animal... L'home és tan animal com polític. No es pot viure sense política, sense opinió. No es pot viure. Pensa que el que decideixen els polítics t'afecta directament a la teva vida quotidiana, Des del moment que en aquest país vam dir, bueno, ja tenim democràcia, els polítics ja s'espavilaran, jo passo de la política, els vam donar un poder que ni es mereixen ni saben portar. Tu has de controlar més el que mana que el manat.
6: Com diuen alguns, diguem els polítics, ens mereixem.
0: Exactament, sí. I fa temps que aguantem molta cosa, També hi ha polítics honestos, Jo em vull quedar amb els Sanguites, em vull quedar amb gent així. Gent honesta, però nois, que cada dos per tres... Quan veus... El papa ve i diu, enteneu-se, sigueu tolerants, escolteu-se... I a l'endemà, les primeres garrotades que es foten entre el gallego aquest, el, com es diu? Hòstia, el Feijó. I el Sánchez, dius, però què vosaltres per què veu estar aplaudint, hipòcrites? Què veu fer, el mateix que quan parla algú del vostre club aplaudiu com idiotes? I veu aplaudir el papa perquè tots volíeu quedar bé? Hòstia, escolteu a la gent. Escolteu, tracteu d'entendre's. Digue'm.
6: Però el que no estic d'acord amb el papa, si no ho digui així de clar, és que es fiqui amb les lleis que es fan.
0: Que es fiqui què?
6: Perquè, amb les lleis que s'han fet al Parlament.
0: Amb les lleis?
6: Sí.
0: Bueno, a veure...
6: A veure, qui és ell per dir que la llei de l'avortament està mal feta?
0: Home, doncs és el cap de l'Església Cristiana, que dels seus fonaments, el respecte per la vida és total. Tu pots estar d'acord o no? Jo sóc partidari de l'eutanàsia, t'ho dic. O sigui, no estic d'acord en que la gent pateixi. Però entenc que el representant de l'Església Catòlica, Cristiana, Apostòlica i Romana defensi els seus valors fonamentals que ells tenen. Tu pots ser religiós o no. Ell és normal. Tu t'imagines un papa que digui fem l'avortament, vinga, fem l'eutanàsia, vinga, en va, alga. Diries, aquest tio s'ha begut l'enteniment, perquè hi ha unes pautes. Però quan entres amb la part social... no amb la part, anem a dir, de la seva litúrgia, sinó d'algo que va extramuros, que es diu... Hosti, aquest tio va parlar molt bé, eh? I és un papa bastant progressista, i és un papa que a l'Abascal, a l'Ayuso i tota aquesta gent es van quedar amb un pam de nassos, perquè estan acostumats a papes molt de dretes, molt conservadors, i aquest no. Per tant, cadascú que es quedi amb el que creu que s'ha de quedar i que cadascú opini el que vulgui. Jo d'aquest papa m'he quedat amb el discurs que fa de defensar la immigració perquè és defensar el ser humà, defensar la tolerància que la gent s'entengui, tractar d'anar units. Escolta, qui pot estar en contra d'això? Només els imbècils. No, no ho dic per tu, lo de l'avortament i l'altre, que l'altre és una cosa molt més... Com et diria jo, és una decisió molt personal.
1: I ara?
0: Però en les decisions col·lectives...
6: Ara, és que, seiem sincers, qui té que decidir si vol tindre la criatura o no, és la dona. Perquè és el seu cos i...
0: Però escolta, l'Església no persegueix a ningú perquè ho faci. L'Església el que diu és no ho facis, però si ho fas, allà tu. Cuidao, eh? Una altra cosa és fotre una llei que perseguís l'avortament. Jo diria, cuidao, perquè, com hi havia aquí, aquest país hi havia una llei, a l'època del Franco, que es prohibia.
2: I als
0: Estats Units hi ha molts. Igual que hi ha la pena de mort, etc. Una cosa és el que religiosament algú t'aconselli, però està la llibertat. Tu pots ser catòlic o no catòlic, tu pots avortar o no avortar, tu pots fer el que vulguis. Depèn, però si et fan una llei, ja no pots fer el que vulguis, és molt diferent. El papa no sentencia lleis. El papa diu el que ell creu i pensa la seva fe.
2: Com a cap de l'Església.
0: I tu després fes el que vulguis. T'ha de preocupar més el que decideixi un Feijó, o un Sánchez, o un Puigdemont i tal, perquè això sí t'afectarà directament a la vida.
6: Sí.
0: Mentre
6: sí,
0: que el que diu el papa t'afecta la teva moral, que és diferent. I la moral és lliure. La vida no. Tens que pagar impostos, tens que acceptar, tens que fer. Cuidao, perquè culpar... A veure, quina diferència hi ha entre l'islam i el catòlic? Que l'islam, política, govern i religió van junts. I per tant, la religió islàmica et pot encarcelar, et pot portar a la presó. Per què? Perquè llei i fe són juntes. A l'Església Catòlica no. Una cosa és la fe i l'altra és la política.
6: No, en teoria no, però després es veu que va tot junt.
0: Per això, és important el discurs del papa. Perquè no aprenem, Quesada? No, si ja t'entenc per on vas. És que l'Església sempre ha estat al costat del poder. Aquest és el problema que ha tingut aquest puto país, que li ha donat molt poder a l'Església, i l'Església ha donat molt poder. I hi ha coses com l'Opus, hi ha coses com els cardenals, hi ha coses que la política, per desgràcia, l'Església d'aquest país... és política. El que critiquen els ayatolars i tota aquesta gent de que la fe i la política van juntes i són... aquí ho fan. Però no ho fa el papa, no ho fa l'Església, no ho fa la fe. Ho fa la gent que viu d'això. La gent que s'aferra a fer-ho. És com dir, escolta, tots els cures són pedòfils. Home, no es pot dir això. Es pot dir, hi ha cures pedòfils? I tant. Hi ha cures sinvergüences? I tant. Hi ha cures lladres? I tant. Per què? Perquè una cosa són els cures i l'altra és la fe. I quan tens un cura, quan tens un cura que tracta de portar aquesta pràctica humanitària com a consell, no el podem criticar. Jo no puc fotre un pederastre al costat del Sant Pare. Què se'ls pot criticar? Què se'ls pot criticar? Que no ho reconeguin o que ho tapin. Això és el que està malament. Clar, no hi ha cap organització perfecta. Jo no defenso la Iglesia, jo sóc molt antireligiós. T'ho dic jo, a mi l'Església sempre m'ha causat més repelús que afinitat. Però si ve que algú... És com Joan XXIII, ningú se'n recorda de Joan XXIII. Joan XXIII va fotre el Concilio Vaticano II i va obrir l'Església. Home, no tots els papes són iguals, no tots els papes són com aquell cabró, si em permeteu l'expressió, que van ahir els avions italians que venien a bombardejar els republicans d'aquí.
3: Sí, senyor.
0: Això és un papa? Clar que era un papa, però quin papa era? Per tant, som humans, no hi ha ningú que sigui el fill de Déu ni el Sant Pere, tot això són litúrgies. Som humans que per la fe o l'interès o el que vulguis portem uns càrrecs. Quan algú ho fa bé, quan algú tracta d'anar a l'essència, quan algú tracta d'humanitzar, a mi que el critiquin, honestament, per temes polítics m'ha sapigut molt greu. Molt greu. Igual que ens critiquen a Barcelona, sempre els catalans. Tu per ser català, saps el que ets? I tu tens la culpa? No, oi? Però tu, clar, estos catalanes de mierda.
6: Bueno,
0: pues com allò, estos españoles que no quieren hablar catalán, pues que són... Escolta, la gent que parli com li surti dels pebrots. I tu el que tenim que fer és entendre'ns. Jo per què tinc que obligar un tio que parli català? Perquè ell tampoc em té que obligar a mi a que jo parli castellà. Cadascú que parli el que vulgui, i si ens entenem ja està. I quan ve un papa que va d'aquest pal, hòstia, sobre el critiquem, tu. Jo, és que no volem escoltar. No volem escoltar, Quesada. Cadascú està empecinat amb el seu, tothom ha enquistat el seu cantó, i escolta, a mi el que tu dius no m'interessa. Hòstia, comencem escoltant-se, tu. Comencem a mirar-se els ulls.
6: Quan tu veies... T'he dit una cosa.
0: Digue'm.
6: Que tot el del redor del papa ha sigut un circo, eh?
0: Bueno, com vols dir un circo?
6: Un circo mediàtico. 24 bueno. Hores veient, parlant del papa, del... Com...
0: Tenies altres canals. Quesada, tens
6: sí,
0: altres canals?
6: Sí, sí.
0: Tens altres canals? Escolta, no és un circ mediàtic a les tertúlies que es fan? No és una merda de circ mediàtic? Unes tertúlies que de cinc tios tots pensen igual. I vas amb un altre cantó i tots pensen... O sigui, no, per què? Perquè som mediàtics. Mira, el ser humà, la persona, és el més feble i idiota que hi ha al món. Jo ho he dit sempre.
1: Què dius ara?
0: Sí, perquè es creu l'últim que li diuen. I quan algú li diuen i s'ho creu, i teòricament li va bé pel seu tal, ja no escolten a ningú. Mira, jo al PP particularment no em cau gens bé. De Vox ja no, tampoc. Perquè jo sóc un tio progressista. Però tinc que entendre que de vegades diuen coses que se'ls ha d'escoltar. Siguent molt oposat al meu pensament, però de vegades l'encerten. Aquest país no s'escolta ningú a ningú. I la veritat absoluta no la té ningú. La política és l'art d'entendre's, de pactar. Aquí ni s'entenen ni pacten, sempre oposats. Com està el país? Destrossat. I sempre la culpa és de l'altre. Sempre. I nosaltres, en lloc de tindre memòria i saber a qui tenim que votar i a qui no, més enllà dels ideals que tinguem, sinó per... fins i tot la persona, doncs no ho sabem, facin el sí, que facin...
6: Però per votar la persona tindria que ser llistes obertes i no tancades.
0: És una excusa. És una excusa. Jo estic d'acord amb les llistes obertes. Però saps què passa? Saps què passa? Com són els del meu partit, els voto i els perdono. I no són corruptes. Saps per què? Perquè els altres són més corruptes. Tu creus que és normal que escoltem un discurs... Tu creus que escoltem un discurs dels dos partits més corruptes de la història, PP i PSOE, el PP amb un historial de, bueno, llarguíssim, amb el caso Montoro, amb el caso Kitchen, amb el caso tot això, donguin lliçons de moral al Parlament dient que la corrupció i que limpiaran Espanya de la corrupció. Però que ens prenen per imbècils. Ens prenen per imbècils. Cuidao! I després els socialistes, que som molt honrados, i escolta, el GAL és impressionant. Corrupteles del PSOE per un tubo. Per tant, qui estigui lliure, que tiri la primera pedra. I aquí el que fan és que es foten pedrades els uns als altres. Jo, no sé per vosaltres, per mi la visita del papa ha sigut molt, molt gratificant. I també et tinc que dir una cosa. I entrarem perquè després el Saturnino farà el seu show, no? La seva opinió. Jo tinc que dir una cosa. S'has comparat molt Madrid amb Barcelona. Fins i tot els propis madrilenys han dit que Barcelona es va fer molt bé. Hi ha alguns que l'han criticat moltíssim. Fixa't que en lloc de quedar-se amb el que diu el Papa, critiquem la forma i el contingut, no, el continent. Què més dona si a Madrid van ser uns sorteres? Què més dona si aquí a Barcelona va ser un espectacle bestial? Lo important, a veure si ens comencem a deixar de comparar i comencem a anar de la mà. Però saps què passa? Tenim una classe política que no ens deixa anar de la mà. A ningú. Tu tens algun problema amb el madrileño? Directament? Quesada? O vosaltres?
6: No, directament no.
0: No. Aleshores, per què ens enfrontem? No és d'idiotes? Escolta, hi ha madrilenys bons, madrilenys dolents, catalans bons i catalans dolents. Hi ha nazis espanyols i nazis catalans. La gent és com és, però quan les agrupem i a tots diem la immigració és dolenta, els moros roben, els catalans són uns malparits, uns garrepes i uns capullos. Tio, a mi, posa't amb la pell d'un immigrant, siguent català. Tu no et sents que et foten amb un paquet...
6: Però
0: tu no et sents amb un paquet que vamos a por ellos, que ens odien, que són uns desgraciats. Tu no et sents ofès? Sí. No et sents ofès? Doncs no. Pues passa igual amb tothom.
6: Però, Xavi, una cosa. Tenim que tindre més memòria perquè jo, els meus pares, eren immigrants.
0: Clar, però si som tots, si em permeteu l'expressió, mil leches... Si no hi ha... Què busquem? La raça pura del Hitler? Tots tenim de tot.
6: És impossible.
0: És impossible. Tots tenim molt de... Mira, estan fent unes proves d'ADN a gent, normal, que es queden sorpresos. Nòrdics que tenen genes del Líbano.
6: Clar, perquè...
0: És que no hi ha una raça pura. El que hi ha és la pura estupidesa, aquest país i aquest món.
6: A la llarga de la història s'ha barrejat.
0: Clar, però si és lo bo. Escolta, mira, jo et diré una cosa. El flamenco, per exemple, ¿vale? Per dir-te un exemple. El cajón que tothom atribueix que és flamenco, saps el que és allò que se senten a sobre? Això és cubà i ho va portar el Paco de Lucía i ho va posar aquí. Per tant, el flamenco pur i dur té un instrument cubà. I és millor, sí. O és que tot té que ser igual? Todos tenemos que ser muy españoles. Todos tenemos que ser muy catalanes. Lo que tots tenim que ser és molt persones.
6: Seam sincers. Hi ha alguns que pensen que sol té que haver una llengua, una cultura...
0: Clar.
6: I
0: ja està. Pues això, estan tan equivocats, perquè... Mira, no, tu no saps la sort que tenim els catalans de ser bilingües. Però el bo del cas és que hi ha espanyols que només parlen, espanyols o el que sigui, que només parlen una llengua i estan la mar de contents. I saps què passa? Volen imposar-la perquè és la seva. Què vull dir? Mira, quan diuen d'anar junts... Mira, els espanyols criticar els catalans no els fa més bons espanyols. I els catalans que critiquem a segons quins espanyols tampoc els fa més bons catalans.
6: No
0: és així. Tenim que enfrontar-se... Escolta, tenim que enfrontar-se a la gent que va en contra de la gent. Sigui castellana, sigui catalana, sigui russa o sigui sueca. Però no per lo que ets. No per lo que ets. Que et critiquin perquè ets català és tan dur com criticar-lo perquè és espanyol. Anem a la persona, a veure si comencem a entendre'ns. Jo sóc independentista, eh? No pensis que sóc unionista ni res. Sóc independentista, però abans d'això tracto de ser persona.
6: Vale, pues ara t'explicaré jo una cosa que em va passar en un viatge a l'ONCE.
0: A on?
6: A Castilla-La Mancha.
0: Sí.
6: Resulta
0: a un viatge, sí, sí. Vale, digues, digues.
6: Érem un grup catalans, sí. Entre nosaltres parlava en català. Pues va vindre un del poble,
0: sí,
6: que estàvem vigilant, i em diu, por favor, ¿podéis hablar cristiano? I em dic, bueno, pues... li vaig contestar, dic, mire, perdona, nosotros somos un grupo de catalanes que entre nosotros hablamos nuestra propia lengua. Cuando nosotros sepamos o nos dejamos algunos de aquí del pueblo, cambiaremos de lengua. Que pues, nosotros sabemos hablar las dos lenguas.
0: Estem caient de quatre potes.
6: Entonces, a l'home em diu, pues perdone, si l'he ofendido. Dic, no, a mi no m'ha ofendido. Bueno, pues se'n va al bar,
0: al cafè,
6: i segurament ho va parlar con els col·legues d'allà.
0: Sí.
6: I dius, hòstia, l'has passat? Ve al rato, me'l torno a trobar, dice, oiga, perdone si le he ofendido. Digo, no, a mí no me ha ofendido. Uh-huh. También le voy a decir una cosa. El día que entiendan que tenés dos lenguas, es riqueza, es de pobreza, habremos adelantado mucho.
0: Però mira, Quesada, tornem a estar igual, som idiotes. Mai ens havíem enfrontat per la llengua catalans i espanyols, anem a dir, o castellans. Ningú es fot amb els gallegos. Oi que no?
6: No,
0: per què ens fotem amb nosaltres? Per què? Perquè és política. I nosaltres hi callem de quatre potes.
6: Mira,
0: jo crec que... I sóc independentista, t'ho dic. Jo vull una Catalunya independent. No perquè tingui res contra Espanya, sinó que el que no m'agrada és la manera en què es fan les coses. I s'hauria de fer d'una manera diferent. I tinc l'esperança que si hi ha un país nou, es poden fer coses noves. Perquè saps què passa? Els països no volen canviar. Ni els deixen canviar. I a vegades, doncs bueno. Però dit això, ser independentista no em fa que tingui odi a Espanya i que pensi que els espanyols... En absolut. Alguns espanyols, sí. Però no tots. I aquest és el punt. Hem de saber diferenciar. L'enfrontament que ens fan tindre sempre és benefici de polítics, que mai es volen fotre d'acord. La política, aquest país, és enfrontament. Ens fan pensar coses... Mira, oi que a tu et diuen... Perquè pensem una mica, t'has de posar una mica amb empatia en la pell de l'altre. Oi que tu, quan et diuen, per exemple, és que tots els moros són uns lladres. Hòstia,
6: no, no
0: és una fal·làcia.
6: No,
0: és com quan t'ho diuen, tots els catalans són uns garrepes.
6: No tots.
0: Pues igual que nosaltres sabem que quan ens diuen a por ellos són uns garrepes, són uns insolidaris, són un no sé què, són uns nazis, quan ens diuen tot això, hem de saber-ho filtrar. Perquè molts, per ignorància, per no pensar, per desconeixement i per deixar-se portar, foten aquest discurs. Però el que és que nosaltres també el fem, eh? Tu quan dius, hòstia, és un moro, tu creus que hi ha dreta que no li lloguin la casa a un moro, per exemple, perquè és moro? Tenen que mirar no, si treballa, si no treballa. L'han de mirar com a l'altre, però el fet de ser moro ja no, ja no el vull. Hòstia, per favor. I després on vols que visquin aquesta gent? On vols que visquin? És com si és català, no em vengui res. No vendo productos catalanes. És igual de gilipolles un que l'altre. Però què estem fent? La paraula humanitat, si ens autobategem com humanitat, hem de ser humans, i no ho som. Però bueno, aquesta cosa s'està anant demà, jo volia començar amb humor i ens hem anat desvinant.
3: Oh, home, no,
0: cosa que no
3: hi ha.
0: Quesada, el concurs, digues.
6: Digue-li al rei del
3: cobre.
6: Del cobre, que va fer quan l'avió del papa que el va espallar.
3: No.
0: Bueno, això, ell té una crònica i una opinió d'això, eh? No. També és curiós, no? Amb el bé que havia anat tot, teòricament, hi vaig espallar l'avion.
4: Curiosament.
0: Però, bueno, curiosament, el rei dona l'avion, vale? És a dir, bueno...
6: Sí.
0: Coses d'aquí, no? Vale, a veure... Quesada, fem un concurs, et sembla bé? Perquè, escolta, ens hem fotut tres quarts d'hora, hòstia.
1: Sí, senyor.
0: No, diré una cosa, mira, jo diré el que per mi...
6: El que digui el punyet.
0: Mira, jo diré una cosa, jo per mi el que crec que hem de parlar de respecte.
1: Quin
0: no?
1: Concurs de merda.
0: Calla, punyet. Sí. I quin és el respecte? El respecte, doncs, jo diria que és reconèixer el valor i la dignitat dels altres. Així com que reconeguin el teu propi, estem d'acord?
6: També t'he dit una cosa.
0: Digues.
6: Xavi, si indiquem la immigració, qui cuidarà els avis?
0: Bueno, això ja d'entrada.
3: Era Bascar i companyia.
0: Sí, bueno.
3: Tanto que critiquen.
0: A veure, si em deixeu, explico una mica el que és per mi el respecte i entendreu tot el rotllo que he fotut. Jo no vaig sentir ningú. Em poden caure malament molta gent. Puc ser totalment antifeixista. Odio el feixisme. Saps per què? Perquè significa tot allò que no és respectar el ser humà ni la llibertat. Per això m'emprenyo. Perquè són gent que volen ordenar el ser humà, que vagin tots acatant les ordres, que tots vagin igual, l'uniformitat.
6: Sí,
0: però, ojo,
6: com un robot.
0: Són els feixistes, i els feixistes són de tots colors, eh? Bueno, és igual.
6: Sí.
0: Per mi el respecte és això, és reconèixer el valor de l'altre, la dignitat dels altres, i també el teu propi, evidentment. És acceptar les diferències, tu. Això és respecte. És entendre que cada persona té un dret a pensar, a sentir i a viure de la manera única que ell vulgui. Estem d'acord amb això o no? Tu no has de pensar com jo, ni has de viure com jo. Tu has de ser el que tu vulguis ser.
6: No,
0: cada el respecte, hi ha una cosa important, el respecte no s'imposa, es guanya. Això també és veritat. I es cultiva a cada cosa que fem,
1: senyor.
0: A cada paraula, a cada silenci. També una cosa, respectar també és saber quan t'has de retirar, quan guardar el silenci, quan posar límits a el que tu dius. En definitiva, el respecte es tracta de tractar els altres com voldries ser tractat tu, sense oblidar mai de tractar-te amb la mateixa consideració. És a dir, el que tu vols per tu no li desitgis a un altre. Tu t'imagines que per ser catalans no ens lloguessin pisos? Imagina-t'ho per un moment. Imagines que per ser català hi haguessin barris que et miressin malament, o que no et despatxessin, o que no et donguessin feina? Cuidao. Ara, tu imagina't, un lladre a la presó, un navajero a la presó, un delinqüent a la presó. El que és delinqüència, totalment duríssim. Però el que és ser, formar part d'una ètnia o d'un grup, noi, hem de fer la diferència. I no ens deixen fer-la, eh? Aquí fotem tots el mateix paquet i pa'lante.
6: Xavi, tu què opines de la nova llei d'immigració que ha fet la comunitat europea?
0: Pues que són uns imbècils. Perquè en lloc d'obrir els braços, acollir, generar empleu i fer que aquest país, bueno, aquest continent envellit i entristit i avorrit comenci a tindre una nova generació. I no té per què vindre per europeus, té que vindre per éssers humans. Per exemple, els que critiquen la llei del Sánchez de la immigració d'obrir portes. Hòstia, no és millor obrir les portes, legalitzar, donar papers, perquè segur que si tenen papers contribuiran, estaran controlats. Si no tens paper, ve tota ve tot lo negre. Escolta, hi ha quantitat de tios que són antimigració i contracten a la gent per 2 duros i els exploten. Però què és aquest doble missatge? Que tinguin papers, que entrin, que puguin tindre feina, que acceptin les normes d'aquí, que s'integrin. Un altre problema que tenim és la integració. La gent que no es vol integrar, clar que fa nosa, perquè t'has d'integrar, t'has d'adaptar, has de fer un mix. Aquí tots som culpables, tu. I saps per què? Perquè primer posem els prejudicis i després posem l'humanitat. I això em sembla fotut. Però bueno, escolta, sembla un mossèn, no vull parlar d'aquí. Quesada, ell estem avorrint a les mosques. Sí. Quesada, la pregunta del concurs, a veure si la saps. Farem una pregunta, com et diria jo, una mica facilona. És veritat que una dona va apunyalar el seu marit després de que ella estirés un pet, que ell estirés un pet a la seva cara? És veritat o és mentida?
6: És molt terrestre, o sea, molt que no pot ser veritat o mentida.
0: Sí, tu m'has de dir si vols veritat o mentida. Què?
6: Jo posaria veritat.
0: Tu dius que és veritat, eh?
6: Sí,
0: una dona apunyala el marit perquè el marit, el molt animal, li fot un pet a tota la cara. Bueno, doncs ja veurem si és veritat o no. Tu de moment dius que és veritat, Tu penses que aquí sempre fem concursos molt culturals.
6: Per menys ha matat la dona. O sea, que
0: bueno, aquesta és una altra, Aquesta és una altra, Deixem temes perquè saps què passa? L'avinguda del Papa ha tocat una mica de consciències. Ens ha deixat molt amb el cul a l'aire molta gent.
3: No, que l'ha deixat el cul.
0: A lo que és.
3: A lo de derecha, a lo de derecha, el punto y pelota.
0: Bueno,
3: hay que decirlo claro, al PP y a Vox, que son los que están hundiendo este país. Y pobre de Dios, que salgan ellos en las próximas elecciones, porque coge me voy.
0: Bueno, aquí tenim una facció clara.
3: No.
0: Sí, sí.
3: No, no.
0: Escolta, jo respecto l'opinió
6: de Gonzalo. Dime dónde vas y también me voy contigo.
3: Mira, ahora voy a decir yo una cosa.
0: No serveix de res, no, Pablo.
3: Mire, ahora voy a decir yo una cosa. Tanto que habla el PP y el PSOE,
0: sí.
3: ¿Sabe? El otro día, no aprobaron una ley que iba para los jubilados.
0: Ya lo sé,
3: No la aprobaron.
6: Lo sé.
3: Una ley que quitaba que los jubilados le quitaran menos el IRPF.
0: Sí, sí.
3: Después de tantos años que están trabajando, pues el PP y el PSOE dijeron que no a la ley esta.
0: Uh-huh.
3: No la aprobaron.
6: ¿Y sabes quién no dio los votos?
3: ¿Quién?
6: ¿Sabes quién no dio los votos?
3: ¿Quién?
6: Junts.
3: Bueno, mira, yo ya sé de qué va el tema.
4: Però ja està, que estem parlant, ja i després ens deixem,
0: la, ens deixem la pell defensant a polítics i després fan el que fan. Perquè al final tots mengen a la mateixa taula.
3: Bueno, i, bueno.
0: Bueno, deixem la política, perquè no, acabarem malament. Anirem a Cambrians, al reportatge directe del Saturnino.
3: Anava una cosa antes d'acabar. Que hablaba de respeto. El respeto sí. Lo perdí yo. ¿Sabes cuándo perdí el respeto?
0: No.
3: El 1 de octubre. ¿Sabes cuándo perdí yo el respeto? Cuando Huelva, Cádiz, Ejido y otros sitios de esos, la gente salió a la calle a por ellos, a por ellos, a por ellos. ¿Qué querían? ¿Matarme a mí y a mis hijos? Que venían aquí los Guardia Civil a matarnos a nosotros. Pues yo perdí el respeto por esa gente. Esa gente no merece mi respeto para nada.
0: Pero mira,
3: o sea, que no se me hable
0: Saturnino.
3: La gente de respeto de fuera de Cataluña.
0: Mira, Saturnino, pero no era tot Cádiz, Saturnino, no era tot Cádiz, no era tot Málaga.
3: Me da lo mismo.
0: No, aquest és el problema.
3: Me da lo mismo.
0: Hem de diferenciar.
3: Me da lo mismo.
0: Els que diuen...
3: Ahí tenía que haber salido Saturnino. El gobierno y haber dicho, señores, no estamos de acuerdo
0: pero,
3: con el Cádiz.
0: Però el govern, com vols que han de sortir,
3: bueno,
0: si van enviar...
3: No,
0: mira,
3: decir.
0: Jo diré només una cosa. Aquí t'han discutit, el primer que s'ha de fer aquí és treure el 155.
3: Bueno,
0: i a partir d'aquí comencem a parlar.
2: És que tenim el govern el 155. És que tenim el govern el 155.
0: Per això t'ho estic dient.
5: Precisament
0: per això. Però clar, jo no puc fotre en contra de la gent de Màlaga ni amb la gent de Còrdoba ningú, perquè no tots són iguals.
2: La majoria.
0: Bueno, la majoria. Això és el que volem que pensem.
2: No.
3: Perdó, jo estuve en Almeria, estaba en Almeria, y todos los bares, muchos de los bares que había ahí, la bandera española que tenían, tenía la bandera española de l'Aguilucho. Con eso ya le digo todo. Bueno. I no era un bar,
0: no,
3: eh?
0: Sembla,
3: era
0: un bar. No ho escoltem.
2: T'accepten parlar català? No, sí. T'accepten parlar català i te miren malament.
0: Però per què?
2: Jo ho he viscut,
0: ei, però per què? I ets, entra un moro i el mires malament.
3: No, no miro malament.
0: No. Cuidao. No siguem tan simplistes.
2: Bueno.
0: El que estan patint els immigrants ho pateixen els catalans amb segons quins espais. Però no de tothom. I què passa? Quan diem que tothom, és quan la caguem. No, comencem a diferenciar les persones. Hi ha gent de Màlaga, que segur que està a favor dels catalans si li cauen bé i no té cap problema. I també hi ha gent de Màlaga que són uns fatxes de collons. Però què passa? Si diem que tots els malaguenys són com els que nosaltres van en contra, mai ens posarem d'acord. Per què no pensem en gent que pensa una mica diferent? Per què no tractem de juntar ponts? No, ens interessa la polèmica. I saps per què? Perquè ens han educat per això. A mi que dir que tothom és igual no em funciona.
3: Però des de quan està que los moros i los emigrants...
0: Adéu, un moment, Quesada, perdona, xato, adéu, eh? Adéu, Quesada.
2: Adéu.
0: Digue'm, Saturnino.
3: Quan empezó la història esa de que los emigrantes, los moros y todo eso son malos? Desde que empezó a entrar el Vox. Vox, cuando empezó a decir todo este rollo Vox de los emigrantes, cuando ha empezado a subir esto arriba.
0: Però saps què passa? La culpa la té Vox, o qui tu vulguis, però sobretot els que els hi seguim i ens ho creiem. Perquè no tenim esprit crític.
3: No pensem
0: que per interessos polítics d'uns ens fotin en contra dels altres i anem com cegos. Escolta, si tu tens un accident i ve un peruano o un moro i et dona sang i et salva la vida, voldràs la diferència o diràs no vull la sang d'aquesta gent?
3: No la quiero.
0: Pues ya está.
3: Pero si yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que todo eso ha subido hacia arriba desde que entró Vox.
0: Però ha subido hacia arriba perquè no pensem, perquè no tenim criteri, perquè tot el que diuen ens ho creiem. Vale. Hem de començar a dubtar dels polítics, exigir-li molt als polítics i sobretot tindre criteri. Com poden beneir una guerra israelita quan veus nanos innocents massacrats? Quin argument humà accepta això? Clar que s'ha d'estar en contra d'Israel i en contra de tothom que tingui la guerra.
3: Pues díselo a los de Vox y a los de PP.
0: Bueno, claro, tu estàs constantment allà. Hi ha molta gent, per exemple, la Rahola és pro-israeli.
3: Sí.
0: I no és ni de Vox del PP. Per tant, cuidao, cuidao, perquè a veure si comencem a pensar individualment
7: García,
0: i no col·lectivament. Pensar en el benefici
7: García,
0: col·lectiu.
7: Però,
2: el que? La cosa que cada qual pot pensar el que cregui. Jo penso que
0: Israel
2: té tota la raó. Per
0: tu creus que té raó, matenents?
2: No. Evident, però és que la guerra no és bona per ningú.
0: És que la guerra, qui provoca una guerra i fa una guerra, per mi ja no té raó. Encara que tingui la raó política que vulguis, humanament
7: García,
0: no tenen raó.
7: Truquen.
0: Quina culpa tenen les criatures?
2: No, evidentment cap, pobret.
0: És bo destruir ciutats?
2: No.
0: Per tant, qui pebrots té a Israel?
2: És que les guerres són això. Vull dir,
0: hem d'anar contra la guerra, no
2: ja,
0: a favor d'un bando.
2: Si
0: anem a favor d'un bando o d'un altre, provoquem la guerra. Hem d'anar en contra de la guerra.
2: Evidentment.
0: I de tots els que hi participen. Ja. Bueno, és igual, és el meu pare.
7: Trobar-se tots dos.
0: Escolta, tenim una trucada, no? Hola, bon dia. Hola.
8: Bon dia. Hola.
0: Hombre, què tal? La senyora... no me'n recordo, Netanyahu... Ai, perdó. La senyora Rubió amb accent a la O, eh?
8: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Digue'm, Montse, vols entrar al concurs, suposo? Vols comentar alguna cosa o alguna cosa?
8: Sí, home, si dóna temps, sí, perquè, sí. Clar, fa més hora que diu García truquen, però tu...
0: No hi ha manera. No, és que el García avui s'encès, perquè saps què passa?
3: Estava allà.
0: Em quedo tan decepcionat del comportament humà, de vegades, que penso, hòstia, no ens arreglarem mai. Mai ens arreglarem. Fan de nosaltres el que volen, i a sobre els defensem, i a sobre ens barallem per ells, i bueno, home, va. Però és igual, escolta, no sé què m'ha passat avui, que haver sopat malament. La qüestió, Montserrat Rubio, un concurs absolutament elegant, com aquest programa, i bonic, i diu, és veritat o és mentida que una senyora va apunyalar el seu marit després de que l'individu estirés un pet a la seva cara? És veritat o és mentida?
8: Jo diré que és mentida.
0: Tu dius que és mentida.
3: Ara, també no hay que saber cómo era el pedo.
9: ¿Qué dius?
3: Porque si estuvo tres días en la casa abriendo pedo... Hombre...
0: Molt bé, Montserrat Rubió, que tinguis un bon diumenge, carinyo meu. Bon dia
8: a vosaltres,
0: Una abraçada. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, audiència, no m'ha agradat gens aquesta primera hora. Els hi tinc que dir, la culpa és meva, eh? I
9: sí, perquè... senyor.
0: Jo crec que
9: sí,
0: hi ha altres...
9: senyor.
0: Hòstia, Follet, de veritat, eh? Si jo t'aguanto tu, puc aguantar el que sigui. Tu m'has fet tolerant.
9: Sí, senyor García. Com no, senyor García?
0: No, no volia... Perquè aquest programa és d'humor...
9: I no
0: de mal humor. El que passa que, clar, quan hi ha coses que a mi particularment em posen de mal humor, i quan veig que ve una persona amb un discurs que l'haurien d'escoltar, quan veig la hipocresia dels aplaudiments i després foten el que volen, bueno, m'ha sortit la vena. Demano, no disculpes, perquè no crec que m'hagi disculpat, però demano una mica de paciència amb el programa, perquè és un programa d'humor i avui no ho ha sigut.
3: Jo ara canviava el nombre del programa, ja.
0: Ah, sí? Com es diu?
3: Plorem a diumenge. Me deu dir a diumenge, plorem a diumenge.
9: Audiència, bueno. Ja sé que estan morts de fàstic escoltant aquest programa.
0: És veritat, és
9: veritat. Però si volen, jo els hi puc cantar alguna cosa.
3: Pues sí,
0: bueno, no sé el que és, el que cantaries, però bueno.
3: Que cante.
0: A veure, el que cantarà és el Saturnino, que... Bueno, queda
3: no, cantaré luego.
0: Però tenim tota una segona hora, eh? Vull dir que no hi ha problema.
3: Aquí. Si la segona hora és com la primera...
0: Bueno, tancaran

0: als Estats Units.
1: Sí.
2: Pues entrarà o entrarà.
3: Bueno, què dius ara?
1: Ell estava al bar, era el responsable del bar. No del bar que venen, no els que venen els xutxos, eh?
2: Muchas veces están en los bares.
0: Sí, per això, per això.
1: No, no, al bar, al sistema, eh? I, bueno, pues ha passat això.
4: Que ell... he anat al bar del costat, m'he fotut un bon àpat i els he dit que pagaries tu.
1: Sí. Bueno, sembla ser que amb una decisió d'una targeta groga, crec que era, s'ha extralimitat el tio amb les d'això i ha fotut un pitote de caldeu.
0: Bueno, és que es veu que es va confondre de jugador, de més.
1: Sí, sí.
4: Una cosa d'aquella...
0: És a dir,
1: porten el Cerro Grande aquest, que teòricament és el millor àrbit que tenim, teòricament. I dit teòricament, per mi és el pitjor que existeix, sí, sí, però bueno, no, és una opinió particular.
2: No, per mi també.
1: Bueno, van allà i la lien, o sigui, però què ens passa?
0: Sí, sí, sí.
1: Què ens passa? Quina cosa més
0: bona. És just amb els Estats Units que és l'organitzador.
2: Però és que estima, sí. Los merengutanes eso diran que esto es por culpa de Negreira.
0: Ah, clar.
1: No, bueno, clar, aquest...
2: Negreira,
1: bueno, pues parlant d'això, us posaré unes declaracions del tema Negreira, a veure què opineu, eh? Perquè, clar, tot el que és... És el mateix. El tema Negreira, hi haurà gent que es partirà el cor dient que són uns lladres i uns altres dient que són innocents. Hi haurà una realitat.
2: És que hi ha una realitat.
1: Hi haurà una realitat.
2: Hi ha una realitat en este tema, solo una.
1: Digues, digues.
2: No, que solo hay una. Uh-huh. Que se beneficiaron unos directivos y a Negreira. Que bueno, no era debido al fútbol ni al árbitro.
1: Voleu escoltar les declaracions del Sandro Rosell?
2: Ah, sí.
1: Sobre aquest tema. Montse, li posem a l'aparato, que dic jo. Escoltin, tema Negreira, eh? Sí. Vinga, escoltin.
2: Son muy buenas, esta.
5: Le voy a dar 5 motivos por los cuales es absolutamente ridículo todo esto. Lo que pasa es que hay un interés enorme mediático en
2: esto alargar esto, al juez, ¿eh?
5: Todo lo que se pueda. Porque el relato ya lo han ganado, desde donde tenían que ganarlo. Pero ahora vamos a hablar de los hechos. Primer punto. Es absurdo pensar que alguien puede comprar voluntades a 250 euros por persona. Segundo, este señor en el CTA tenía peso cero. En el CTA, históricamente, durante los últimos 70 años, quien ha tenido peso es el presidente. Y históricamente, durante estos 70 años, todos los presidentes del CTA se han declarado absolutamente forofos del Real Madrid. Punto 3. Señores, teníamos un equipo con un señor que se llamaba Messi. Otro que se llamaba Xavi, otro que se llamaba Iniesta, otro que se llamaba Puyol, otro que se llamaba Víctor Valdés, otro que se llamaba Piqué, otro que se llamaba Jordi Alba, y todos hechos en la Masía. Quizá aquí es donde duele mucho esto. Esto es lo que sí que duele. Pero si no nos lo creemos, punto 3, equipazo. Vamos al punto 4. Ganábamos en España, ¿no? ¿Con influencia de quién? De nuestros jugadores y punto. Porque Messi cogía el balón en nuestro campo, se regateaba 5 y marcaba un gol. ¿Dónde está aquí? Quiero ver dónde está aquí el señor Negreira. Ya paremos con esto, en serio, ¿eh? Es ofensivo. Cuarto punto. No solo lo marcaban en España. En Europa ganamos todo también. ¿Qué pasa? ¿El señor Negreira también mandaba en Europa? Y ya quinto motivo, por lo cual todo esto es ridículo. Sí, es muy fácil. Vamos a ver y a visionar todos los partidos y que vengan 5 peritos arbitrales y digan en qué partido nos ha ayudado el árbitro. Que vengan. Aquí no podrán decir archivo por falta de pruebas. Aquí sí que podrán decir archivamos porque las pruebas dan la razón a los acusados. Vamos a sentarnos todos y a ver los partidos de nuevo. Me encantaría, quizá a una parte de aquí no le gustará verlo otra vez. Lo siento, pero a veces no ganas, a veces pierdes y tienes que aceptarlo. Y un club caballero tendría que haberlo aceptado. Y no alargarlo toda la vida, como está intentando hacer, para tapar otras cosas, como ahora, por ejemplo, después de 4 partidos de Liga, ya se han ido a quejar a la FIFA por el arbitraje. ¿Dónde está ahora el señor Negreira?
1: Bueno, pues això és el que deia el senyor Rosell.
2: I tanto.
1: Una demostració més de que tot té la seva versió, tot té la seva raó. A mi m'ha semblat molt convincent, no perquè sigui del Barça, eh? Però bueno, s'ha d'aclarir. Però saps què passa? Si ets del Barça, defensaràs el Barça. Si ets anti-Barça o del Madrid, defensaràs els altres colors. S'ha d'escoltar la gent. Jo he escoltat aquest home i m'ha semblat que el que diu és coherent. De l'altre cantó vull escoltar el del Negreira, que se li van pagar calés. Si creiem en la justícia, el que tenim que fer és que s'apliqui. Però sobretot no deixar-se portar, sinó pensar per nosaltres mateixos i després opinar. Notícies i tornem.
6: Que el curs que ve començarà amb més vagues. Amb aquesta vaga el que volen els impulsors de la mobilització és que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. I seguim en plana educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.

0: Catalunya rebran el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. I en plana d'incendi s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra d'Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers per ara donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marina. I passem a parlar de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen de, com a mínim, un hospital amb el sistema operatiu. I encara en plana de salut, més d'un milió de persones van donar sang i plasma a Espanya durant el 2025. Segons el Ministeri de Salut, es van superar els 1,6 milions de donacions, imprescindibles per a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, transplantaments i urgències. Avui, precisament, és el Dia Mundial del Donant de Sang. I parlem en cultura, ja que el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb La Xarxa, Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. En el mateix festival, també Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda de la 18a edició d'aquest festival. En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Ja en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la seva segona Champions de la història per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
5: No!
4: Nosaltres t'ho posem fàcil.
5: Juhu!
4: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
8: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Encara que els hi sembli mentida aquest magnífic virolai, aquest himne, diria jo, que tant emociona els catalans i molta gent, també ha emocionat el món, s'ha de dir, però el més estrany és que l'ha demanat el Saturnino per fer la seva crònica de la visita del papa aquí.
1: Sí.
0: I jo estic acollonit perquè no sé què diràs, però pots dir el que vulguis, eh?
1: Primer
0: perquè has agafat el virolai, a veure.
1: Porque me gusta mucho el virolai. Y me emociona el virolai. Cuando lo escuché la primera vez en la Montserrat, que se dice en catalán, porque ahora, desde que el papa hablaba en catalán, ara jo seré bilingüe aquí a la ràdio.
0: Home, el felicito.
1: També parlo una mica del català.
0: Està molt bé, Saturnino.
1: Sí, perquè em va agradar molt el que va fer el papa. I és impressionant.
0: Sí.
1: L'únic problema que... Bueno, ara canvio. Molt bé, ara canvio. El problema que tuve fue en Cambrián.
0: Sí, claro, ¿no? Claro, pero no va a pasar nada, va a estar muy bien la
1: tía. Sí, estuvo bien, porque me metieron en la celda a mí cuando vino papa.
0: Ah, usted estaba tancat, por eso no lo veía yo. Yo lo buscaba por la tele y digo, ¿dónde está?
1: Porque los guardias pretorianos, ¿sabe que no son los guardias pretorianos, no?
0: Imagino que es de los de la Guardia del Vaticano.
1: Sí, los que lleva allí él. Sí, estos se ponen delante, por eso son pretorianos. Si van a dispararle al papa, ellos se ponen delante para que le den.
0: Bueno.
1: Pues estaba en Cambrián y me vinieron. Claro, vieron que yo estaba al lado del papa dando vueltas, mirándole las joyas que llevaba allí encima.
0: La creu, dirá, las joyas. Bueno, sí.
1: Llevaba esto y la
0: niña. ¿Y por qué le miraba?
1: Bueno, pues si hubiera habido oportunidad. Hubiera habido oportunidad. Y me vieron de seguida y ya me cogieron y me metieron allí. Y dice, porque este tío es capaz de robarlo todo.
0: Bueno, capaz segur, ¿eh? Jo el primer que vaig dir-li és que quan va sortir de Cambrians, jo també li vaig mirar el pit al pare, al papa, per veure si portava la creu o no. Perquè si veia que estava vostè, ja dic, veuràs tu.
1: Que l'havia mirat el què?
0: El pit?
2: Quina vergonya.
0: El pecho.
2: No tens ni idea de res.
0: Què et passa, tu, fullet? Ara què et passa, tu?
1: A veure què li passa.
2: Quina vergonya que fas, García.
0: Ah, jo faig vergonya.
2: No tens ni idea de res.
0: Per què? Per què dir-lo de desconfiar del Saturnino?
1: Y luego estuve hablando con... ¿Con quién? Porque con que allí hago relaciones con la gente del papa, con los
0: guardias. Ustedes lo conocían, ¿no?
1: Me relaciono mucho con ellos, con que estaban allí me relacioné con ellos. Y le dije, ¿qué, chavalote? A uno de los guardias. Digo, ¿qué, chavalote? Lo de Madrid bien, ¿no? Dice, calla. Dice que el papa está, que no sabe si ponerle una denuncia o quemar todo lo que hicieron.
0: ¿Por qué?
1: Digo, ¿por qué? Dice, pues ya espectáculo que dieron.
0: Ah,
1: espectáculo. Una portería marcando goles, otra bailando sevillana, luego un cantante que canta allí y al día siguiente lo detienen por abuso sexual.
0: Sí, això és bestial,
1: ¿eh? Pero ¿quién organizó esto?
0: Això és bestial, ¿eh? O sigui, un cantant que estava allà amb lo del papa,
1: De verdad.
0: Bueno, vés a saber.
1: No sé, ¿quién organizó esto? Tiene que mirar a la gente que lleva, ¿no?
0: Sí.
1: Porque imagínate que meten a uno y coger a un terrorista para que cante y luego pegue un tiro. Tienen que mirar a ver quién es, los que van allí. Es que de verdad. Y luego, y luego ya lo de la Sagrada Familia, lo del final fue... Va a ser apoteósico.
0: Espectacular.
1: Va a ser lo mejor que yo vaig veure en la meva vida.
0: Bueno, reconegut per gran part d'aquest país, per Europa i el món. Home, aquest tipus de coses ja tenim un precedent amb les Olimpiades que van fer un abans i un després.
1: Hola!
0: Sí. Vull dir que es va fer molt bé. El que passa, jo crec, la meva opinió, puc estar equivocat.
2: Soc català, porto barretina i el que no li agradi, li tallo la sardina.
1: Molt bé.
0: Aquest era el discurs que ell volia fer davant del papa, sol que el van trobar. Doncs el tema és el següent. Jo crec que la manera de fer és diferent a la manera de fer d'un lloc a un altre, igual que es fessin els gallegos o els alemanys o qui fos. Cada país, cada poble, cada cultura té la seva manera de ser.
1: Sí.
0: Penso que a Madrid... vull pensar que és això, ho van tractar més com un cap d'estat, com si vingués un cap d'estat. Imagina't que vingués, pues, jo què sé, el Sarkozy, o vingués, que és un espectacle, home, evidentment litúrgic, però més com a cap d'estat. I aquí Catalunya es va agafar, crec jo, més de la part litúrgica, més de la part de la fe.
1: Claro, aquí venia a bendecir la Sagrada Família.
0: Vale? O sigui, anar al Bernabéu està bé pel lloc, també van aquí el Lluís Companys, és a dir, estadi per estadi, perquè necessiten espais amb gent. Ara bé, la visita, per exemple, a Cambrians, la visita a l'església del Raval, la visita a Montserrat i la pròpia cerimònia de la Sagrada Família és tot molt religiós, és tot molt en un entorn litúrgic, cosa que li dona més solemnitat. Jo no m'imagino marcar gols davant de la Sagrada Família, no té sentit. Som diferents, afortunadament, som dispars, i jo crec que en aquest cas...
1: Però...
0: Ara, no hi ha color. No. Des d'un punt de vista de... No dic espectacle, perquè no és la paraula. Des del punt de vista ceremonial de look and feel que diuen els americans, de no hi ha color.
2: I ara?
0: No hi ha color.
1: No
0: hi ha color. Absoluta la meva opinió.
1: No, no. Y luego, que la tele tampoco explico muchas cosas de cuando estaba la Sagrada Familia, porque cuando la Sagrada Familia
2: se
1: está iluminando, se enciende
2: sí,
1: y se apaga,
2: señor.
1: Lo que quería significar y significaba era, el catalán se dice Albatec d'Alcor.
0: Sí.
1: Era que Albatec d'Alcor, y eso
0: sí,
1: no lo explicaron
0: boom,
1: bien.
0: Sí, cada boom que
1: y luego la anécdota buena es que los que crearon lo de los drones, esto sí. Lo hicieron en el Ampurdá.
0: Sí, això és bo, això és divertit, sí.
1: I se ve, i habló uno de los que estaba allí, que lo hacían, que iba un coche por esa carretera, y el tío vio tantas luces, paró el coche, dejó los faros encendidos, y se bajó para poner a filmar.
0: Sí, sí,
1: pensaba
0: que eran ovnis.
1: Sí, y vinieron los que estaban haciendo aquello y dijeron, no, que por favor, que no filmara, que lo estaban haciendo, que era un secreto de momento.
0: Claro, porque...
1: Hombre, yo voy y me cago.
0: No podían...
1: Yo voy y me cago. Yo me voy corriendo, yo no filmo, yo me voy corriendo.
0: No podien desvallar l'espectacle, se'n van allà, i clar, aquell home va passar per allà, es va quedar collonit, de sobte tantes llums i tants bum, tant...
1: Però no, no, principi va estar tot molt bé, eh? Jo vull parlant bé en el català.
0: Molt bé, molt bé.
1: Voy a hacer com el Michel, eh?
0: Que Michel, és un exemple, això és un exemple.
1: Lallan, no?
3: Ara que aprenda holandès.
0: I de Vallecas, nosaltres podem dir que el Michel és un madrileño com tots? No.
3: No.
0: Pues si podem tenir capacitat d'entendre...
1: Però a què equip entrenava el Michel antes? Bueno, no, a què equip entrenava que va a
0: Vallecas? Per això, que no és el mateix Vallecas que la Puerta de Hierro.
1: Que el barri de Salamanca.
0: Per tant, no podem anar tots al mateix paquet. És el que jo estic dient. El Michel l'estimem tots, l'apreciem tots. No només perquè tingui el gest de parlar català, sinó perquè entès una cultura i s'ha identificat, és bon tio, ha reconegut sempre i mai ha parlat malament. Un tio de Madrid.
3: Sí, sí.
0: Hòstia, doncs obrim la ment, tu.
1: Bueno, y para acabar de todo, también vaya charlotada con el avión del papá, eh.
0: Hòstia, això és mosquejant, perquè...
1: Estropear, va salir i un motor no va.
0: A veure, però no, però jo vull dir, una... Per això, amb això sí s'ha quedat la companyia Iberia com fatal. Fatal. Jo el que no entenc és... A veure, un avió es pot espatllar. A mi m'ha passat d'anar a buscar un avió
3: sí,
0: i no
3: poder.
0: Però no sé si és veritat. Va ser el rei que va dir que un motor no funcionava?
1: Se ve que lo comentó. Se lo comentó al Clavijo.
0: ¿Qui és el Clavijo?
1: Pues yo, presidente de la comunidad de Canarias.
0: És que pensava que anava a fer una rima.
1: No, el Clavijo no. El Clavijo es este el que dijo que las ratas saltaban del barco y venían a nado. Pues se ve que se lo dijo. Dice, mira, me parece que este motor... Como que entendiera de mecánica el rey también. Ahora resultará que el rey también es mecánico de primera. Oficial de primera.
0: Però el rei teòricament ha pilotat avions.
1: Bueno, que pilota aviones no significa que sepa mecànica.
0: Tot estrany, perquè diu, l'avion no va. Un avió que tindria que estar més que revisat. No per al papa, per tothom, que està molt ben revisat. Dos, que el rei digui que no va el motor i que ell li deixi un avió, el seu.
1: El Falcon.
0: Hosti, jo no sé què dir-te, em sembla espectacular. Espectacular en el sentit de dir... Pitjor no podia haver anat la sortida del papa. No? Per deixar una companyia com Iberia a l'alçada del Batum.
1: Iberia empezó mal cuando llegó el avión a Barcelona.
0: Ah, sí?
1: O sea, la alfombra, el avión es incapaz. El avión es incapaz o el conductor del avión no calculaba bien. Y aquí está la alfombra y para el coche aquí. Coño, tuvieron que cortar la alfombra y ponerla así.
3: Coño,
1: tira más para adelante, hombre.
3: Era la serie inglesa.
1: Sí, sí, de verdad. Con toda la autoridad de los trabajadores ahí poniendo la alfombra.
0: Bueno,
1: bueno, a partir de ahora empezaré a hablar como el papa.
0: Em sembla molt bé.
1: I estoy estudiando inglés. Y ahora estoy estudiando inglés también, ¿eh?
3: Sí. Sempre no dinarem avui.
0: No, ara faràs la recepta i després farem el circ que ens hem deixat aquest dematí. Hem fet prou el pallasso nosaltres.
1: Bueno, pues ya está.
0: Jo particularment he fet prou el pallasso la primera hora. Ara el que anem a fer... Vols callar-te, ser educat?
2: Quina tonteria, García.
0: El què? Ser educat és una tonteria?
1: Pues va, que tengo hambre.
0: Mare de Déu. Vinga, va.
2: Sí, senyor.
0: La recepta de la Pilar. Avui de què va, Pilar?
3: Avui farem xai.
0: Xai? Però com?
3: Cordero de Dios.
0: Está todo muy religioso.
1: El pecado del mundo.
0: Escolti, canta molt bé.
1: Canta
0: molt bé, claro, litúrgicament.
1: Ya se lo dije, que había sido monaguillo yo, y me echaron, porque me bebía el vino.
0: No, senyor. A veure, xai com?
3: Xai picant.
0: Xai picant. Ah, mira.
1: Joder, un cordero picando con un pico o con una pala igual.
0: No, picante, picante.
1: Ah, picante, de picant, vale.
0: Como dirían los anglesos, spicy, spicy.
3: Spicy, sí.
0: Especiado, picant. Sí, vinga, va.
1: Home, molt bé.
3: Vinga, som-hi. Un quilo i mig de xai. Una ceba, dos dents d'all, una tomata, dos patates, una poma reineta, tres xalotes, que són aquelles petitones, dos guindilles, vinagre d'estragó, oli, farina i sal. Uh-huh. No? Tallarem el xai petit, li posarem sal, l'enfarinarem i el posarem en una paella amb oli a que es dori, val? Uh-huh. Llavors es cola l'oli de la cassola on hem fet el xai, sí. I posarem la ceba, la guindilla, els alls, les patates pelades i trossejades, i llavors hi afegirem el xai, la poma reineta pelada i talladeta petita, sí. I llavors es posa caldo per cobrir tot això, i es deixa coure una estoneta, val? Llavors es treu el xai i llavors es passa la salsa, perquè la quedi com una salsa, val? Tot el que ha quedat allà rostit. I llavors, amb una paella, amb una mica d'oli, s'hi regeixen les xalotes picades i les dues cullerades de vinagre, d'estragó i la guindilla. I s'ajunten a la salsa. I es deixa coure una estoneta més, tot junt.
0: I ja està.
4: Molt bo.
0: Bueno, xai picant, no?
4: Xai picant.
1: I la xalota són molt bona. La xalota li dona un sabor a les coses.
0: Sí. I quina part del xai seria per tu? Han de ser costelletes,
3: mitjanetes?
0: Bueno,
3: si és un quilo i mig, ha de ser...
2: Això ha d'estar boníssim.
3: Es posa una cuixa o una espatlla, no?
0: Una cuixa. Ah, bueno, una peça sencera, vols.
3: Bueno, espatlla petita, però vull agafar una peça sencera. Tant és l'espatlla com la cuixa, les dues.
0: Home, el xai és... Jo no sé si es menja molt o poc, jo no sé el nivell de... Diuen que el consum de més que hi ha és de pollastre primer.
3: Sí. Bueno, el xai és carn blanc, que també es pot menjar, per carn vermella.
0: Sí, i després era, crec que el porc. I després la vedella... I l'últim el xai, crec jo, eh?
3: Sí, perquè és que no sé podria ser el més car.
0: No sé on vaig llegir, que... Bueno, i el xai té moltes... Per exemple, a la Montse una cosa que li encanta a ella són les costelletes de cabrit.
3: Sí. Les de cabrit,
0: arrebossades. I mira que són petitetes, perquè fas un mossec i te la fotut.
4: Sí.
0: Eh?
5: I les gustosa. De xai a la brasa també m'agrada
3: molt. No, les de xai a la brasa si està ben fet boníssim. També.
1: Lo que pasa que del cordero, palabra de Dios, el según que cordero coja, te queda el olor ese de cordero que...
0: El gust de llar, no? No sé per què passa.
3: Això sí és gran. Això sí és que el xai és massa gran.
0: Ah, quan té més edat, més gust de llana.
3: Més guster, llavors...
4: Si té gust de llana, diuen.
3: Gust de llana, n'hi diuen.
5: Llaneja.
0: Llaneja, sí.
5: A mi a la brasa m'agrada molt. I reconec que no em menjo tant, perquè fer-lo a la brasa, doncs tens que fer la barbacoa.
4: Clar, està molt bo.
3: Fregit no queda tan bo, encara que posis a la platja.
5: Llavors hauria de ser on queda bé. Llavors també, per si m'agrada les costelletes, bueno, tant de xai com de cabrit, arrebossades. Costelletes o mitjanetes,
1: Però tampoc hace falta tener barbacoa para hacerlo a la barbacoa, porque yo lo hago en la sartén y me pongo la canción de la barbacoa. ¡La barbacoa! Y pienso que estoy haciendo allí el xai, ya está.
0: Ay,
1: la vida es así.
5: Sí, pero el sabor no es el mateix.
3: No,
5: claro.
3: No,
5: jo també la puc cantar, la barbacoa, fer el que sigui, però...
0: No, bueno, que ara estaran molt prohibides les barbacoes i tot això, amb el tema de l'escalfor i tot això.
1: Hoy hi havia un, esta mañana.
0: Bueno, és que amb la calor que fot... Bueno, doncs anem al circ de les mentides i de les veritats. Allò, el Calmon és un circ, a veure què tal. Avui estem fent una mica d'ordre raro, però, bueno, de vegades el desordre fa que es valori l'ordre després, no? Doncs vinga, desordenadament anem a veure que el món està com una cabra i que és com un gran circ. Doncs amb el circ de la vida passen aquestes coses. Una notícia que jo crec que... Vostè ha anat a Anglaterra, Anglaterra, Estats Units, darrerament, o no? No pot entrar, no? Ja, vostè...
1: No, jo no, tengo el visado y tal.
0: I algun amic seu ha anat o...?
1: No.
0: No. Ho dic perquè van robar tot l'equipament d'Anglaterra.
1: Ahora, en esta...
0: Sí.
4: Molt bé.
0: Sí, sí, a Anglaterra li van robar tot l'equipament que portava, doncs, els equips, les botes, bueno, tot el que portaven, amb el trasllat d'entre Florida i Kansas City.
4: Molt bé.
0: Als Estats Units. Aquí diem que hi ha molta delinqüència. Hòstia, per robar,
4: per robar la furgoneta
0: anglesa, ja em diràs. Sí, és acollonant, no havia passat mai.
2: García, no inventis.
0: Van robar fins i tot les pissarres de l'entrenador.
4: Que ho
0: van
4: deixar,
0: sí. Ho van treure, tu. I bueno, ara estan lluitant a contrarrellotge, a veure... Clar, no poden ni entrenar, pràcticament. Els han d'equipar, no tenen... Vull dir, un problema greu.
1: Sí, claro que és un problema.
0: Sí, tant que diuen, no? Hòstia, van a un mundial i els hi roben la furgoneta, tu.
4: Hòstia.
0: Increïble, què opinas d'això? Em sembla brutal. No. Sembla increïble, no?
1: Hombre, un mundial que tenía que tener una vigilancia súper especial de todo, y más en Estados Unidos, y que te reúna...
0: Es igual. Bueno, es tremendo, ¿no? Bueno, mira, aquestes coses passen. Sembla un acudit. Estàs d'acord o no?
4: Sí, més aviat.
0: Sembla
2: quin desastre.
0: Un desastre, però hi ha més bogeries encara, eh? Vull dir, hi ha d'aquelles notícies que dius, com és possible, no? Hi ha una... És que de la... Trobem cada cosa que nosaltres mateixos tenim que verificar si és veritat o no, perquè realment et quedes acollonat, no? Un conductor d'Uber, sabeu la companyia aquesta? Sí. Uber. Estem parlant d'Estats Units, eh? Es torna viral el que va fer perquè va parar al mig del viatge per anar a fer caca a ple carrer. I el cotxe anava amb passatgers. El tio va dir, tinc un tema estomacal, no puc parar, i va anar. I l'home aquell, quan va veure que obria la porta i es fotia, si em permeten l'expressió, a cagar al costat de la porta, li va dir, escolti, deixi'm marxar, això és insuportable. No. Jo no li puc cancel·lar el trajecte, no li cobraré la tardança, però vostè...
2: És que la vida... Té cada cosa.
0: Vas amb un taxi, el tio li entra a caguera i en lloc d'anar a un bar o qualsevol lloc, escolta, cal al costat de la porta. Hòstia, però què passa, això? Què? Però el fotut del cas és que el passatger, davant de la cosa, ho va filmar.
4: Hola!
1: I per això
4: s'ha fet viral, clar.
0: Clar. Home, era una cosa íntima, suposo jo, no?
4: Sí, bueno. No, vera, i quan una...
1: Lo normal, exacto.
4: Problema com aquest, jo què sé.
1: És parar i te va a un bar.
4: No sé.
1: A mi no m'ha passat nunca.
0: Bueno, parlant de pets, perquè aquí només parlem de gatos.
1: Sí, de caca, de pets.
0: Hi ha una cosa que... Això podria haver anat al concurs, també, però bueno... les japoneses de classe alta, estem parlant del 1800 i pico, 1800-1900, doncs tenien contractades amb unes persones, la gent de l'alta societat japonesa, que quan amb elles s'hi capava un pet, a la senyora, culpava a l'altre i ho reconeixia. Era un ofici. Un ofici, perquè cobraven...
2: Pets, gargalls,
0: exacte.
2: Cagrades de cavalls,
0: tot això ja no
2: cagrines sé. De les fines, rots potents i nassos bruts.
0: Bueno, davant d'aquest catàleg que té el fullet de...
4: Això era un màster.
2: Pets, gargalls,
0: només eren els pets.
2: Cagrades de cavalls,
0: cagrines
2: de les fines, rots potents i nassos bruts.
0: Estàs fet un poeta, tu també. Bueno, la qüestió... De que...
2: Si no fos per mi, aquest programa seria una gran merda.
0: Bueno, ja ho és, ja. Però la qüestió és...
2: Sí.
0: Tu de què treballes? Jo d'ocultar els pets de la senyora. Hòstia, tu.
1: Bueno,
0: si la tia entra en un lloc, tal, bum, es fot un pet...
1: Esto m'ha passat.
0: Ella mirava a una de les acompanyants, la que fos, i l'altra deia, perdó, he sigut jo.
1: Bueno, esto m'ha passat a mi.
0: El que passa que depèn del pet que fotin, saps qui és. Digues, que
1: a mi m'ha passat en un ascensor.
0: Què li ha passat a vostè?
1: Que jo me se escapó uno fuerte y van quatre persones más y digo, hombre, que haya sido, por favor, que lo diga.
0: Yeah.
1: Y usted queda como un rey.
0: Sí, yeah.
1: Y todos mirándose uno al otro. Y tú como un rey.
0: Aquestes japoneses es diuen Edo, en japonès. Només li falta la P, no? Bueno, què penseu d'això? Que és brutal, això, no?
4: Home, sí.
1: Hombre, los ricachones... Hacen todo lo posible
0: para
1: que ellos no se lo
0: carguen. Però més bèsties aquesta notícia. Un jove portava un obús, de la Primera Guerra Mundial atascat al recte.
4: Hola.
0: Cosa que el va tindre que evacuar a un hospital de Toulouse amb les màximes seguretats i artilleros.
4: I quant temps feia que portava això?
0: No, es devia fotre una vegada. Tu imagina't, trobo un torpedo d'un tamany considerable.
1: Sí.
0: No, un obús, eh? Allò, saps allò que tira i fa... Bum, i surt? El va agafar el tio, se'l va fotre al recte, potser no portava butxaques, jo què sé. I la qüestió, tu, que arriben i el tenen que... Bueno, una operació per treure-la i, a més, amb artificiers.
4: Sí, clar.
0: Hòstia, van tindre...
2: Verge santa, el matí que ens espera.
0: Van tindre que desallotjar a l'hospital.
4: Sí, clar.
0: Hòstia, diu, escolti, que em pot visitar el metge? No, perquè li estem traient un obús del cul a un tio.
2: García, em puc tirar un petarrot?
0: Home, si portaves un obús, millor que
4: no. Millor no.
0: Millor que no, eh?
2: I un pet?
0: Per què no et fas Edo, ja directament?
4: Sí, exacte.
0: Tu series a l'Edo, si fossis una dama d'aquestes japoneses, faries tu els pets i culparies a la senyora.
2: A qui li importa, García?
0: Home, la que ensumen els teus pudents pets, eh?
2: Ara sí que...
6: que em fos gràcia.
0: Bueno, després ja, el que em fa gràcia més és la Marta Sánchez, tu. Saps que la Marta Sánchez va fer, va posar lletra a l'himne espanyol?
7: Sí.
0: Vale, deplorable, eh?
4: Sí. Bastant penós, però sí.
0: Però quan li van preguntar, mira la cosa que va dir la Marta Sánchez, diu, hice la letra de l'himno d'Espanya perquè la letra actual de l'himno no me gusta.
3: No n'hi ha.
0: No n'hi ha.
7: No n'hi ha.
0: És que és acollonant. No, li posa, no m'agrada la lletra, si no té lletra, tia.
4: Sí, lo, aquella.
0: Mare de Déu, senyor, també desdir-ho, eh? Bueno, sí.
1: De verdad.
0: Una altra cosa, una altra notícia també d'aquelles que dius, sí, però què ens passa? De veritat ens hem begut l'enteniment i la raó i tot el sentit comú.
1: I el whisky.
0: Eh?
1: I el whisky.
0: Això està bé, és una notícia bona. Sabeu que sempre dono notícies de supermercats, jo.
7: Sí.
0: Pues aquesta et sembla, a veure què opineu. Alguns supermercats d'Alemanya posen una lupa als carrets de la compra perquè la gent de la tercera edat gran puguin llegir les etiquetes amb claretat.
4: Molt bé.
0: Està ben pensat,
4: molt bé,
0: no?
4: Sí, senyor.
0: Està bé, això?
1: Sí, sí, sí.
0: Veus, de les bestieses que...
4: No veig un morrall?
0: Bueno,
4: a tu te'n poden posar.
0: Té un nom que el fullet, quan li vaig tindre que explicar, no m'entenia. Es diu presbícia, això.
7: Sí.
0: La presbícia és quedar gran, no fas el zoom correctament, podríem dir, i veus borrós fins que no s'adapta a l'ull, no?
7: Sí.
0: I tothom ho té, excepte els miops. Els miops,
3: mai... Jo soc miop i també en tinc, eh?
0: Pues és raro. Quantes diotries tens, tu?
3: Tres cada ull.
0: I tu de prop no veus bé? Pues hauries de veure bé, eh?
1: Total, per la caiga bé.
0: Bueno, pues, normalment, els miops de prop, perfecte, de lluny, fatal, no? Bueno, tu ves al golista.
1: Esta no
3: tenia... I què t'ha dit? Que me posi les progressives, perquè si no, no veig...
0: I no t'ha dit res que el ser miop...
3: No.
0: Curiós. No. Bueno, m'escolta, hi ha de tot aquest món.
1: Esta noticia, aparte de que es verdad, sí, la puedo ratificar yo, que lo vi. Cuando fui a Alemania,
0: sí,
1: lo que pasa es que vi tres o cuatro carritos que llevaban eso.
0: Sí.
1: Pero no le di importancia, pues, no sabía lo que era y era para eso.
0: És una lupa per la gent gran perquè pugui...
3: No he d'agafar les ulleres del mirar, si posava-les en el moment de llegir, perquè no veig.
1: No, está bien, lo vi.
0: I això, un altre tema també, una dona de 61 anys va fer un part natural. Dius, home, és gran, però, bueno... amb zero complicacions, es deia Cecília, aquesta dona. I va parir, a la seva pròpia neta. Perquè el seu fill gay i el seu marit poguessin tindre un fill. L'havien encarregat 9 mesos abans. O sigui, van fer...
6: Verge Santa, el mateix que ens espera.
3: És un in vitro, no?
0: És
3: un in vitro,
0: un in vitro, i ella va fer de madre portadora, no sé com es diu, per tant, però ella va parir la neta.
3: Sí, esclar, no hi va parir ningú més.
0: És que diuen, tu dius, és possible que una persona apareixi una neta?
3: Bueno,
0: difícil, doncs en aquest cas sí. Això va passar a Nebraska, i es diu Matthew i Elliot, era una parella estable des de fa anys, una parella d'home i home, i, bueno, totes les opcions tenien que passar per l'in vitro aquest famós. Clar, trobar un vientre d'alquiler que estan bastant buscats i perseguits, i a mi em sembla una bestialitat, des d'un punt de vista, no perquè tinguin que parir, sinó l'efecte i la cosa efectiva que deu quedar entre una mare prenyada, sigui d'aquí sigui, no ho sé. No vull opinar, però penso que ha de ser difícil.
3: Hi ha molts problemes perquè després la mare portadora a vegades se'l vol
0: quedar. Ah, exactament. Però bueno, és igual. A part d'això, que seria una altra discussió, estaríem hores. 61 anys, part natural, pareix el seu net i, a més, durant 9 mesos, és a dir, el meu net és el meu fill i a la vegada... Bueno, és tremendo, això, no? Bueno, tremendo, és curiós, no?
6: Carai, que complicat.
0: Què penseu d'això?
1: Carai,
6: que complicat.
3: Si ningú els hi posa problemes, perfecte. Bueno.
1: Es que se volvería loco el de registro civil.
3: Sí, claro.
1: Si es aquí en España, se volvería loco el de aquí. El registro civil.
0: Sí, clar, diu...
3: No està permès.
0: No es pot, no?
3: Aquí els vientres del lloguer no es poden...
0: Hi ha molts països que està...
3: Hi ha països que sí, però aquí no.
0: Bueno, pensava una altra llei també que ha canviat molt un costum. A França, a la dècada dels 1950, resulta que... els dinars a les escoles franceses dels nens que es quedaven a dinar, bueno, eren la conya perquè donaven de manera natural, o sigui, d'una manera de dir, escolta, és bueno, perfecte i natural i molt normal, els hi donaven vi i cervesa, tu. Sí, sí, el menjador escolar, vino i cervesa, tu. Està content, no?
1: Jo que contentíssim, home,
0: era tan bèstia que permetien beure mig litro de vi al dia, el nano. Mig litro de vi un nano, amb un escolar, tu.
1: Ostres, el problema de matemàtica lo resolveria ràpido.
0: Sí, a més, aquest no era... No, vi o cervesa, i sidra també fotien, eh?
1: Vull dir però esto què era?
0: Menos aigua. Bueno, què era? Pues mira, resulta que era una pràctica que no era... No era... No era
6: això sí que
0: casualitat, ben... estava respaldada per una firma creença popular, que aquella època que es pensava que les begudes alcohòliques tenien propietats molt beneficioses per la salut. La gent, bueno, de fet, la gent quan estava constipat en fot un conyac, quan no sé què, o sigui, l'alcohol també el barrejava amb la medicina. Però diu això, la gent estava convençuda...
6: I jo que puc.
0: Tu, si no cal permís, et fots... Ells mig litro i tu 4 litros, no sé què em dius.
6: I jo que puc.
0: Sí, home, sí, fes el que vulguin. Doncs estava convençuda que ajudaven a combatre els refredats, que milloraven de forma notable la digestió, el bifapaí, deien, i funcionava com una excel·lent font d'energia.
6: Mare de Déu,
0: sí. A més, això sumava un problema real de l'època. L'accés a l'aigua potable no estava garantit. És a dir, era més segur, a l'edat mitjana era més segur beure cervesa que aigua, perquè sí. L'aigua no estava... Sí, per què sí. No es fotien malalts? Perquè per fer cervesa l'aigua la bullien. Ells no sabien que el bullir l'aigua era bona. Ells ho deien, cervesa no mata, aigua mata. Doncs pues passava igual. L'aigua era molt insalubre i aleshores pues, pensaven només donar doncs, això, que era molt més higiènic donar-los alcohol que aigua. Com era d'esperar, els productors de vi estaven...
6: Per què?
0: Si t'ho acabo d'explicar, per què et donaven vi en lloc d'aigua. Bueno, i la qüestió que saps que a França tenen, sabeu que tenen una cultura...
1: Sí,
0: clar, els viticultors encantats, significa una quantitat
1: sí, clar,
0: de venda
1: hombre,
0: de vi. I, a més, clar, com fomentaven un consum d'alcohol molt d'hora... Vull dir, va créixer després dels 50 una notable quantitat d'alcohòlics a França. Clar. Curiós, no? Ojo, aquí també donaven vi als nanos,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: I pa amb oli sucre, i pa amb vi sucre era molt típic, també.
1: Quina Santa Catalina, me daven a mi.
0: Sí, sí, sí. Bueno, la veritat... Quan
5: d'unes ganes de comer...
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: I després, quan van veure els efectes reals que suposava donar-los els alcohol als nanos i tal... I una pressió el govern va prendre cadis. L'any 1956, el govern francès va donar el primer pas definitiu per prohibir el consum de vi a les escoles primàries i més enllà. I ja a les cases, els menors no poden beure alcohol. Encara que es fes aquesta medida, erradicar aquest costum no va ser possible ni un procés ràpid, eh? Van tindre que passar molts anys perquè fins a l'any 1981... perquè qualsevol tipus de beguda alcohòlica quedés totalment i completament vetada a les cases, institucions
6: sí
0: educatives, imagina't, eh? La gent seguia donant-li vi als nanos i vinga, fot-li alegria. Què opineu d'això?
1: Bueno, esto ya pasaba todo el tiempo. Yo le voy a explicar una anécdota.
4: Sí, aquí pasaba igual, també. Sí.
1: Yo de pequeño, con 7 años, sí. Mi madre...
0: Yo no me l'imagino vostè petit.
1: Bueno, pues
0: no
1: ahora, con lo que le voy a explicar...
0: Ah, sí?
1: Yo me levantaba,
0: sí.
1: Sí. Me daba la leche a mi madre,
0: sí.
1: Y bueno... Y todo, cuando me daba la leche, a los 10 minutos, lo tiraba todo, lo vomitaba.
0: Sí, bueno, es que era alérgica, ahí tenía...
1: Y lo vomitaba, un día sí, otro también. Y mi madre dice, bueno, esto no puede ser, a este niño le pasa algo, tal y mal. ¿Pero qué te pasa, Jaime? Nada, porque me sienta mal. Y entonces mi madre le dijo a una tía que vivía con mi madre, vigíralo por la mañana a ver qué hace este niño.
0: Sí, qué feo.
1: Y cuando me levantaba yo por la mañana, en mi casa compraban vino de garrafa,
0: sí.
1: Que era dulce, era un poco dulce, que no sé para qué lo usaban.
0: Yeah.
1: Y yo una vez lo probé y vi que era bueno, dulce. Y cuando me levantaba, cogía la garrafa, me pegaba un trago y la dejaba. Claro, cuando me daba la leche a mi madre, aquello hacía una reacción que no vea.
0: Usted siempre ha sido un pez, ¿eh?
1: Sí.
0: Porque cuando feía de escuela, digo que lo fotre fuera, porque
1: claro,
0: es frío
1: claro,
0: a mí
1: claro, claro. Ya me vino de pequeño, ya me venía el vino
0: de petit y era Saturnino,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí.
0: No he pogut evitar-ho, ¿eh? Bueno, més coses d'aquestes. Bueno, estàvem parlant de lo que és l'educació infantil, bueno, coses d'aquest tipus. També hi ha una notícia que és bastant, com podria dir, bastant patxucant, perquè...
6: Ui, ui, ui, ui, ui!
0: Què et passa, tu, ara?
6: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui,
0: quan dius això és que has fotut alguna cosa, que has fet, ja, Follet, a veure, explica't. Follet.
1: Jo miraria la cartera.
0: Bueno, a veure,
6: estimada
0: si...
6: audiència.
0: Què?
6: Sou tan bonics. Tan intel·ligents.
0: No, mare de Déu.
6: Tan guapetons,
0: sí,
6: i guapetones.
0: Sí.
6: Voteu-me com a director de la
0: ràdio. Quina mania que hi ha votacions aquí, que no, tio. Bueno, una cosa, et dèiem, parlàvem abans de la vivenda, no?, que és complicat. Com sigui, bueno, doncs hi ha una solució molt fàcil. Pots anar a viure, hi ha dos llocs que podeu anar a viure i a més cobrar. Ah, però no viure amb una xabolilla i tot això, no, no. Busquen persones per cuidar cases de luxe a Mònaco.
7: Home.
0: Mentre els seus dueños no hi són, o estan de viatge, vas allà, vius a la casa aquesta de luxe, et paguen el halà i, a més, tens un sou.
7: Home, sona bé, no?
0: Sona molt bé. La pregunta que jo no he sabut esbrinar és quan tornen aquests tios, on vas tu?
7: Clar. Sí, clar, al carrer. Suposo.
0: Bueno, no ho sé.
7: No ho sé.
0: Clar, si vas a viure en un palacio, on sigui, però bueno. Vosaltres faríeu això? Aniríeu a viure a casa d'un altre...
7: Home, no m'ho he plantejat mai, la veritat.
0: Com una feina, no? Vull dir, és com una mica...
5: De fet,
0: com...
5: és una feina.
0: De fet, és un masover modern, no?
7: Un masover modern, sí.
0: Una mica, no? Però, bueno, no només això és... com et diria jo, això de la vivenda. Hi ha un cas a Anglaterra...
2: Quina manera més tonta de perdre el diumenge!
0: Ai, fullet, mira, et busco un empleu, tu. Una família anglesa... Eh, què passa? Que heu marxat tots?
5: Per què? No, és que té tos i com que li queda el...
0: Ah, ah, vale, vale. O sigui, és que m'he quedat sol, tu.
2: Per què?
0: Dic, hòstia, aquest programa deu ser una merda, perquè me quedo jo sol hasta aquí.
2: Per què?
0: No ho sé, fullet, igual ets tu que els fots nerviosos, jo què sé. M'he quedat
2: sol. Perdona, García.
0: Xavi, què t'ha passat?
2: Tenies
0: un poll, vaja.
7: Un poll aquí, no hi havia manera.
0: No, no, ja has sigut educat, fots un poll aquí al mig, no veguis.
7: No, per això ho dic, que millor anar fora.
2: No fas gràcia. Però
0: el Saturnino també...
7: Ell no ho sé, no ho sé perquè ni l'he vist.
0: Home, parlant de
7: viu... Bueno,
0: parlant de viu, l'està a la bodega, vés a saber.
7: O a la bodega, sí.
0: Una família anglesa ofereix gairebé 69.000 euros a l'any per cuidar del gos i viure en una finca. O sigui,
7: home,
0: aquesta gent dona 69.000 euros, et quedes a la finca, que és un palau acollonant, i tens que cuidar del meu gos. Què opineu d'aquest
7: tema? Els gossos ja m'agraden, no tinc cap problema.
0: Això és a Surrey, a Anglaterra. Mm-hmm. I, bueno, busquen un cuidador...
2: Me'n vaig a pixar.
7: I quines condicions posen?
0: Ah, exacte, perquè, cap, cuidar-lo amb carinyo. No tens ni ser que es perd ni res. Donar-li els halats, passejar-lo, etc.
7: Hòstia, bé. És brutal, sí. No?
0: Bueno, la gent pot arribar molt amunt cuidant gossos, eh? Mira, l'Ayuso. L'Ayuso tinc entès que cuidava el gos d'algú, de no sé qui era.
7: Cert, sí.
0: I és la manera que va més o menys entrar i va... No? Mai saps. Mm. Bueno, hi ha una cosa que diu, si vols lligar-te a una senyora que t'agrada, parla bé del nen que porti, digue-li coses al nen o digue-li coses al gos.
7: Exacte.
0: Això ho diuen.
7: Sí, sí.
0: Ai, quin gos més bonic, com
8: és?
0: Perquè trenca i ja pots fer conversa, pots obrir la conversa, eh? Perquè si vas directament a la senyora i dius, escolta, senyora, vostè és molt guapa, l'has cagat.
7: No.
0: L'has cagat, no? Eh?
2: García, no em robis les idees.
0: Després, una altra notícia que m'ha entusiasmat, aquesta. Això que avui parlem una mica de vivenda, m'ha entusiasmat, a veure què opineu vosaltres.
7: A veure.
0: Resulta que sabeu que hi ha aquestes companyies que et compren el pis a la gent gran i quan es moren passa a ser la teva propietat i tu li vas pagant un sou cada mes. Mm-hmm. Vale? La cosa que els hereus dels pisos estan en contra absolutament perquè diuen, hosti, li donen 4 duros a la senyora...
2: García, no em robis les idees.
0: Vaja, va ser idea teva, no m'estranya. Mm-hmm. O sigui, tu, hi ha una senyora gran que té un pis i diu, mira, vostè que necessita per viure tant, jo li pago cada mes fins que es mori. Però quan vostè es mori, el pis és meu. Clar, quina és la jugada? Que sempre pagaran molt menys perquè calculen que la senyora gran no durarà molts anys... li paguen una part i compren per una quantitat irrisòria un pis que després treuen fruit.
5: Sí, sí.
0: Els hereus estan totalment en contra, però clar, si el pis és de la senyora pot fer el que vulgui.
7: Clar.
0: O del senyor. Bueno, doncs un notari francès... Que
2: de feia... més verdes en maduren.
0: Ja, bueno, aquesta va madurar molt. Un notari francès de 47 anys va pensar que havia fet el negoci de la seva vida. Va trobar un apartament, una dona que tenia més de 90 anys... Mm-hmm. I li va fer aquesta oferta de pagues mensuals. I la senyora va dir...
2: Ui!
0: Vale. El tio pensa, 90 anys? No, més de 90 anys
7: ens paguem i... Sí.
0: Bueno...
7: Fins aquí...
0: Bueno, va morir abans el notari que ella, per edat, perquè aquesta dona... Aquesta dona va viure 122 anys.
7: Toma!
0: O sigui, el notari va estar pagant més de 25 anys... I es va morir ell abans que aquesta dona. Bueno, no, 25, no, 30 anys.
7: 30 anys, 30 anys.
0: Ella va morir primer, ell va morir primer, i mai va poder fer-se propietari de l'apartament. Bueno, jo crec que aquestes coses estan bé que passi.
7: Sí, sí.
0: Estan bé. Això es feia l'any 1960.
2: De més verdes en maduren.
0: L'any 1965, o sigui que aquesta pràctica de fer aquesta...
7: Sí, es feia.
5: Ja ho tornen a anunciar molt.
7: Ho anuncien per tele i tot, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, què penseu d'això, tu? Quina cosa, no?
3: Home, a veure, en el moment en què t'ho donen, però si... Jo penso que no. S'hauria de donar el valor del pis real en el moment en què tu fas això.
0: Jo
3: llavors,
0: sí.
3: Puta, si puja de preu bé, benefici per ell, però que te donin això, tens un infart i mors al cap d'un any, i me l'ha dit de la gràcia que te fa.
7: Sí, però mira, de vegades es mor ell abans.
3: No, jo no hi ha gaires vegades que es mori abans, eh?
0: Després hi ha una notícia també que és bonica, jo crec que aquesta és bonica.
1: Però, perdón, no te de cambiar. Però supongo que esto, el testamento... Tendrá que, cuando le dicen esto, tiene que hacer un testamento ella, sí, que diga que el piso es para ellos.
3: Claro,
1: porque
3: hereus,
1: si no los hereu,
0: no,
1: si no hay testamento... No.
0: Evidentment, però si el claro. Que té que rebre el
1: mort,
0: pis...
1: Ja.
0: Mort, i és una companyia, l'heredaria la companyia.
1: Ja.
7: Suposo,
0: però si és a nivell personal, sobre un debat aquí...
7: Bueno, clar, on va parar aquest
0: pis? Què va, els hereus del que tenia
7: del
0: el contracte o de l'altre? És un pitote, eh?
7: Sí.
0: Però
7: sí.
0: Bueno, l'important és que la persona usurera va pringar abans.
7: Li està
0: no?
7: Bé.
0: De vegades, les coses no són mai com penses, no? Una notícia maca. Un senyor, propietari d'una fàbrica... de sacs de farina. Sabeu que els sacs de farina van amb roba.
1: Sí.
0: Ara bueno. No sé si fotran plàstic o... Però normalment són de roba, no?
7: Sí.
0: Majoritàriament.
3: De sac, sí.
0: Es va donar compte que ell vivia amb els sacs de farina, els venia a gent molt pobra, a poblacions molt pobres. I es va observar que les senyores, les mares, agafaven els sacs i feien roba pels nanos, amb els sacs de la farina que feien, no? I aleshores ell què va fer? Davant d'això va dir, molt bé, va començar a estampar amb flors, amb dibuixos i tal, els sacs. Molt de manera
7: bé.
0: Que quan vestien els nanos doncs anessin colorits i tinguessin
7: molt
0: més roba. Aquest senyor, que és... és un senyor italià, en aquest sentit, doncs jo crec que ha fet una idea molt bona.
7: Molt
0: ja
7: idea,
0: que aprofiten
7: sí,
0: els sacs, sí. No? Pues fem això, no? Et sembla bé, Saturnino, tu, o què?
1: Bueno, que yo en vez de que le pusiera flores, que le diera la tela directamente. Claro.
0: ¿Cómo que le diera?
1: Que le diera harina y luego la tela, un rollo de tela ya, como él para los sacos, que se los diera ya directamente.
0: Ya fes casi una fàbrica textil.
1: Claro, hombre.
6: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Bueno, resulta que un estudiant, això que sou vosaltres, sou docents i tot això, diu, un estudiant va reclamar per escriure una prova a mà i la resposta del professor va ser determinant. Va dir, queridos alumnos, pedimos trabajos manuscritos, perquè es va dir, per què ho tinc que fer a mà? I el diu, va dir, estimats alumnes, demanem feines manuscrites perquè vostès copien i enganxen tot de la IA, de la intel·ligència artificial, en les feines.
7: Clar.
0: I estan absolutament fora del... No saben ni el que fan. Si ho tenen que fer per escrit, per almenys m'asseguraré que ho han llegit.
7: Que bo.
3: Tá.
7: Molt bé.
0: Hòstia, a mi em sembla...
7: Molt
0: no?
7: Bé. Sí, no, a veure, alguna cosa s'ha de fer amb això.
0: Home, és que és tremendo, no?
7: Sí, això canvia totalment el sistema.
0: Totalment.
7: I deures i de més, però copint de l'ordinador, que ni s'ho miren,
0: però,
7: no cal.
0: Jo me'n recordo abans quan feien els dictados.
7: Sí.
0: Jo aprenia moltes coses amb els dictados.
7: Esclar.
0: Eren per gramàtica, però bueno, si t'explicaven una història, el que fos.
7: Exacte.
0: Bueno, aquesta ja no sé com dir-la perquè quedi fina. Bueno, aquest programa coneixien, sí. Van despedir un auxiliar d'enfermeria... a la clínica Virgen de los Dolores de Córdoba, ¿vale? Perquè ella treballava en una clínica de donants de semen.
1: Hòstia.
0: ¿Vale? I ella era auxiliar d'enfermeria. Aleshores, què passa? Prenia tan a pit el seu...
7: Ai.
0: La seva feina, ai. Que quan la cosa no acabava o costava el que fos, perdoni l'expressió d'audiència, feia una fel·lació al pacient.
7: Home, és un sistema com un altre.
0: I clar, hi havia una cua a aquella clínica.
7: Sí, clar, no estranya.
0: Que no hi ha l'enfermera aquella que...
7: Exacte.
0: Bueno, clar, quan ho va saber això, el director de l'hospital i tot això, d'aquesta clínica, la van fotre fora. I aleshores ella...
7: I segur que li va baixar no. La feina.
0: Bueno, segur. Però va ser bo perquè van agafar amb una entrevista que li van fer a un dels clients, que havia tingut aquest tracte de favor professional, ètic i mèdic.
7: Sí, sí.
0: I li va dir, diu, escolti, què opina d'això que tal i que qual? Diu, és que aquest país anem molt malament. Sempre despedeixen els que millor treballen.
7: Veus, clar.
0: Això és real, eh? O sigui, és,
7: sí,
0: és
7: sí.
0: Acollonant. Tu has ido a esta clínica, Saturnino, o què?
1: Sí.
0: Tu has anat a la clínica, o què?
1: Bueno, pues he ido.
0: Tu sí, ¿no? Sí. Eres un client d'aquests repetitiu,
7: sí,
0: eh?
7: Duo.
1: Pero esto es como aquel que dice que... Que va la mujer y el marido a la mujer a hacerse un análisis de sangre,
0: sí,
1: y el marido a ser donante de semen.
0: Sí.
1: Y va la mujer, sí, y le dice, a la mujer le pagan 40 euros por la sangre, donante de sangre. Dice, ¿y cómo es que a mí me pagan 40 euros? Dice, y a su marido, dice, a mi marido le han pagado 100 euros. Dice, hombre, dice, porque lo de la sangre hay mucha gente, dice, el donante de semen es muy concreto y le han dado 100, por eso le pagamos más.
0: Madre.
1: Vale, vale. Y al mes siguiente llega la mujer allí y le dice, el señor dice, ¿qué? ¿Que viene a donar sangre otra vez? Y dice la mujer en la boca,
0: Madre de Saturnino, que ordinari que és. Bueno, el destí, vosaltres creieu en el destí, que quan et toca i passi el que passi, el que et passi? Jo crec que sí, és una notícia aquesta dolenta. Dolenta, però és sorprenent per... resulta de que un xicot de 18 anys, molt jove, a l'Hospitalet, mentre es feia el parte d'un accident que havia tingut,
1: ah, sí,
0: vale? Resulta que ve un altre cotxe, l'atropella i el mata. Mentre es feia el parte del primer accident.
1: Sí, sí.
0: Hòstia, això és el destí? O què és? Bueno, mala sort segur. Però dius, era aquest dia que li tocava... No, no. Per...
7: Un destí que té una certa mala llet.
0: Sí, sí.
7: Per què?
0: Bueno, de fet, ja han perdut 51 persones la vida a Catalunya de lo que va d'any, d'accidents de tràfic. 51, i bueno, el Servei Català de Trànsit, a Catalunya, eh?
7: A Catalunya, a Catalunya.
0: I, és, i, bueno, i la qüestió és que doncs, aquest xaval de 18 anys, va ir d'Hospitalet...
6: Quina barbaritat!
0: Va ser atropellat mentre estava fent el parte d'un altre accident. I clar, això s'ha produït, va es produir el dijous passat, no?
7: Sí, sí.
0: Clar, a l'Hospitalet va ser també, no? Ja em diràs que jo em sembla que quedo parat, perquè dius, escolta, és que era el dia d'aquest xaval, no?
7: Sí, sí. Alguna cosa ja aquí
0: és, no... és brutal, això, no?
1: O el que lo pilló iria mal, el que conducía iria mal del otro coche.
0: Si el, no, que, el que, el que?
1: Que conducía el coche que lo pilló...
6: Quina història més increïble!
1: Porque en Hospitalet, bueno, esto sí es en una autopista, y se vale, pero en Hospitalet las calles, que son tan estrechas...
7: Estrets, sí, sí.
1: Me extraña tanto.
0: Hem de seguir els consells de la mama, que dic jo, de les mares, sí. I s'ha fet una cançó, tu que ets músic, bueno, que t'agrada la música,
6: sí,
0: això.
6: Sí.
0: Vull opinar, perquè és una idiosignal. És un vídeo que es podia regalar el dia de la mare, si voleu. És en castellà, en aquest sentit. I que han fet una cançó amb lletres a les coses que diuen les mares.
7: Ai.
0: Ai, a veure, no? Ai. Ho volem escoltar, això, Montserrat? A veure què diuen les mares, a veure què opinen, eh? I després tu, Xavi, com crític musical...
7: Sí, bueno, crític musical...
0: Posem el d'això, anem a posar això. A veure què opineu d'això. A veure... Vinga, a l'ataque. Montse?
8: Parece una leonera y no me contestes con ese tono.

0: lo ves. Ponte la chaqueta que hace frío. Deja el móvil.
1: Bueno, com ho veus, Xavi?
2: Home,
1: és una rumba, no? De fet.
2: Sí, és una rumba, sí.
1: La lletra,
2: sí. I la lletra és molt ben trobada.
1: Típiques de que diuen les mares, no? Les marones, no?
2: A veure, aquí les mares, opineu?
1: Sí, dieu aquestes coses, sí. Sí.
3: La meitat de coses que dius era verdad.
2: Sí, sí, és així.
4: No trobo que n'aigua mar, que sempre ho dic.
2: Bona, aquesta.
1: No trobaries aigua mar, és
2: bastant.
5: Que ja en tenia una, la cançó.
1: Qui? Sí. Com? Què, què?
2: Ja n'hi havia una?
5: Ja em sembla que ja tenia... Bueno...
1: No sé, jo l'he descobert aquesta setmana.
2: Jo no sé, aquesta l'he trobat molt adequada.
5: Nen, estigue't quiet.
2: Sí, ah, nen, bueno, també.
1: Menja la sopa, nen, tanca la boca. Sí. Això era del Pere Tàpies, no?
5: Així, així.
2: Ah, el Pere Tàpies, sí.
5: Estava buscant, però no sé si l'he trobat.
1: Ja, sí, sí, sí.
3: No, però esto está bien.
2: Però
3: no,
2: está bé, está bé.
3: De verdad,
2: molt ben trobada.
5: Sí, la tinc, sí.
1: Sí, doncs mira,
2: a veure, la versió catalana.
1: El Pere Tàpies, la versió catalana. I és que hem de fer cas a les mames.
2: Clar.
1: Eh? Quan dic mames, per què fot aquesta cara?
3: Parlo
1: de les mares.
3: A la madre.
1: Clar, home, vostè que ha d'interpretar.
3: A les mares, en català, a les mares.
1: Ah, sí, perquè vostè ha dit que ara seria com el papa. Bilingüe, parlaria sí. Els dos, eh?
6: Somia així, si m'ho
1: bueno. Pues escoltem això, vinga, a les marones, tu.
6: Les

0: clavaré un bolet.
1: Nen,
0: no toquis.
1: Nen,
0: no esbalotis.
1: Nen,
0: què fas?
1: Nen,
0: no toquis el nas.
1: Nen,
0: tanca la boca.
1: Nen,
0: menja la sopa.
1: Nen,
0: què diuen els nens?

t'aguantes i ho fas després. Nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, calla, nen, estigues quiet, nen, clavaré un bolet, nen, nen, nen, nen. I així, fill meu, fent el que tu vulguis i el que et doni la gana, arribaràs a ser un home. Nen, que dorms? Veus els angelets?

0: nens i nenes de l'audiència. Notícies i tornem.
1: Recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Els impulsors de la mobilització volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I seguim en plan educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran, doncs, el mateix tracte que les famílies nombroses. I parlem de mobilitat, ja que Montmeló torna a ser un punt calent en aquest tema amb el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que arrencarà a 3:15. De moment, el trànsit a l'entorn del circuit es manté tranquil, però cal seguir-lo de ben a prop. Especial atenció a les vies d'arribada en les hores prèvies a que comenci aquest circuit, que són la P7, la C33, la C17 i la C35. I també, sobretot, atenció a la sortida quan finalitzi aquest Gran Premi. I parlem també sobre afectacions, però en aquest cas pels incendis, ja que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa

0: a Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona, a la Segarra, va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions pendents de l'entrada de venda marinada. I parlem de successos, ja que 3 persones van morir ahir dissabte en 3 accidents al medi natural. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a l'Ins, al Pallars Sobirà. I parlem en plana internacional, ja que avui els Estats Units d'Amèrica i l'Iran preveuen signar un acord per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Sobretot qui ho preveu és el president dels Estats Units, Donald Trump, que així ho va assegurar ahir a la seva xarxa social. En canvi, per part de l'Iran, sí que asseguren que tenen molt avançades les negociacions, però no tenen clar que aquesta signatura passi pel dia d'avui. I en cultura, el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. I en esports, al waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
5: No!
4: Nosaltres t'ho posem fàcil.
5: Juhu!
4: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats, ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
8: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

a la tercera hora. Jo encara no sé com aguanten fins aquí. García, estic composant una cançó dedicada exclusivament a tu. Es titula Fàstic de veure't. És molt emotiva. Tenien ganes de que tornés.

0: Bueno, comencem aquesta tercera i darrera hòria. Ai, hòria, no, si jo també estic com el cap com una nòria, eh?
1: Sí, sí. Ai, de major.
0: Saturnino, com estava dient dels segundos abans, quan estàvem fora, què ha dit?
1: Que hay gente que aún es muy ignorante en este país.
0: ¿Ah, sí?
1: Está, un tío está haciendo ejercicio y escribe como tiene que ser.
0: ¿Ejercicios com?
1: Eso, de piernas o de brazos.
0: Al gimnasio.
1: Sí, al gimnasio. Sí, y pone, lo explique, pone, lunes 40, ese eje, segundo, no para.
0: Sí, segundo.
1: Va y sigue poniendo los días. Y va uno y le pregunta en el chat, ¿qué es? Seg.
0: No fue, tío. Si no sabía que segundo es
1: seg. Son seg.
0: Bueno, es que tenemos una cultura en general.
1: Bueno, 40 sí. Pues 40 segundos, es igual.
0: Ay, Dios mío, señor. Bueno,
2: me deien una vegada que lo típico de... Sí, sí, tenim una trucada.
0: No, no, digues, digues.
2: Això de deletrejar per telèfon, i tu dius, pues això, com te llames? Montse, no? Com... I dius M de Maria,
1: sí, sí, sí.
2: O de Orense, tot això, i es veu que algú havia anat apuntant tot sencer en vez de posar lletres. Que no sabien fer-ho.
0: Ai, Déu meu senyor.
2: Bàsica, no?
0: La vida és el que ens trobem. Tenim una trucada, oi que sí? Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Hombre, la Teresa, oi?
3: Sí, i tant.
0: Què tal, Teresa? Ens vam veure el divendres, eh?
3: Sí, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt, eh?
0: Sí? Estic
3: molt contenta, sí.
0: Molt bé.
1: Perquè no m'he vist a mi.
0: No, per això... A tu no et va veure, per això portava cartera per anar a comprar al Mercadillo.
1: Però
0: veu a tu i li fots la cartera,
1: vaja,
0: segur.
1: Vaja, tampoc és per tanto.
0: Per cert, la Teresa va veure el fullet en pijama, tu.
3: Oh, que
0: guapo. Sí, sí, sí, sí. Eh? Vaig... Sí, et vas quedar enamorada d'ell, eh?
3: De veritat que sí, t'ho juro.
0: Però allà anava, portava xampú al cap, vull dir que s'havia rentat el cap, li vam treure molta merda de les orelles, li vam posar un pijama nou, i el tio va posar per la foto un cara d'angelet, eh? Cara de bonic, eh?
3: Una careta de guapo.
4: Gràcies a Déu, gràcies a Déu.
0: Sí, gràcies a Déu.
4: Gràcies
0: a Déu. Calla't ja, home. Oh, quin tio. Ara, a la mitja hora estava fet una merda, ja, per això. Tot el pijama trencat, jo què sé, el que... Pues igual, el que vulgui, li podem regalar una foto del fullet en pijama, tu. Què et sembla?
3: Ah, pues sí, a mi sí, la veritat. Però
0: tu, vols ja una, dues, tu vols una, Teresa, d'això, una foto d'aquestes?
3: Sí, a mi no em faria res de
0: les dedicar,
3: tres.
0: Dedicar... A veure...
3: Tinc, eh? Bueno, dues en tinc.
0: Tu tens la de Nadal, que fa cara de bon nano, i la cara aquella del Silvestre, que espanta el Roger Tosset.
5: Tenien ganes de que tornés.
0: Tenien ganes de que tornés, seràs...
3: Que guapo està.
0: Pues escolta, et faré...
3: Mira, el tinc davant meu, eh? El tinc mirant, tan guapet, amb aquests ulls que fa...
5: Ja sóc aquí.
0: Ara va de Terradelles, aquest. Bueno, va, tu, per l'Espatec, no? El tio és tan ignorant que es pensava que el Terradelles era un Espatec en lloc d'un president.
5: Jo quan estava a Hollywood era una estrella. I ara estic aquest programa estrellat.
0: Ai, fullet. Bueno, doncs farem una cosa, Teresa. Ja que ho has demanat, et portarem una foto del fullet en pijama, eh? Que és la tercera que et falta. Seria la tercera edició del tema, no?
6: Exacte, sí.
3: Ja els tinc aquí davant meu, amb aquests
1: ulls. Jo també tengo fotos mías de pijama, eh?
0: Escolti, vostè, nosaltres fotografies de terror no en fem.
1: Bueno, siempre va bien para la noche. La ponen, en vez de Cristo, ponen la foto mía y te asustas, no duermen toda la noche.
0: Bueno, ve el Iker Jiménez, aquest tio que fa el programa, a ver l'exorcismo de...
1: Tenga en cuenta que en Pozo del Caudillo yo soy un gigoló, ¿eh?
0: ¿Vostè és un gigoló?
1: En Pozo del Caudillo.
0: Hòstia, no m'ho puc creure.
1: No hay apenas mujeres, pues tengo que...
0: Ah, clar. Ui. Això tindria que anar a un país de l'est, concretament, no és Ucrània, és... Ai, no me'n recordo. Que toca... Un home... per cada 20 dones o alguna cosa així, i les dones lloguen els homes per tindre companyia.
1: Ah, però dame la direcció.
0: Espera un moment, jo vull anar a sopar amb un home. Pues truquen i els homes diuen, pues mira, jo sopo amb tu 200 euros, i van i sopen. O tinc en una
7: home,
0: festa...
7: Home, si tu m'ho dius...
0: Ja està, com us anibeu, això, eh? I una festa, doncs tinc parella. Clar, hi ha una escassez de dones...
5: Jo no
0: la
5: vaig deixar prenyada.
0: I si tu veus les fotos d'aquestes dones, són guapíssimes.
1: Ah, però pues anda rápido. El teléfono. Mire, la cena, me paga la cena, encima me llevo el cobre... Resuelto el problema. Les quito los grifos i ja està.
0: A més... Ara entenc.
1: A ganar dinero.
0: Vostè treu manga aixetes, no?
7: És que la vida... de cada cosa.
1: Però que tiene que ser de cobre.
0: Vol fer el favor de tornar a l'aixeta de l'últim restaurant que vaig anar-hi, que jo em pensava que era una aixeta moderna, i és que les havia fotut aquest.
1: Tot el que sigui de cobre,
0: és modern, això.
7: Ei, els juro que és veritat.
0: Bueno, és igual. Escolta, Teresa, et preguntem el concurs, perquè això estem una casa de bojos, això, avui.
7: No.
0: A veure, Teresa, el concurs d'avui és, si és veritat o és mentida, que una senyora casada va matar amb un gabinet, a gabinetades, el seu marit.
7: El va matar al final?
0: Sí, sí, el tio és mort, eh? Perquè no. El marit li va tirar un pet a la cara. Si t'ho imagina't. Tu creus que... tu creus que això és veritat o és mentida?
7: Jo diria, bueno, diria que sí, però escolta, jo amb aquest tio li hagués donat un cop de puny al cap.
0: Però, però apunyalar-lo, és que, apunyalar-lo. Quin romanticisme. Mira, hi ha una anècdota també que és curiosa, que avui que possiblement molts ho sabeu. A França, un dels... Sabeu que a França el francès és l'idioma del...
1: De França. No falla.
0: Fins aquí, Saturnino.
1: És que de verdad, no lo dice de mi, eh? No lo dice de mi.
0: Saturnino, fins aquí li vem tots.
1: Ah, vale. No sé.
0: Que és, per exemple, chérie, és estimada. Je t'aime, eh? Però hi ha una frase que diu «Vosé mon pet», «mon petit pet».
8: Sí, sí, cert.
0: Que és «tu ets el meu petit pet». I ho diuen amb romanticisme.
1: Pues vaya tela.
0: Sí, sí, i es veu que quan se li diu això a les senyores franceses entenen que és una declaració romàntica d'amor. Jo li dic a la Montse «tu ets el meu petit pet» i dormo fora de casa.
1: Oi, jo...
0: No sé, si li dic en francès, però tampoc perquè el francès l'entén. Li potser li diré en alemany, que seria «vos ets un petit bluffem».
8: Igual vas fora.
0: Bueno, Teresa, gràcies per trucar-nos, carinyo. Tens el número 3. Et portarem la foto del fullet en pijama.
1: I la mia, i la mia.
0: La tuya no la vol ningú.
1: Sí, sí, la mia, de verdad.
0: És que ella la va veure, estava aquí, li vaig ensenyar i li va... Vale, vale.
7: Em va agradar molt, la veritat.
0: Pues la tindràs, no hi ha cap problema. Vale, Teresa? Vinga, adéu-siau, gràcies per
1: trucar. Adéu, guapa, adéu.
5: Són tan bonics. Tan intel·ligents.
0: Adéu, adéu.
5: Tan guapetons.
0: Tenim una altra trucada, sí.
5: I guapetones.
0: Bueno, va, fullet.
5: Voteu-me com a director de la ràdio.
0: Uf, dormim en calçotets bruts en lloc d'un pijamanet. Tenim una altra trucada. Hola, bon dia. Hola.
9: Hola, família García, bon dia.
0: Oh, hombre, a l'amic Amigó, eh?
9: Estic molt desil·lusionat amb vosaltres, eh?
0: Per què?
9: Perquè l'altre dia no us vaig veure allà a la Sagrada.
5: I ara?
0: Sí, home, anaven dins el papa mòbil.
1: Claro.
0: Sí.
9: Mira,
0: el fullet...
5: Ai, quina il·lusió que ens truqui!
0: Tu saps que hi havia un moment que el papa li picava el cap i es tocava el bonete, el barret aquell? Sí. És perquè dintre estava el fullet, tu. Saps, li feia pessigolles i el tio vinga a tocar-se'l i no sabia exactament què era, no? Eh? Després va sortir a la, quan van fer la cerimònia de la Sagrada Família, el fullet també hi era.
9: Sí.
0: Estava allà davant...
9: Jo i vosaltres.
0: Estava dintre d'una de les llums que s'encenien.
1: Jo no estava perquè estava encambriant.
0: Clar, ja estava tancat, ja, per intent de robar-li la creu al seu pare.
10: Allà hi havia el meu fill en present, sí, hi havia el meu fill i el meu net,
0: sí,
10: que
0: clar, estava davant. Home, s'ha de dir una cosa, tota la gent que es queixa de la Sagrada Família, sí, com a mínim, un dia van tindre un espectacle acollonant,
10: eh? El meu fill és del bo que ho veia, vull dir que molt bé.
0: Bueno, senyor Amigó, aquí hi ha un altre Amigó. Vols dir-li alguna cosa, senyor Amigó, el senyor Amigó?
10: Sí.
0: Miguel?
9: Sí. Eh? Hola, Miquel, bon dia.
11: Bon dia.
0: O sigui, estic rodejat d'amigos, tu.
11: Ja veig.
0: Sí, sí. Bueno, escolta'm, Amigó, una senyora, la pregunta del concurs d'avui, una senyora va apunyalar el seu marit perquè el senyor li va fotre un pet a tota la cara, es va enfadar i el va matar. És veritat o és mentida, això?
9: Per mi, és veritat.
0: És veritat. Hòstia, quines confiances, amigó. Mon petit pet. Eh?
9: Hombre, no per matar-lo, per assassinar-lo.
0: Vinga, amigó, gràcies per tocar-nos, guapo.
9: Adéu.
0: Adéu. Bueno, hi ha una altra trucada, també? Hola, bon dia.
12: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín. Què tal, Manolín? Com estem?
12: Bien. Bien,
0: suposo...
12: con mucho calor.
0: Home, sí.
1: Sí, sí, que calor, sí. Ah,
0: i espera't, sí, que el juliol serà tremendo, sí, eh? Escolta'm una cosa, Manolín, has sentit la pregunta que hem fet,
12: sí,
0: o no?
12: Sí, opino que es verdad.
0: Tu dius que és veritat, eh?
1: Como bien.
0: Tu dius, sí, que això és el més natural del món, fota d'un pet de la cara.
1: És natural.
0: I la dona li hauria de
10: ficar el mullalín també. No,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, i la dona li hauria de dir, jo també t'estimo, no? Manolín, tens el número 5 i si l'encertes, dos més. Vale, guapo?
12: Vale, muchas gracias.
8: Gracias, adiós, por venir.
1: Vinga, un saludo.
8: Hi ha més trucades? No, ja estan? Vale. Xavi, música. Xavi, música. Sí, sí. És que he vist que dèieu que no.
10: No, no. Sí, sí, sí.
8: Està preparat per la música? Sí, ah, vale, vale. Espera
10: que tot vagi bé, no?
8: Ah, no, sí, home, sí.
10: Bueno, si no... Vam repassar-ho, vam repassar-ho, estava tot bé.
8: Jo no sé què va passar l'altre dia, però... Aquestes coses passen. Escolta, l'avió que tenia que portar el papa va fracassar, també.
11: Sí, doncs aquí, mira, no sé, l'ordinador va agafar... Sí. Iniciativa pròpia.
8: I a l'Apolo 13,
11: una altra.
8: Amb tota la raça, també va fracassar.
11: No passa res.
8: Final que fallem, fallar és humano.
1: T'ha dit això? Fa?
8: No, amb A. Amb A.
1: Fallar, A, fallar.
8: Per favor. Quina paciència. Jo tinc un equip de veritat únic al món, eh? Mira l'altre com riu. Doncs vinga, va, música, Xavi.
11: Doncs mira, ja que hem començat amb el Virolai, continuarem amb el Sergio Dalma.
8: Ah, sí? Per sí, aquest programa...
11: Home, em dones força.
8: Ara s'està signant el Saturnino.
10: Home, no es va cantar... Que va cantar...
11: Sí, que sí, canta molt, molt bé, l'Escolania de Montserrat, etc. Per què? Perquè parlarem de cançons que tinguin alguna referència en el títol algú. Adéu.
8: Ja ah, està bé.
1: Ah, adéu, però adéu.
8: I mira que aquest programa costa Déu i ajuda, eh?
11: Sí.
8: Vinga, va, anem a escoltar el Sergio Dalma, una cançó extraordinària, i el sí. Virolai. Quines veus que tenen aquests nanos, eh?
11: Sí, dona gust sentir-los.
8: Oh, adéu meu senyor. Molt més romàntic i molt millor. Bueno, què anava a dir? Que la pregunta d'avui.
11: Home, sí.
8: Vinga, va.

0: Aquesta cançó era de la Marató, no? Una de les...
1: Era de la Marató.
0: No, sí, la Marató.
2: I aquesta cançó és d'un grup que es diuen Secret Garden, que són irlandesos.
0: El Jardín Secreto?
2: Sí.
0: O sigui, pues
2: sí.
0: Poc religiós, no, el Jardín Secreto?
2: I aquesta cançó, doncs això, la van traduir, sí. La cantada altra gent abans, com el Divo, que no està malament.
0: Home, el Divo cantant bé.
2: La versió és brutal. Sí, i el Sergio Dalma sí, la va fer per la Marató de 2011.
0: Sí.
2: I després la va gravar el 2013 i la va treure amb un LP seu, que es diu T'estimo, l'LP.
1: A veure, és tot en català, sí, el T'estimo.
2: Sí, amb l'escolaria Montserrat, què més vols? A veure, no és realment eclesiàstica, perquè no, parla d'un suport que pot ser una persona que li dona força amb ell. Per passar la seva vida,
0: sí,
2: i,
0: sí,
2: per,
0: clar, clar, clar.
2: I per arreglar els seus problemes.
0: Clar, amb el context religiós parla de Déu,
2: sí.
0: Amb el context, anem a dir, laic o d'això...
2: Una persona que et dona suport i que et dona força, exactament.
3: I aquí un inciso, nomà, perquè jo soc un pesetero. Aquí qui en cobra, el Sergio Dalma o l'Escolaner?
2: Tots dos.
0: Bueno, si és la Marató, igual ho fan fer
1: altruistament. Bueno, clar.
0: Deuria ser gratis, suposo jo, eh?
4: Igual que jo en este programa.
0: Hòstia, aprofita tot per fora.
4: Hombre, hombre!
0: Què més, Xavier?
5: 93.
0: L'altre.
5: 668-61-61. I així poden participar al concurs. I després us passaré el meu telèfon privat i així em feu un ingrés de dinerets, que nunca està de más.
0: Escolta, que sembles una cacatua. Tu no tens número de telèfon privat, el telèfon és meu. I cada cop que el vull agafar està comunicant perquè t'està trucant. Mira, l'última vegada que vaig despenjar el telèfon, em va dir una noia, sinvergüenza, cara dura, ets... I jo pensava, hòstia, què he fet? I a més el sentia la Montse. Jo mirava la Montse i deia, Montserrat, és que no sé... I la Montse, un cabreig...
5: Les coses clares.
0: Les coses clares.
5: Jo no sóc un pilota.
0: No, tu ets
5: jo sóc un pilota rastrero.
0: Exacte, doncs el que buscaven eren a tu i em culpava la Montse a mi. Imagina't els dius que em fots. Hòstia, no, i conviure amb aquesta criatura... Bueno, criatura...
2: Va, bueno, sí, criatura...
0: Li poses un,
2: sí,
0: pijama, està la mar de guapo, pentinadet, cabell net, i els 10 minuts, tu, fet una desgràcia. Jo ara em trobo gust.
2: Sí, clar.
0: És com els porcs, entre la merda està bé, tu.
2: Exacte.
0: Bueno, va, què més, Xavier?
2: Bueno, ens anem més enrere. Una cançó que es va escriure el 1959, que la va escriure Pete Seeger.
0: Sí, molt bo, Pete Seeger.
2: I la van interpretar, però, els Byrds.
0: Home.
2: I és el Torn, Torn, Torn, cançó,
0: sí,
2: basada en el llibre d'Eclesiastès, en el qual diu, bueno, el món volta i la vida volta, i doncs hi ha temps per tot, bons, dolents, etc. Que és aquesta, la cançó notablement famosa, gravada el 1965.

0: I de fet ja ho tens per tot, per coses bones, per coses dolentes i, i a veure, segons els mandats del cel.
1: Evidentment. Que...
2: Xavi Riu, ets bo. I no com el Garcia.
1: Vols parar de ficar-te amb mi, ja, collet? Per favor, quina creu? Avui que estem una mica religiosos, mira, com una creu anem.
0: Sí, eh?
1: Aquest programa és una creu. Ai, Déu meu. Ai, follet, de veritat. El bo del cas és que es fa estimar, jo no
2: ho em fa gràcia. Gens de gràcia.
0: Te cau simpàtic, mira.
1: Hòstia, noi, de veritat, eh?
0: És això.
1: Tindries que ser escolanet del Vaticà, tu. Una institució mil·lenària, se n'aniria en dos dies a la merda. Això t'ho dic jo,
2: això, Garcia, quan les ranes tinguin pèl.
1: L'altre. Ai, un home de ciència, per el que dius. Vinga, què més?
0: Mira, els Beach Boys.
1: Hombre.
0: I no va de platja la cosa, eh? És el mil...
1: Parlen de Déu, dius.
0: Sí, es diu God Only Knows. Només ho sap Déu.
1: Només... Bueno, això és una frase molt bona, eh?
0: Sí, senyor, God Only Knows. És del 1966, és una peça rara. Bueno, a veure, ells sempre van anar seguint els Beatles.
1: Yeah.
0: És a dir, quan els Beatles van començar a fer música més psicodèlica, doncs aquests van intentar-ho al darrere.
1: Yeah.
0: És més, el Brian Wilson va tenir malaltia mental durant temps.
1: Carai.
0: Per tot l'esforç que va fer intentant seguir els altres.
1: No, no, sí.
0: Però quan va fer aquesta cançó es va fer emblemàtica, una peça curiosa. I, de fet, el que està parlant d'una relació, o que ell intenta establir una relació. I llavors diu, només Déu sap si això anirà bé o no.
1: Yeah.
0: I aquí està el títol de la cançó.
1: No, bé.
0: Ja dic, van fer servir instrumentació que no era gaire habitual en el moment, i és una peça complexa, molt complexa.
1: Clar. Els Beach Boys sempre molt, molt característics,
0: molt,
1: això, eh?
0: Molt.
1: Encara que aquest tema és bastant diferent, sí, però les veuetes, tu, les veus...
0: Són inconfusibles, són
1: inconfusibles, sí. Què més, Xavier?
0: Ara ve tot un clàssic.
1: Vinga, va.
0: 1967, un grup de gospel, Edwin Hawking Singers, fan Oh Happy Day.
1: Home, un clàssic, això.
0: Un classiquíssim.
1: Un clàssic. Per cert, que no té drets, el Happy Day?
0: No.
1: No, no, no. Tu pots fer el Happy Day i no pagar drets a ningú.
0: No. Va ser la versió de moltíssima
1: gent. Si tu punxes una cosa del Happy Day, és a dir, que la interpreta una altra, tens que pagar l'intèrpret.
0: Sí, això sí.
1: Que es diuen els drets fonogràfics.
0: Sí.
1: Però els autorals ja els ha perdut. No,
0: sí.
1: No els sé.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Igual que el Love Me Tender,
0: un altre.
1: El tema no té drets. Mm. Té dret a l'Elvis per cobrar perquè ho interpreta ell, però...
0: Sí.
1: Bueno, continuem, va. Oh, Happy Day.
0: Oh, Happy Day. És una lletra, bueno, com quasi totes les cançons que posaré, que tracta de la redempció, transformació personal, agafant símbol a la imatge i la vida de Jesucrist, d'alguna manera, no?
1: És un temazo, eh?
0: Sí.
1: De fet, ha fet molt pel gospel, aquesta cançó. Eh?
0: Molt, moltíssim.
1: És la més que coneix tot Déu, eh?
0: Sí.
1: Mai més ben dit tot Déu.
0: Doncs sí.
1: Teniu gospel, no, allà a Can Brians, vosaltres?
3: Sí.
1: I què, tu fas de coro, que fas de tenor, de soprano?
3: Ja dirijo, ja dirijo.
1: Ah, tu ets el director?
3: Claro.
1: Ah, no sabia que sabies.
3: Yo tengo la varilla esa de hierro y yo dirijo.
1: Vostè és el director i li diu a la tril varilla de hierro?
3: Claro que es una varilla, eso.
1: I a la batuta com li diu?
3: La varilla de hierro.
1: No, no, no lo que soporta la partitura, lo que aporta la
3: todo,
1: mano.
3: A todo le... Yo voy con el mismo equipo siempre y todo le digo, vamos a hacer una actuación y yo me llevo la varilla.
1: Yo pensaba que aportaba la varilla de cobre, usted.
3: No, no, la tril es de cobre, es de cobre.
1: Ah, claro,
3: claro,
1: claro,
3: hombre, hombre.
1: ¿Qué me decía bien?
3: Es una iglesia, pero no me acuerdo.
1: Sí, está feito un Leonard Bernstein, yo veo. ¿Qué me decía bien?
0: Un altre clàssic, sí. I say a little prayer.
1: Ah,
0: és a dir, faig una plegària.
1: Una pregària,
0: una petita,
1: sí,
0: plegària.
1: Que aquí en una pel·lícula va sortir, va ser molt famosa,
0: sí,
1: aquesta.
0: Sí. Aquesta és la versió de l'Aretha Franklin.
1: És l'original.
0: L'original és la de Dionne Warwick, sí, un any abans.
1: Ah, de Dionne Warwick, és veritat.
0: I és escrita pel Burt Bacharach, a més.
1: És molt bo, el Burt Bacharach. Un dia podríem parlar del Burt Bacharach.
0: Podríem, no, perquè no té tela.
1: Aquesta surt amb la boda de mi mejor amigo, una pel·lícula per la Julia Roberts. La canten amb una taula. Y está muy bien.
3: Estamos aquí hablando como si estuviera hablando de equipo de fútbol, de jugadores, ni idea.
1: Pero usted no es director de orquesta y de gospel.
3: ¿Y qué tiene que ver para que me sepa los nombres de los cantantes?
1: Una de las, ¿cómo los cantantes? Una de las canciones más clásicas de gospel y no, no sabe.
3: No, no.
1: Pero que eso sí que sí.
3: Se la que tenemos cantar. Nosotros original, el Trató Amarillo, es la que cantamos allí.
1: Hostia, vaya gospel, Déu meu senyor. Vinga, va, escoltem aquest tema. Inclús aquesta cançó la van fer servir una vegada traduïda a Convergència, quan era Convergència a la campanya electoral. I, precisament, la que la cantava era la germana d'un alumne meu.
0: Ah, sí?
1: Que m'ho va comentar ell. Diu, la meva germana ha cantat. Dic, hòstia, què dius?
3: I
1: una majors de 25 anys.
3: I què dice traducida? Perquè era de Convergència?
1: Quan em llevo... Van canviar la lletra, Convergència, no me'n recordo què deia.
0: Perquè aquí quan diu, quan me llevo de... Sí, de gallador i es
3: maquilla... Me voy a Andorra. Ah, no, quan me levanto, no, me voy a Andorra. No, no, Andorra,
0: no. La cançó diu que es lleva, es maquilla i demana coses.
1: Bueno, és que realment és una plegària per una altra persona. Exacte. En aquest cas no és Déu.
0: No,
1: encara
0: no, no.
1: Que hi ha alguna imatge que mig ho recorda, però no.
3: Oh, vale, no ho sabia.
0: Sí, sí, sí.
1: Però, en canvi, molta gent l'ha interpretada com una cançó mig religiosa.
0: Bueno, perquè és un gospel.
1: És un gospel, de fet.
0: Què més, Xavier?
1: You know I love you.
3: Mejor que siga con la música.
1: Sí. I millor que no canti. Sí,
3: vamos a dejarlo.
0: Sí, mira el fullet com se n'en fot.
3: Sí, sí, sí.
0: Ni que fossis tu ara aquí el paparotti. Ai, Déu meu. Aquests que el paparrutxes, no el paparotti.
1: Paparrutxes, sí.
0: Vinga, què més?
2: García, no em robis les idees.
0: No em robis, si no tens ni una idea de bona. Què més, Xavier?
1: La Jenny
2: aquest
1: i jo,
2: programa té menys futur que el García fent de cantant.
0: Ai, Déu, què més, Xavier?
1: Doncs tenim la Jenny Joplin, curiosament, bona. Perquè dius en aquest, sí, en aquest camp no sembla, però és que hi ha una cançó que es diu Work Me, Lord, és a dir, Treballa'm, Senyor.
0: Treballa'm, Senyor, vull dir, sí, sí. Obre'm mi, Senyor.
1: Obre'm, no? Una a miqueta. Mi, sí, i de fet li ha estat demanant que l'ajudi.
0: Per això, obre'm mi.
1: Que ella mateixa ja veia que la seva vida anava molt malament.
0: Anava una mica descarriada,
1: i de fet
0: sí.
1: Va acabar molt malament.
3: En este programa cada vez aprendo cosas, de verdad, ¿eh?
0: Sí, home,
3: de
0: pues verdad. Está bien.
3: Yo no sabía que Chaplin cantaba canciones también.
0: ¿Com el Chaplin? No, el Chaplin era el Charlot.
3: Ja, per sí. Això.
0: No cantava el Charlot. Per cert, que era un gran músic, també, el Charlot.
1: Sí,
0: eh?
1: Bueno.
0: Totes les pel·lícules, la música era d'ell.
1: Bueno.
0: No, Joplin. Hòstia, és que em fa parlar malament i tot. Janis Joplin.
3: Sí, bueno.
0: Una noia jove, hippie, que tenia una veu... Bueno, fantàstica. Escolta-la.
3: Sí, sí.

0: que no, no, no estàs sacant una muela o què?
1: Estan sacant una muela, diu. Si fos d'or, li trauria vostè mateix.
2: I tant, ai? O de coure.
1: T'imagines una dentadura de coure, no? Hòstia, aquí, quant de verd. Bueno, va, què més? Sí, eh?
2: Un grup que no es coneix, que és Blind Faith.
1: Com?
2: Blind Faith, la...
1: La cara...
2: La fe blanca.
1: La fe blanca,
2: traduït. Sí. No, cega, perdó, la fe cega.
1: Blinded, ara.
2: Ara bé, hi havia l'Steve Winwood, hi havia l'Eric Clapton,
1: carai.
2: Hi havia el Ginger Baker,
1: carai.
2: És a dir, un grupàs.
1: Una bateria boníssima.
2: I el Rick Gris, Gretsch, com a l'últim.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Van fer un disc només. Uh-huh. Hi havia una cançó que es deia Presence of the Lord, és a dir, la presència,
1: la presència
2: del
1: de Déu, no?
2: De
1: del
2: Déu.
1: Senyor.
2: Exacte.
1: Bueno, el My Sweet Lord també és religiosa.
2: Ja vindrà, ja.
1: Ah, vale, vale.
2: I en aquest cas parla de metàfores i simbolismes religiosos, yeah. És a dir que sí. I bueno, nota que hi ha el Clapton pel mig, perquè...
1: Home, el Clapton, a mi saps que m'encanta. Sí. Hi ha una cançó que les lletres està feta de la Bíblia, que és el Rivers of Babylon.
2: Sí, i no, no la vaig posar.
1: El Rivers of Babylon, tota la lletra
2: sí.
1: És transcrita directament de la Bíblia.
2: Sí.
1: Han agafat un tros de la Bíblia i... And the Rivers of Babylon... Sí. Què et diràs tu? Els rius de Babilònia.
2: Els rius de Babilònia.
1: Bueno, escoltem aquesta meravella que has posat.

0: Eric Clapton ha sigut especialista en fer grans grups,
1: Sí, i desfer-los.
0: I era aquests i desfer-los.
1: Sí, sí.
0: Fer un disc i fora.
1: Bueno, és que la seva vida és bastant fer i desfer, eh?
0: Sí, molt, molt, molt.
1: I desfer
0: molt
1: la vida dels altres, també, en el cas del George Harrison, quan se'n mandó la dona.
0: Sí, més aviat. Ja,
1: a mi m'agrada molt com a guitarrista, i sí, però com a persona...
0: No, com a persona no tant.
1: És bastant diferent, no? Bueno, això passa molt sovint, eh?
0: Sí.
1: El Saturino, per exemple, sembla un delinqüent, igual que el Follet, que semblen delinqüents, amb el fons són dos trossets de pa.
0: Sí.
2: De pa d'euro.
3: Tira un toc-toc dels ous.
1: Jo et dic algú bonic i em dius això, el Follet, per favor. Bueno, ell vol crear la seva fama de sinvergüenza dolent. Això li agrada. Vols veure com està content?
0: A veure.
1: Follet.
3: Això sí que és una bona loteria.
1: El que és una loteria? No, no dic loteria. Mira, ets una persona dolenta, egoista, pillastre, si pots robar robes, enganyes, mentidera, rastrera...
3: Quina merda de notícia, García!
1: Bueno, això ho sap tothom, no? Per això ho dius, no? Vinga, va.
3: Cada cop m'agrada menys aquest programa.
2: Ja som a poc.
1: Bueno, ja hi som. I al final l'audiència tampoc li agrada, o sigui, eh? Què més, Xavier?
0: Una altra peça que té un títol curt. God, Déu.
1: Déu.
2: Basso.
1: I és el... Basso no.
0: No, Basso, God, no, amb D. God.
4: Que jo sé inglès? Jo sé inglès? M'ha visto no. Claro de inglés? M'ha visto claro de inglés a mí? Yeah, when me night? M'ha visto claro de inglés? Soy del popo del cabello. No, y no, God, en catalán, que estoy aprendiendo el catalán, es Basso.
1: Bueno, pues yo le diré una cosa, si li veuen la cara, tanquen la ràdio. Ja, amb això del got hi ha un acudit tonto, molt tonto, que me l'explicaven a mi de petit. La gent reia, a mi no em feia gràcia, encara no em feia gràcia. Que es veu que hi havia un estranger que es va caure al mar per València, no? I aleshores el tio... I'm got, I'm got, I'm got, Dios mío, ven conmigo, Dios mío, Dios mío. I passa un valencià per allà i diu... Encara vols un got amb tota l'aigua que estàs... Hòstia, però el got va traduir-ho com tu, va, com un vaso, no?
2: Exacte. Bé.
1: Bueno, va, què més, Xavier? Després d'aquesta merda d'acudit...
0: Parlem de... Parla de Déu, però d'una manera molt crítica. És el John Lennon.
1: Home.
0: És el John Lennon, l'any 71.
1: Sí. I diu, no crec en Jesús, deia directament.
0: Acaba dient, no crec en els Beatles.
1: Ni amb els Beatles.
0: L'última, que tothom es va quedar acollonit.
1: I don't believe the Beatles.
0: I es va acabar la cançó aquí.
1: I don't believe the Jesus.
2: I per què no creia en els Beatles?
1: Perquè no creia en ningú. No creia en ningú. No creia en ningú.
2: Però quan va dir... Esto estava con los Beatles.
0: No. Feia un any que es
1: viatava. Estava amb la ONU, amb la Yoko.
0: La Yoko, sí.
2: ¿La ONU trabajando?
1: No la ONU, la ONU.
2: Ah, vale, vale, vale.
1: ¿Vostè sap lo que és la ONU?
2: Sí.
1: ¿Qué es?
2: La ONU es Organització Nacional de Estados o algo así, ¿no?
1: No, això és la ONU. La ONU és la dona del Lennon, Yoko Ono, és japonesa. Ah, sí. No, home, no és una línia telefònica, no. Follet, a l'ONU.
0: No, no és a l'ONU.
1: No, quin follon, no. Tu.
5: Abans hi havia una que deia ONU.
1: Oh, no. Sí, hi havia, sí, això, sí, no, el Follet no. És tan antic que...
2: No, no, ara no, sí, sí.
1: L'altre, sempre hem d'anar a parar la merda. Vinga, home, què més?
0: No, no, no, doncs en aquest cas, a veure, tot allò que la societat agafa i deposita fe, esperança, el Lennon va anar contra tot.
1: Sí, sí, sí.
0: Déu per començar i per acabar els Beatles al final, sí, sí, de la cançó.
1: I don't believe, no crec.
0: I don't believe, I don't believe, I don't believe.
1: No crec en això, no crec en això, sí, no crec, sí. Una cançó reconfortant, també, eh?
0: Molt, molt, sí.
1: Molt, molt.
0: I el mateix any, mentrestant, el Harrison va fer My Sweet Lord, que és el que han dit abans.
1: Que va tindre un problema de plagi bestial,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, amb els xifons i va acabar perdent.
1: Va acabar perdent el Harrison.
0: Era un grupet femení d'abans 63,
1: sí,
0: i havien fet una cançó, i després es va veure que el començament aquest era la guitarra és exactament igual... Que la cançó de la Chief.
1: I va perdre la demanda.
0: I va perdre
1: el que passa que d'aquestes noies no se'n recorda ningú.
0: I del Harrison.
1: I del Harrison, sí. Tothom se'n recorda el seu My Sweet Lord. Mi dulce Dios.
0: Sí,
1: bueno, mi dulce Dios, senyor.
0: Mi dulce senyor, sí.
1: My Sweet Lord.
0: I en aquest és l'esperança amb Déu i tal, però és que estem parlant de Déu hindú.
1: Però, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: La seva religió era totalment hinduista.
1: El Harrison, quan va anar a la Índia, va tornar canviat totalment.
2: Sí. Sí.
1: El Yoko, quan va... Ai, el Yoko, el Lennon, quan va conèixer el Yoko, va tornar canviat totalment.
0: Bueno,
1: i el Ringo, el Ringo... el McCartney va canviar totalment quan se li va morir la seva,
0: sí,
1: primera dona.
0: La Linda.
1: I el Ringo està igual.
0: El Ringo està igual. Sí, i a veure, el Lennon va tornar emprenyat amb el Maharishi, que era el, sí, que... el que dirigia tot el tema, aquella trobada i tal.
1: Sí, sí, sí.
0: I va fotre una cançó que el deixa de travesti cap amunt.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, Sexy Sadie. Oh. No, perquè el va veure perseguint a la Mia Farrow.
1: Ja, ja, clar.
0: I va dir, mira el tio aquest, aquí, molt de Déu i tal, però...
1: Això seria Adiós rogando, però con el mazo dando,
2: exacte.
1: Eh?
2: Adiós rogando.
1: Què més, Xavier?
0: Ara un superclàssic... que es diu Morning Has Broken.
1: Hombre,
0: el matí s'ha trencat, es trenca.
1: Morning Has Broken, boníssima.
0: I és Cat Stevens.
1: Boníssima, el Cat Stevens, eh?
0: Que per cert, el teclista és el Rick Wakeman.
1: Home, boníssim.
0: Un altre crac.
1: Que ha mort fa poc.
0: Sí.
1: Sí. Era el de Jess, no?
0: Sí, el de Jess, el de la melena llarga.
1: Una melena llarga, fotia poc, el tio. Sí. Semblava el Saruman, tu.
2: El Cat Stevens no era ciego?
1: No.
2: Estava confundit, jo.
1: Ciego era el Stevie Wonder, no?
0: Sí, que sí.
1: El Ray Charles.
0: El Ray Charles. Però no, Cat Stevens no. I aquesta cançó, doncs, bé, el que
2: està
0: parla és l'alegria del matí quan s'està quan és les primeres hores...
1: És quan trenca el dia, però no... El que passa és que Broken... O sigui, tu pots dir, el dia està trencat, the bed is broken,
0: sí.
1: Però rompe l'amanecer, rompe el dia, és un broken diferent.
0: És un broken diferent.
1: És trencar el dia, no és trencar una cosa, sinó és quan rompe el dia.
0: Quan surt el sol, quan comença a sortir el sol.
1: No és un dia desafortunat, és trenca el dia, no?
0: Exacte.
1: Amanece, vaja.
0: I de fet, es diu, bueno, pues, que Déu és el que ha creat i, per tant, aquest dia que neix d'alguna manera és gràcies a la presència divina.
1: Diuen que quan una persona, per exemple, des de la platja o així,
0: sí.
1: És una experiència que ha de fer tothom com a mínim un cop a la vida, quan es veu sortir el sol, aquella bola vermella, enorme, i que veus que va il·luminant tot, vas descobrint coses, passes de la foscor absoluta, anar començant a veure coses, te n'adones de lo petit i insignificant que ets. I lo que prioritzes els teus problemes i la importància que li dones, quan dins de l'univers ets una burilla. I això és una cura d'humilitat molt bona. Veure sortir el sol i pensar-ho, allà et posiciona al lloc i dius, tots els problemes que jo pugui tindre són tan petits, i jo importo tan poc. Vull dir que és xulo, eh? Bueno, això és el final, aquest programa farà plorar en lloc de fer riure.
0: Sí, eh?
1: De moment fa fàstic. Va, continuem.
0: Una altra gran cançó, que és el Jesucrist Superstar.
1: Calla't, eh?
0: Està a la pel·lícula Jesucrist Superstar.
1: Home, bona, també.
0: I és el I don't know how to love him. És
1: exacte.
0: A dir, jo no sé com estimar-lo.
1: No sé com estimar-lo.
0: La canta la Yvonne Elliman en el disc original.
1: Sí, sí.
0: I, bueno, és la Maria Magdalena representa.
1: Sí.
0: I que, bueno, estima Jesucrist tant com a deïtat que com a persona humana, o com a home, vaja, i no sap què fer.
1: Pensa que Jesucrist Superstar encara es fa, i l'actor de la pel·lícula, que va ser el primer Jesús, encara
0: ho fa
1: ara.
2: En
1: prop de 80 anys, eh?
0: Sí, clar, és que, a veure, això està al 71.
1: Pots imaginar? I al 71, un home molt jove, hauria de tenir 25 anys, imagina't.
0: Són 55 més, sumalicis.
1: Sí, sí.
0: Ja és això.
1: Encara actua el tio, eh?
2: Cançó, la Madalena, són molt bona, Miguel.
1: No, les Madalenes de menjar no és la Maria Magdalena.
2: No? Jo pensava que era...
1: Ni la Maria és una galeta. Vostè què es pensa, una galeta Maria amb una Magdalena?
2: No, jo de la Maria pensava altra cosa.
1: Vostè ha sigut escolanet?
2: Com ha de ser, però per què era escolanet?
1: Per què quan dic Maria fa el gest de fumar? Porrera. Hòstima, noi. Vostè, un porro i una Madalena.
2: Oh, esto entra, que no vea.
1: Vaya baranar.
2: I luego un chupito de nit.
1: Home, si de petit ja es fotia el vi i el renyaven. De casta li viene el galgo. Què més, Xavier?
0: Supertramp.
1: Hombre, bons.
0: Una peça que es diu Lord is mine. El senyor és meu, és el meu senyor.
1: Ah, això sí.
0: És el meu senyor.
1: És el meu Déu, el meu senyor.
0: És el meu Déu, sí.
1: No que el senyor sigui seu, eh?
0: No.
2: No, no, és de todo.
0: I és una meravella de peça, també. Si no m'equivoco, és la que tanca el Breakfast in America.
1: Bueno, el seu disc
5: és emblemàtic.
0: Emblemàtic, sí. Tot i que, com sempre, jo sóc diferent i m'agrada més el Crime of the Century, però bueno.
1: Bueno, perquè tu, com... Mira, deixa'm dir una cosa. Els que entenen de música, No ho passen tan bé com els que no entenem. Jo una vegada vaig anar amb una... amb un concert, jo vaig quedar al·lucinat, amb una simfònica, va ser increïble. I anava amb un director d'orquestra i compositor, amic meu, i les deia Paco. I jo vaig sortir i vaig dir, hòstia, t'ho he disfrutat, i he al·lucinat, i el tio diu, jo no he disfrutat gens.
5: Hòstia.
1: A l'oboe no estava afinat, a l'altre entrat tard, i jo dic, hòstia, però tu desgranes la música? Diu, és que els músics, els intèrprets de música,
5: sí,
1: no disfrutem la música, l'analitzem. Hòstia, quina pena, no?
5: I jo no arribo tant, eh?
1: No, perquè... però tot passa una mica.
5: Sí, quan la sentíssima, tocar no sé tocar res, però en canvi...
1: Però jo en canvi toco.
5: Tu toques?
1: El baix, la bateria, la guitarra, toco coses.
5: Jo no.
2: Jo també.
1: Toco... No, no toco els pebrots, follet. Però veus, en canvi, jo puc tocar instruments, però no sóc un expert en música, ni molt menys. I en Xavi, sí.
2: Jo no empiezo a ser mucho, toco la escoba, toco el recogedor, toco l'aspirador...
1: Vostè el que toca ja sap el que és, no?
2: Sí.
1: Ja, doncs millor
3: no hi ha. Toca't els ous!
1: Ara, tenia que dir-ho, si no rebenta. Vinga, mà, què més, Xavier?
5: M'alavanto una mica el 1977, el Bob Marley va gravar una cançó que era del 65.
1: Ah, sí?
5: Però la va gravar llavors, eren els Wailers del 65, sense
1: carai,
5: ell.
1: Carai.
5: Però llavors ell va gravar la cançó del 77 amb ells.
1: I quina és?
5: Va dir One Love, superconeguda.
1: Ah, home, One Love, boníssim, ja.
5: One Love.
1: Bueno, Bob Marley era tot un déu, és tot un déu a Jamaica, eh?
2: Hablando de porro, que canta...
1: Quina creu?
2: Però no me digues també que no.
5: En aquí et toca temes de com la majoria, redenció, reflexió, divina, etc.
2: Claro,
5: estem
2: claro.
5: Parlant de la religió Rastafari, per
2: exemple. Claro,
5: però bueno, era
2: claro,
5: religió, si més no.
1: Sí.
2: Pero esta canción es chula.
1: Sí.
2: En su país de este, allí en la playa, viendo el sol, tu rastafari allí.
1: ¿Cómo ha dicho eso? ¿Cómo ha dicho?
2: Tu rastafari de ese.
1: No, más rastafari, rastafari.
2: Aquello sí que pilla.
1: Ya.
2: Fotemos
1: un porro a la playa.
2: Hombre, claro, viendo pasar la ola.
1: Ay, Dios mío. Sort que hi ha gent per tot.
3: Això sí que m'agrada.
1: A tu també, l'altre. Què més, Xavier?
5: Tot un clàssic, Leonard Cohen, Hallelujah.
1: Brutal.
5: No podia faltar.
1: Brutal.
5: Una obra d'art.
1: Brutal.
5: Li va costar 5 anys escriure-la.
1: Bueno, però és que es nota, és una obra d'art.
5: Perquè, a part de la música, és boníssima, però és que la lletra se la va treballar molt.
1: Brutal, brutal.
2: 5 anys se la tenia que treballar bien, eh?
1: Però escolta, és que és bestial, eh? De lo millor, de lo millor. And it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?

0: Tu escoltes, jo escolto aquesta cançó i se'm foten els pèls de punta.
1: Sí, a mi em passa igual.
0: Pèls de punta. Què dius, follet? Que tu se't fot de punta, què?
2: Vols callar-te, ordinari?
0: Diu que escolta la cançó, se li fot de punta, no ho diré. Mare de Déu.
2: Ai, ai, ai.
0: Puto follet. Què més, Xavier?
2: Mira, a darrere d'aquesta cançó és difícil posar-la cap, perquè, dius, sí, l'hauria hagut de col·locar la última.
0: Aquesta és un broche d'oro, eh?
2: Però bueno,
0: vinga, va, una més, Xavi.
2: Tenim aquí els U2 amb una cançó que es diu In God's Country, en el país de Déu.
0: Amb el país de Déu, amb la terra de... Bueno, sí, país, més aviat, sí, no?
2: És una peça del War, guerra, precisament, i...
0: U2 són bons, també,
2: sí. I, bueno, parla de temes de lluita, de redempció, etc. Una mica... Els arguments són bastant semblants a totes les peces, no?
0: Home, pensa que ells són d'Irlanda.
2: Sí.
0: Irlanda és un país tremendament religiós, catòlic, a més a més, eh? Encara que hi ha protestants, però vaja. U2, U2.
2: U2.

0: No, i dos en tenen diverses, eh? 40 també ve d'un salm, i tenen diverses de cançons que són religioses, en aquest cas. I l'última, Running on Faith, és altra vegada l'Eric Clapton, precisament.
1: Molt bé.
0: O sigui, corrent per la fe.
1: Corrent per la fe.
0: Corrent per la fe.
1: Una meravella de cançó.
2: És una meravella, eh?
0: És una meravella.
2: Bueno, Xavier, un cop més has deixat la música al lloc que es mereix, eh? Un llistó molt alt. Les cançons d'avui, totes bones, t'han agradat?
3: Sí,
2: a mi
3: sí.
2: Miquel, t'han agradat les cançons? Pilar, t'han agradat les cançons? Montse, t'han agradat les cançons? Doncs pues a mi també.
0: A Follet em devia inspirar el papa o alguna cosa, no ho sé.
2: No ho sé, però estan molt bé. Tu, Follet, t'han agradat les cançons? Què dius, que t'ha agradat més el porro, Saturnino? Vols callar? Hòstia, noi, ara m'està dient Saturnino quan anem a la platja a fotre'ns un porro. Però
4: això
2: estàs,
4: no ens porta enlloc.
2: Tu sí que no ens portes enlloc.
3: Té que ser una meravella, allí.
4: A qui li importa, García?
2: Bueno, què et passa? Que t'has fumat avui, Follet, perquè estàs...
4: Tens una audiència que no te la mereixes.
2: Amb això tens raó, perquè amb la pallissa que li hem fotut a la primera hora no sé com aguanten.
4: Ui, si ja passen de la una, anem a fer el vermut, García.
2: No, el que anem a fer és la brugeria de la Montse, si té algú preparat. No tens res preparat, si tens preparat, he vist l'escombra fora per Cali, no sé... Eh? Anem a fer una mica de la brujita i després farem el sorteig i després ens anirem i vostès diran gràcies a Déu, mai més ben dit, que aquesta merda s'ha acabat. Ai, Saturnino, Saturnino. Ai, Déu meu senyor. A Can Brian se'l troben a faltar.
3: I tanto. Sí, hoy me toca, porque hoy les tengo que llevar el pastel.
2: ¿Cómo el pastel?
3: Claro, un brazo gitano le llevo todas las mañanas.
2: Ah, sí?
3: A todos los fines de semana.
2: ¿Y cómo es eso?
3: Porque tiene que pagar alguien el postre y el único que sale soy yo.
2: Ah,
3: y yo soy el único que lo cobro,
2: però
3: que lo compro.
2: Però un braç de gitano per tant reclus que hi ha allà?
3: No, però hi ha una panadería que me lo hace especial de 2,5 metros.
2: Hòstia, això més que un braç de gitano...
3: Me lo cortan en trozos, me lo llevo.
2: Hòstia,
3: però ahí también gano dinero, ¿eh?
2: Ah, sí, també cobra.
3: Porque les cobro, ellos me dan un tanto por ciento para salir a comprarlo, y con que pastelero este amigo mío, me cobra la mitad y me quedo otro dinero.
0: És brutal.
2: És una cosa, eh?
3: Hay que ganarse la vida como sea.
2: Desde luego. Bueno, per cert, el que es guanya molt bé la vida és el Mas, que ja és el primer bilionari de la història.
3: El Mas?
2: El de Tesla i tal.
3: Sí, que ara ha hecho una empresa, ¿no? Ha sacado una empresa.
2: Bueno, n'ha
3: fet
2: diverses.
3: No, però ara ha inaugurat una, el otro día.
2: Sí, bueno. En fi,
3: sí.
2: Anem a trucos de brujeria.
3: Sí, eso.
4: Quina vergonya que fas, García.
2: Ah, sí?
5: Qué bueno que eres, Follet.
2: Hòstia, de veritat, eh? Audiència, perdoni'm tot el que he fet. Perdona'm, senyor, perquè Déu-n'hi-do. S'ha de tindre una fe amb aquesta gent. Brujita, com està el tema?
3: A ver.
6: Bé, bé.
2: Sí? Avui quin conjuro farem, avui?
6: Una cosa ràpida.
2: Una cosa... Sí, bueno, perquè temps hem una mica apretats, sí. A veure...
6: Mira, tres consells que es donen perquè no hi haguin...
2: Què?
6: Vale, ja ho he perdut. Hòstia,
2: com estem avui, Déu meu senyor. Ja ho he perdut, valla bruixa, tu.
6: Sí.
2: Ah, és màgia negra. Negra, sí. No, ella és una bruixeta bona.
0: Sí.
2: Sí, home. Menos quan ve amb l'escombra i el mussol. Però...
3: Como diga lo contrario, no come hoy. Aquí,
2: Ai, Déu meu senyor, és tan materialista.
6: Per exemple,
2: el què?
6: D'aquests trucs, doncs sí. Un que diu que no s'ha de fer, n'hi ha tres coses que diu que no s'han de fer a la nit. La primera és deixar els plats perquè no aportis ni mala estrogança ni res.
2: Sí, deixar els plats per rentar porta mala sort.
6: Sí. Els plats bruts...
2: Hòstia, el Follet, tipus pel revés, el Follet no frega res, el tio,
6: va. Les almes en pena venen avingudes per l'olor.
2: Per l'olor del menjar que no t'has fet?
6: Dels plats bruts i tot això.
2: Les ànimes en pena amb gana, tu, molt.
3: Però no, de pas, jo te la lavavajilla.
2: Claro, i el mistol i tot això.
3: No, però la babajilla lo metes dentro y nadie lo ve.
2: Home,
3: la
2: tu vas a mitjanit, a fotre't un got d'aigua i veus les ànimes en pena allà amb el plat brut i caga a sobre.
3: Pues nene, me fumo un cigarro con ellos.
2: Sí, però tu,
6: es queden les ànimes, es queden diversos dies a casa.
2: Ah, sí?
6: Sí, sí.
2: No hi cabrem.
3: Pues eso es vaya palo. Tres días allí como agente.
2: Tu i jo que vivim en un rulot. Què més? Què més? Va.
6: Diu que mai te n'has d'anar a dormir sense haver begut un got d'aigua.
3: Això és verdad.
2: Bueno, però això és físic, eh? Això ja no sé si és...
3: Això és verdad.
6: A més, diu que si no... Si l'ànima té set...
2: Pues... L'ànima té set, també.
6: Sí.
7: Ah, vale. Doncs adiós.
2: L'ànima del Saturnino segur que era vinícola.
7: I si a l'ànima li agrada el whisky?
3: Jo me bebo una cerveza, te dirà dormir.
6: Perquè va buscant l'aigua, eh?

0: comprar mai a la nit.
1: Ah, no?
0: Que treu la bona sort.
1: I que s'ha d'escombrar de dia, al dematí?
0: S'ha d'escombrar de dia, al dematí, exacte.
1: Ah, bé, mira. Bueno. Sí, sí. Jo sabia que escombrar cap a dintre a casa portava mala sort.
0: També diuen
1: si entres la merda...
2: També diu que escombrar el dia de divendres sant porta mala sort.
1: Ah, sí?
0: Diu que porta formigues.
2: O formigues.
3: Imagina't.
1: Hòstia, però si escombrar porta tanta mala sort, no m'estanya que hi hagi tanta merda a les cases.
4: No escombrem i s'ha
1: acabat. Perquè aquí escombra. Molt bé, bruixeta, doncs moltes gràcies pels tres consells. I ara anem a fer el sorteig ràpidament. A veure, tenim, bueno, el concurs. El fet de que una dona matés el seu marit a cuchillades perquè li havia fotut un pet a la cara... És veritat.
4: Ho sabia.
1: Hòstia, sembla mentida el del pet i sembla mentida l'assassinat, també.
4: És que les dues coses...
1: És que el món passa cada cosa. Per tant, el que s'ha de té l'1 perquè ha dit que era mentida, a la Montse Rubió té el número 2 perquè ha dit que era mentida, en canvi la Teresa Márquez té el 3, el 6 i el 7 perquè ha dit que era veritat, l'Amigó té el 4, el 8 i el 9 perquè ha dit que era veritat, i el Manolín té el 5, el 10 i l'11. Anem a llançar el dau. El 9, qui és el 9? Mira, l'Amigó. Amigó, t'acabes de guanyar un esmerçar al Foment. Gràcies, Pilar, per tot allò que portes a aquest programa. Gràcies, Xavi, per la música, que suavitza una mica la merda que fem.
4: Home, depèn del dia, també.
1: Gràcies, amic Amigó, per escoltar-nos aquí en directe. Miquel, Saturnino.
5: Moltes gràcies a vostè.
1: No, no, sempre que ve dona l'alegria de la huerta. Sí. I m'han trucat els Mossos de Sant Marians i diuen, te'l pots quedar tu una temporada? No et volen. Follet, com sempre, fent el ridícul, no jo, tu, i Montserrat, gràcies pels botons, per tot això. Queden 30 segons, però jo si donaré... un minut, però si donaré un consell. Perquè meditin, meditin una mica. Diu, a un ocell...
6: Pare, perdona'l, que el Garcia no sap el que es fa.
1: Tu ets un pàjaro, no un ocell. Un ocell amb un arbre mai li dona por a que la branca, la rama, es trenqui. Perquè la seva confiança no està a la branca ni a l'arbre, sinó a les seves pròpies ales. Audiència, utilitzin les ales de la imaginació, de la creació, de la tolerància, de la paciència, i volin molt amunt. Saben per què? Perquè la gent ja s'encarregarà de tirar-los per terra. Fins diumenge.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
1: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
2: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
1: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ara per controlat.
1: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20-22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Riu

0: Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
1: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 i es classifica per a la final de la Lliga ACB.
2: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls de la jornada, Norma Lebrero.
3: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
4: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
3: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
5: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
6: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
3: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb 2 o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
1: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1 que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
7: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
8: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
7: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
1: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
1: I repassem altres successos. Ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
2: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
1: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
1: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
2: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
9: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 9:45 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Pereira.
10: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
11: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
10: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
11: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
10: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida o un simple però significatiu gràcies.
1: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Aquestes donacions són imprescindibles per garantir l'activitat sanitària del dia a dia, des d'intervencions quirúrgiques fins a tractaments oncològics, urgències, trasplantaments o complicacions obstètriques. També ha crescut la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
1: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
2: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
1: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
12: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
13: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
12: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
1: I anem a Santa Bàrbara en plana local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
2: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir, a més, 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
14: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
15: El sol amb una lupa cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina en 50 graus ja en té prou perquè es faci molt bé. Vull dir que imagineu la diferència que hi ha. Si mirem amb uns aparells òptics, que siguin uns prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem així, és que al moment de ficar l'ull, ja estarem.
14: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jimeno Veguer, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
16: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i, bàsicament, el que sí que volem és a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipse per el veure en seguretat i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipse aquí a Santa Bàrbara.
14: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipse.
1: I obrim bloc cultural i parlem de cinema i ens anem fins a Roda de Barà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombers d'aquest tipus sobre població civil.
1: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
1: I seguim en aquest cas i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Animegara.
2: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. I ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
17: El Cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Animegara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho, a més, en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics: El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de l'Africasa, que és l'entitat organitzadora.
18: I estem doncs molt contents de que la gent respongui, vull dir, també el cinema s'ompli doncs de públic, no? Públic doncs diferent, la canalla, que és important que vingui al cinema, i també s'acostumi a veure pel·lícules al cinema en català.
17: A més de les projeccions, la jornada ha comptat amb la participació d'alguns dels actors de doblatge de One Piece, com ara Marc Ullot, veu del personatge de Smoker en català.
19: Això està molt ple de gent, nois, no sé si cabran tots.
17: Juntament amb altres professionals del doblatge, Ullot ha compartit anècdotes i curiositats d'una sèrie que, 20 anys després, ha tornat a la programació de 3CAT.
20: Ell em va dir, iaia, per què no anem a veure One Piece? I dic, ah, doncs sí.
17: One Piece continua despertant passions i ho fa cada vegada de manera més transversal. Els espectadors que van créixer seguint les aventures d'en Luffy comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
1: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Cublac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una 12a edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical, des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
21: El Sant Cublac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta 12a edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
1: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
2: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local, que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
22: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
23: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí a oferir a aquesta Festa de la Mel és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar-lo i per tant no els fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i podem gaudir d'una plaça plena de gent i el recorregut està ple, tot ple de gent.
22: L'èxit de convocatòria ha estat total, amb els carrers plens de visitants gaudint d'una jornada frenètica amb vermuts, espectacles i una oferta cultural que s'allarga fins a les 8 del vespre.
1: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 en bàsquet i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és el primer finalista, doncs, després de superar per la via ràpida 3-0 al Tenerife. Ara els barcelonistes esperen rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Cisa Joventut i que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
1: I és que els badalonins es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català. I haurien de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final.
2: Precisament del maig del Joventut d'avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
4: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Animirets s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València va ser, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
1: I en futbol, a la primera federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional 2 anys després de baixar-hi.
1: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona a l'Eix Blanc.
5: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
6: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
5: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: I baixem encara una altra categoria més de tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
2: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest matx, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada, encara que sense encert.
1: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar per la mínima 17-16 l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
1: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'handbol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
2: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 al Lanxess Arena de Colònia davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
3: La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
9: Nutrició amb Laura Crosas.
24: Les terrasses de l'estiu. Mantenir un estil de vida saludable i sobretot una correcta alimentació en períodes festius resulta força difícil, però sobretot ho és durant les vacances d'estiu, on els llargs dies i les altes temperatures compliquen encara més l'objectiu de cuidar-se. És la temporada de les famoses terrasses, amb una oferta de productes saludables més aviat escassa. I podeu trobar begudes ensucrades tan apreciades en aquesta època de l'any com l'orxata o els granissats. Els esperats gelats i sorbets, tant comercials com artesans que substitueixen a la fruita de la tarda i modifiquen completament el perfil nutricional del berenar, carregant-lo de greixos saturats i sucres. Begudes alcohòliques com les cerveses o els vermuts, que lluny de refrescar deshidraten. O bé els aperitius de bosses de patates chips i tot el llarg seguici d'altres aliments fregits que les acompanyen. Si és ocasional i puntualment et ve de gust, alguna de les opcions esmentades no suposa cap problema. Però quan es torna un hàbit de l'estiu, passar la tarda i la calor a la terrassa d'un bar, sortir a fer l'aperitiu o treure el cap quan el dia refresca, és important tenir clares quines opcions són més interessants d'escollir. Pel que fa a la beguda, teniu on triar i remenar. Un cafè amb gel, un te gelat, aigua amb gas i llimona o bé llimonada sense sucre. Si teniu sort, potser trobeu algun local on fan batuts de fruita fresca al moment. Demaneu-lo sense sucre o potser tenen kombucha. I finalment, la cervesa sense alcohol també es podria considerar. Per picar, eviteu les patates fregides o les braves, els arrebossats, els fruits secs salats o els farinacis com bastonets i torradetes. Ho podeu substituir, si no sou vegetarians, per conserves de peix com escopinyes, navalles, seitons, sardines, cloïses, musclos, entre d'altres, o bé per tapes de truita, formatges tendres, variat d'olives amb pinyol com les arbequines, fruits secs naturals o torrats, o verdures fermentades com els cogombrets o les banderilles. I si tenen alguna tapa elaborada com l'hummus, servit amb palets de pastanaga, que és un paté de cigrons, quedareu saciats, però no empatxats. Aquest estiu, gaudeix de socialitzar la terrassa del bar de manera més conscient i saludable.
1: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
1: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en una d'aquestes zones va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
1: Moment precisament de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20-22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès, i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
1: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: Un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres a Alins.
1: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: El Joventut, per la seva banda, haurà de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a aquesta final.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va anar a avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
11: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
12: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
11: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
13: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
15: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
11: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb 2 o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
1: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallès Visió la Janira López.
14: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
16: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt convidant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
14: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
1: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
1: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
1: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
1: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
2: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
18: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem de salut, perquè avui, diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, l'informa Núria Pereira.
19: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
20: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
19: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
20: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
19: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
1: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Ha crescut també la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar tractaments essencials.
1: I parlem de història i de memòria democràtica, ja que gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
4: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
17: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
4: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
1: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
1: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
1: I seguim també amb aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
2: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
21: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i, en especial, l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
22: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final perquè és el pes d'un reconeixement a una tasca de fa molts anys, d'un equip molt gran de gent que no només és que expliqui castells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
21: L'acte ha servit també per fer el sorteig a la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Sigues de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
1: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Salt han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
2: Els Verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gamma extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Salt, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
1: I ahir al quilòmetre 0 casteller, a Valls, precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
2: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 6. Els Moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona es van quedar amb castells de la gamma alta de 8.
1: I parlem de música, i parlem de que és l'últim dia del Sant Coblac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
3: El Sant Coblac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
1: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea. I és que s'aprovava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
2: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
5: Música, fusta i tradició artesana. Són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
6: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me amb la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, és mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
5: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
1: Les 2:50, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb bàsquet i parlem que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
2: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és, doncs, el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Sisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
1: Els badalonins, doncs, es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català i haurien de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
2: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
7: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-off contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
1: I ara parlem de futbol, i és que anem a la Primera Federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només dos anys després de baixar-hi.
1: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
9: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
8: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
2: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar emportant-se la darrera victòria de la temporada.
1: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar per la mínima, per 17 gols a 16, a l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
1: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions. I és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
2: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32 a 37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia, davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany, del Magdeburg, ahir a l'altra semifinal.
1: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga Femenina.
2: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
1: I repassem tennis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de Masters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
2: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la coordinadora obrera sindical han convocat la manifestació l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
2: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 els assistents i els organitzadors en 25.000. I seguim amb més educació, perquè les famílies monoparentals tindran les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries a partir del pròxim curs, en una reivindicació que s'aprovarà aquest dimarts vinent al Consell Executiu. En el cas d'una família monoparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de famílies monoparentals amb un fill pagaran el 50%. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos per tirar endavant aquesta mesura. I d'altra banda, està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons ha informat Protecció Civil. En plana internacional, l'Iran ha amenaçat amb trencar la negociació de l'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura. Una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del Papa Lleó XIV, que el passat dimecres, recordem, va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I tanquem amb els esports, recordant que en handbol el Barça juga a partir de les 6 de la tarda a la final de la Champions contra el Füchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa.

0: Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
0: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: A l'hora de la sobretaula és el moment del concert. L'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, doncs si anem a començar el concert d'aquesta sobretaula de diumenge, i avui començarem doncs amb un concert per a piano i orquestra. És el concert per a piano i orquestra número 1 de Frédéric Chopin. Aquest concert té les seves controvèrsies, les seves a vegades discussions, perquè en primer lloc representa que no és el primer que va escriure, sinó que és el segon, però com que el va portar, van escriure el 1 i el 2 gairebé a l'hora, i primer va presentar el segon que havia escrit, doncs se'l coneix com a concert número 1. Però vaja, això és una anècdota. De fet, l'anècdota que hi ha més, que es parla més d'ella, és que Frédéric Chopin, tots sabem que és un gran compositor de piano, és aquell que fa cantar, fa plorar, fa entristir i fa alegrar, doncs el piano. És un gran compositor de piano. I llavors ens trobem que en aquest concert, en el concert per a piano i orquestra, l'orquestra té un paper molt fluix, i aquí hi ha la controvèrsia. N'hi ha que diuen que és que Chopin no dominava l'orquestra i per això no en va fer més, i n'hi ha que diuen que no, que el que feia Chopin és precisament enaltir el piano i que l'orquestra no se'l mengés. Sigui com sigui, el concert és molt bonic i, sens dubte, doncs, la part pianística és la més agraïda, la més bonica. Sentim, doncs, ja sense més, aquest concert no té explicacions de com van els moviments, perquè ell va fer una música que li sortia a ell, que la tenia en el seu pensament, i va fer aquesta música. És el clàssic concert de tres moviments. El primer és un allegro maestoso, el segon és una romanza larghetto i l'últim és un rondó vivace. Sentirem, doncs, ara aquest concert per a piano i orquestra, que ens l'oferirà l'Orquestra de Filadèlfia sota la direcció d'Eugène Normandie, i el pianista solista serà Émile Gilels.

Acabem d'escoltar el concert per a piano i orquestra número 1 de Frédéric Chopin. És el seu opus 11, que a la qual cosa vol dir que era molt jove, no va ser un nen prodigi, però realment molt aviat ja va començar a compondre. Tenia 20 anys quan va fer aquest concert. I ara doncs passem a escoltar altra vegada a l'orquestra Filharmonia sota la direcció de, aquesta vegada serà de John Pritchard, que ens oferirà per acabar el programa d'avui el tercer moviment del concert per a piano i orquestra número 1 en mi bemoll major, però aquesta vegada canviant de compositor ens anem a buscar a Franz Liszt. Aquest tercer moviment és un allegro marciale animato. Sentim-ho.

0: Acabem d'escoltar el tercer moviment del concert per a piano i orquestra número 1 de Franz Liszt, que ens ha ofert l'Orquestra Filharmonia sota la direcció de Jan Pritchard. I aquí hem pogut escoltar el pianista solista, ha sigut Charles Rosen. Espero que el programa d'avui els hi hagi agradat.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers treballen a hores d'ara en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís d'aquest foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:15 de la tarda. L'incendi mobilitza una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries, i les tasques d'extinció se centren en contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre. Aquestes amenacen precisament algunes granges i masies on s'han evacuat almenys 8 veïns les seves cases per precaució i a altres se'ls ha demanat el confinament. El foc, a més, obliga a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032, entre Cervià i les Borges Blanques. I centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització l'última del curs, a la qual també s'hi ha sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem el seu president, Jordi Carreras.
2: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns. I en plana internacional, l'Iran ha amenaçat de trencar la negociació d'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut. Anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura, perquè una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que el passat dimecres va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I en els esports, recordem que a partir de les 6 de la tarda el Barça d'handbol buscarà aixecar una nova Champions. A la final s'enfrontarà al Füchse de Berlín, a Alemany. I en automobilisme, recordem que l'anglès Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona, Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust.

0: considero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
6: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla molt de gust l'Àngel, Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: Només falten 15 dies per la revetlla de Sant Joan, una nit màgica en què celebrem l'inici de l'estiu i on el foc hi té un gran protagonisme. El foc simbolitza el triomf de la llum sobre la foscor i per això també s'associa amb la purificació, amb la crema d'impureses i d'energies negatives. En moltes cultures també està lligat a la fertilitat i a l'abundància, ja que representa l'espurna de la vida, l'energia de la creació, i també és com una mena de pont entre els regnes físic i espiritual, una mena de connectar amb el sentit diví a través de la flama, a través del foc. Avui, les nostres fogueres de Sant Joan segur que són una barreja de totes aquestes simbologies, però sobretot són, juntament amb els petards i els focs artificials, una manera de crear un ambient alegre, festiu, de joia, de celebració i sobretot de gresca. Us deveu estar preguntant per què fa aquesta introducció. Doncs la faig perquè avui ha tingut l'amabilitat de venir al programa el molinenc Jaume Coma i Guevara, una persona que hi entén molt de foc, de petards i correfocs. Bona tarda, Jaume, moltes gràcies per haver vingut.
2: Molt bona tarda.
0: Jaume, tu t'hem convidat perquè, sobretot, ets l'escultor, podríem dir, o el constructor de bestiari festiu tradicional català, sobretot dracs de correfocs. Tu ets una persona que d'això del foc i dels petards saps de què va, perquè volia preguntar-te, de tots aquests simbolismes que he dit en la introducció, què simbolitza el foc per tu?
2: Bé, el foc per mi, bueno, a mi des de petit sempre m'ha agradat aquest món del foc, de les espurnes, de poder córrer davant dels diables, del bestiari. Vale, és un món màgic on realment a mi doncs, em transporta, bueno, aquest món fantàstic, no?, que és com molt, jo noto com molt lliure, no?, doncs córrer davant. Bueno, és un estil molt, molt personal, no?
0: Jaume, perquè els oients et situïn, quines són les bèsties de correfocs més populars que has construït a Molins de Rei?
2: A Molins n'hi ha diverses que he construït per diferents entitats del poble. Val? Potser la gent em coneix més per l'enxuscat. Es va crear amb un grup d'amics el 2004, val? Llavors era bastant més jovenet, i d'una manera molt, molt així de col·legues, no?, vam voler crear aquesta entitat. Encara a dia d'avui aquesta entitat està bastant, bastant, que dic jo, a tope, no? I d'això. Llavors, entre altres, també n'he fet diferents per la colla gegantera. El 2002 vaig construir el gall, el que seria el gall de Molins. Durant un temps ha estat sense sortir gaire, però ara, arran del tema focs de Sant Joan, el gall doncs, es pot veure a l'arribada de la flama del Canigó el dia 23, que organitzen diferents entitats de la vila. Per Diables de la Grupa, també en el 2001, vaig crear el bestiot. Llavors, aquella bèstia va ser la primera bèstia que vaig realitzar, feta d'una manera com més casolana, no?, amb un estil molt... Encara col·legues, amb uns col·legues encara més col·legues, eren més petits. I a partir d'aquí, aquella bèstia, doncs, d'alguna manera, amb gent que vaig començar a conèixer, es va incorporar als Diables de la Grupa. Així vaig començar aquest món.
0: Ostres, tu, déu-n'hi-do. O sigui, estimats oients, l'enxuscat, aquell drac enorme de color verd que tant ens impressionen els correfocs de la vila, però hi has dit que vas començar, però abans, el 2001, fent un que li deies el bestiot pels diables de la grup. Encara existeix aquest bestiot?
2: No, aquesta bèstia va durar 3 anys, va quedar doncs, en un costat, i bueno, la vida va seguir, no? Després d'aquesta bèstia, jo estava en aquesta colla, i després d'aquesta bèstia i tal, jo encara tenia aquelles ganes, no, de crear més bestiari. Després d'aquella bèstia vaig crear el gall, val? No era de foc, en aquest cas era més de protocol, que es diu, o més de balls pel carrer en moments de dia, també de nit, però en aquest cas sense foc. Pensem que en algun moment també ha portat foc aquesta bèstia, val? Però era més sense foc, d'acord? Llavors, després de tot això, va ser quan ja, doncs, vaig tirar fort i vaig crear l'enxuscat amb uns companys, i d'aquí va néixer l'entitat i anar pujant. Després van sortir altres encàrrecs, val? Per aquí a Molins també, els tres dracs dels dimonis de Molins, l'altra colla de diables, i anar fent encàrrecs. A partir d'aquí la gent em comença a conèixer i creo altres bèsties per altres pobles, tant adultes com infantils.
0: Escolta, mira, el del 2001 va molt bé per calcular que fa 25 anys el bestiot.
2: Fa 25 anys.
0: Quina forma tenia el bestiot aquest que vas fer? Perquè quants anys tenies fa 25 anys?
2: Tenia 21.
0: Déu-n'hi-do. I com era?
2: Aquesta bèstia a mi des de molt petitó, com a molta gent de Molins, el camell era fanatisme, era total, no? Doncs a mi em transportava, no, a aquelles corredisses, aquella bogeria corrent davant, petards, tot aquell caos, aquell moment d'eufòria. Doncs arran d'aquí va ser com, amb aquest grupet d'amics, vam crear alguna cosa, no? Alguna cosa que corrés, perquè vam veure que el camell funcionava. Des de jovenet dius, ostres, si corrent davant la gent, ai, darrere la gent, funciona, per què no fem algú que no necessitis tanta gent per portar, però que sigui còmode, no? I que corri. I d'aquí va venir el bestiot. No deixava de ser un estil, com si fos una estructura amb rodes, autoportada i estirada per una persona, que podies anar canviant d'un membre a un altre i així anaves descansant, d'acord? Ho vam incorporar als diables de la grupa, i així hi havia la colla de diables i tenia aquesta peça de bestiari, que els també els acompanyava amb els correfocs.
0: Així, ens acabes de reconèixer que de petit eres un fanàtic del camell.
2: Sí, sempre.
0: Un fanàtic, a part d'anar-hi, també devies dibuixar molts camells?
2: Jo anava a la... Jo vivia a Pallejà, d'acord? Molta gent no ho sap, molta gent sí, jo vivia a Pallejà, i jo a l'escola anava a l'Àngel Guimarà a Pallejà. I jo passava molts caps de setmana i molts estius a Molins de Rei, a casa dels avis. I d'alguna manera, el tema festiu, el tema foc, a Molins era molt més fort que en aquest cas a Pallejà, d'acord? I, bueno, sempre veia aquest punt com algú fort. I llavors, jo me'n recordo que als inicis del curs de cada any a l'escola...
0: Pots dir els noms d'aquests pioners en la construcció d'aquestes bèsties? Perquè has dit que eren tu i uns amics.
2: Sí, érem uns amics. En aquell moment érem l'Albert Segura, el Carles Borrell, va participar en algun moment el Bernat Segura, va venir algun moment, i el Pami, és un company també, i després d'aquí, doncs, també es va incorporar alguna estoneta el Sergi Ruiz.
0: O sigui que vosaltres éreu tan joves que ho fèieu com un passatemps, com un entreteniment. Sí. I el contacte amb els diables de la grupa com va venir? Perquè vosaltres no estàveu els diables de la grupa.
2: No, nosaltres el company el Carles i jo ens vam conèixer en un correfoc, en la trobada de diables que va muntar del Baix Llobregat, que va muntar els diables de la grupa en el seu dia, i ens vam conèixer allà. I a partir d'aquí va ser quan vam, bueno, allò que vam anar parlant, i vam voler crear aquesta bèstia, no? Érem en aquell moment, tens aquest coquet i el vols crear. I arran d'aquí va ser quan vam anar a parlar. Clar, ets un jovenet i tampoc hi entens gaire, dius, va, anem a l'Ajuntament i preguntem què es pot fer per crear una bèstia i crear una entitat.
0: Això no? Està molt bé, eh?
2: Val? I allà ens vam trobar, si puc dir no, ens vam trobar el Quim Espositor i ens va dir, que llavors estava a la grupa, va dir, jo, si voleu, us aconsello que aneu a la grupa, ho parleu i a veure què sembla. I bueno, i va funcionar, i la veritat va funcionar.
0: O sigui, el tècnic de joventut en aquells moments...
2: Segurament, crec que ens va dir...
0: Va ser el nexe d'unió amb una entitat que ja existia i allà els hi vau plantejar la proposta.
2: Va plantejar la proposta, llavors hi havia, al cap de colla hi havia Laia Blasi, llavors era joveneta també, amb ganes de fer moltes coses, tots eren molt joves, i bueno, per nosaltres, almenys per mi personalment, va ser, se'm va obrir un món com dins el món de les entitats. I allà, doncs, el món de les entitats fins fa un any que vaig plegar de tot.
0: Ostres, llavors, si jo he pres nota de la cronologia, si el 2001 feu el Bastiot, tres anys més tard feu l'Enxoscat, el 2004. L'Enxoscat és molt més gran, molt més complex.
2: Sí, jo dins el món del bestiari, i aquest ja és més cosa personal, sempre m'ha agradat aquest món de fer bèsties grans, i com més grans millor, i sempre tenia el punt de referència al camell, no? I en aquell moment, el grup que érem, vam dir, per què no fem algú gros? I vam dir aquesta frase, no, va, llancem a la piscina, fem algú gros. I la veritat, vam estar quasi un any treballant amb el tema, llavors sí que ja havíem experimentat en el món de les entitats, ja sabíem una mica el que era la pirotècnia, i arran d'aquí va ser quan vam dir, doncs, fem una associació, vam anar a fer uns estatuts, vam anar a demanar a l'Ajuntament subvencions, van donar molt poquet, però bé, ja estàvem dins el món.
0: En el circuit, que es diu.
2: En el circuit aquest, i ja havíem iniciat el que després seguia, doncs, bé, hi ha diferents altres colles, també vaig estar a la colla gegantera, allà va ser on, com comentava, vaig fer el gall, vaig tenir aquesta oportunitat, i ja està, i a partir d'aquí, doncs, mil altres coses que he fet, eh? El que passa que hi ha moltíssimes, però sí que és veritat que molta gent em coneix pel tema del bestiari festiu.
0: Llavors, es pot dir que vas ser fundador de l'Enxoscat?
2: Sí.
0: Que vaja, és molt entranyable i estic segur que ara hi ha molts infants que quan diuen dibuixar alguna cosa, dibuixen l'Enxoscat.
2: Sí, és molt curiós, molt curiós. Vull dir, han passat anys, hi ha quasi 22 anys, i sí que és veritat que ho veus des de fora, però a vegades emociona, perquè penses

0: nosaltres. Mira, una cosa que vam començar amb un grup d'amics, aquests uns altres, uns altres grups d'amics, que vaig conèixer arran dels Diables de la Grupa, que s'incorporaven aquells anys. Doncs també vam... Vull dir que és molt curiós i fa molta il·lusió, al final, que encara produri...
1: Perquè l'any Xuscat, del que vau començar a el que és ara, ara pràcticament és enorme. Vull dir, és una colla important, no?
0: Sí, va ampliar molts aspectes. Nosaltres vam començar només amb la Bèstia. No teníem ni timbals, ni teníem diables, en aquest cas, com ara són de l'enxuscat, ni res de tot això. Érem poquets, érem el grup d'amics que poquet a poquet es van ampliant, i arran d'aquí, doncs bé, van anar canviant. Jo vaig estar 8 anys al capdavant, i després doncs ja van venir altres persones que van tirar endavant i ja està, i segueix.
1: Segurament molta gent s'està preguntant, entre ells jo, qui et va ensenyar a fer això?
0: Bé, ningú. Realment ningú. He sigut bastant autodidacta.
1: O sigui, admiraves com estaven fets els altres?
0: Sí. I, bueno, d'alguna manera vas experimentant quan tens 19 o 20 anys i a poc vas descobrint tècniques i coses. A vegades, amb altres companys ja havíem anat a falles, a les falles, com
1: de València.
0: A Tallers Fallers, allà
1: a Tallers Fallers de València.
0: Sí, amb el Miquel Burgès havíem anat.
1: Ostres,
0: i el seu cosí, el Sergi Rada, havíem anat, i aquella època jo la recordo com molt xula, de dir, ostres, doncs anem a Tallers Fallers i experimentes tot allò que no es veu des de fora, dins un taller, i això també m'obre després a jo crear un taller d'escenografia.
1: Quin contacte teníeu?
0: Era el Miquel. El Miquel era qui tenia els seus contactes i a partir d'aquí, doncs, hi anàvem. Ens ho proposava i anàvem. Va ser una època molt, molt xula, la veritat. I vaig aprendre
1: el
0: molt...
1: El Miquel Burgès.
0: El Miquel Burgès, sí. I el seu cosí, sí.
1: O sigui que agafàveu el tren i anàveu a València?
0: No, no. Agafàvem el cotxe. El cotxe i anàvem cap allà. I anàvem a diferents tallers en un dia i la veritat, jo allà doncs, vaig quedar-me amb moltes històries, no?, que estructures de fusta, tal, que després, amb el temps, doncs em van servir per decorats i tal.
1: I aquí a Molins de Rei, què veu... On, quin espai veu trobar per poder fer servir com a obrador de figures, com a taller per construir tot?
0: No. Et refereixes a...
1: Local.
0: Local, com a entitat, sí, o com a personal?
1: Bueno, necessites un espai, suposo que el menjador de casa no ho
0: no,
1: feies,
0: no, clar,
1: això.
0: Clar. Sí, bé, quan jo ja m'hi començo a dedicar, en aquest cas he d'agafar un espai, un espai ampli. En aquest cas vaig començar a Can Malvei. Aquells espais d'allà eren bastant amplis i eren bastant tranquils, i estaves, doncs, esculpies... Allà estaves molt tranquil, no hi havia gaire zona industrial, estava molt bé, estaves al centre. Jo vaig començar allà. Prèviament, tot aquest bestiari amb col·legues i tal, doncs ho fèiem al pati de casa amb uns avis, de vegades ho fèiem a Can Ametller, al pati, i, com dèiem, doncs molts a llocs d'entitats, no?, com el local de gegants o els Diables de la Grupa.
1: O sigui, has dit que ets autodidacta,
0: sí.
1: O sigui, però clar, tampoc es pot improvisar molt, perquè a l'hora de la veritat tots som proporcions i mecàniques. Mm. Quina és la teva formació o quina base tenies?
0: Sempre he anat provant. Això sí que és veritat, he anat provant des de petitó. Jo recordo quan abans es plegava de l'escola al migdia a les 12 i tornaves a les 3. Jo dinava ràpid i llavors doncs, en caixes de cartró, amb pintures, coses que tenia per casa, anava creant les meves bèsties, no? Llavors sí que és veritat que llavors no hi havia internet, llavors anaves pues, intentant, veies vídeos o coses que anaves com descobrint com es feia. Avui en dia la facilitat que tothom té per buscar un vídeo per internet i veure com es fa una cosa, no? Abans era diferent, llavors havies d'anar descobrint, si no és que havies anat a aprendre aquest tema.
1: En una escola concreta, m'imagino,
0: sí,
1: perquè
0: cas...
1: avui quan algú ha d'encarregar un gegant o un drac, jo sense saber-ne diria, pues, deu haver-hi un gremi d'escultors.
0: Bé, ja fa molt de temps, nosaltres tenim en ment, soc de la generació aquesta del Ramon Aumedes, que seria el Sarandaca, qui va fer els gegants de Molins. Llavors hi havia l'Ingenio, que són dels que va fer els Gegants Vells de Molins, i teníem d'altres també, no? El Jordi Grau a Terrassa. Sí que és veritat que cada cop les generacions més joves han anat creant, en aquest cas. I llavors, bueno, jo podria dir que estic per allà, no? Dins el món del bestiari. Hi ha diferents, eh? Però són joves, sobretot. I està molt bé, molts ja doncs, amb estudis i tal, però al final no és només, jo crec que penso que no només és l'estudi el que t'ensenyi, et poden ensenyar tècniques i tal, però una vegada jo recordo que vam anar al taller Sarandaca i jo li vaig preguntar, fa molts anys, li vaig preguntar al Ramon Almeda i li vaig dir, com s'aprèn això? I em va dir, no, això no s'aprèn, això se sent i això es porta. Diu, sí, m'ho va dir així, això em va quedar molt, això a vegades ho he explicat a molta gent i dic, això és així. No sé, com el que li agrada cuinar, ho ha de sentir, si no és... No, ara has de posar això, ara has de ficar aquest bistec aquí. Oh, ja, però és que no em ve de gust. I ho has de sentir una mica. Jo penso que és...
1: Has esmentat Ramon Aumedes,
0: sí.
1: I el seu taller es dius...
0: És Sarandaca.
1: Sarandaca.
0: Sí.
1: I on està ubicat,
0: està això? A Granollers.
1: A Granollers.
0: I, clar, en aquella època per nosaltres era com un referent.
1: Un referent.
0: Un referent, clar, són els escultors d'aquella època.
1: També has deixat anar una paraula que jo me l'he apuntada, escenografia.
0: Escenografia.
1: Que també has fet coses,
0: sí,
1: per teatre?
0: Sí, he fet cosetes pels Pastorets. Pels Pastorets vaig fer La Bèstia Nova en el seu dia.
1: Bufa, així que ets l'autor del dimoni aquell que va de la boca als Pastorets.
0: Que es menja el Garrofa, doncs sóc jo.
1: Ostres, tu!
0: Sí, aquest...
1: Quin privilegi.
0: Sí, llavors vaig fer també una Porta de l'Infern pel Correfoc de Molins, llavors en vaig fer una altra més gran que va acabar al Rockfest Barcelona.
1: El Rockfest de Can Zam?
0: Sí, sí, el Rockfest.
1: No fotis.
0: Va acabar allà, sí, sí. Sí.
1: Ostres,
0: me la van demanar.
1: Però això és un esdeveniment internacional.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que es fa cada any, ara, a finals de juny, principis de juliol.
0: Sí, sí, sí, que ve tot el tema del rock.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, me la van demanar i ja se la van quedar ells.
1: Llavors, això... m'imagino que això és una roda, no? I arriba un moment que t'hi pots dedicar professionalment, això?
0: Ho intentes. És difícil. Jo crec que si t'hi poses al 100% es pot aconseguir. Sí que és cert que hi ha moltes... En aquest món hi ha molt, diguem-ne que molts encàrrecs són d'entitats. Les entitats, moltes depenen de subvencions d'Ajuntament, moltes depenen, per exemple, del material que venguin, de les barres de bar que facin, i no totes tenen grans subvencions. Llavors, moltes entitats els hi és difícil. Segurament moltes voldrien i no poden. Però bé, sí que és veritat que quan s'ho treballen i aconsegueixen pues, allò que els hi pressupostes, doncs veus que hi ha ganes, i sí, sí, i encantat els hi realitzes les figures.
1: Perquè llavors, si no és indiscreció, puc preguntar-te a què et dediques professionalment?
0: Jo em dedico al món de la fusteria. Val? Jo des de molt petit m'ha agradat molt la fusta. Sempre és un món natural, em transporta coses que jo, quan era petit, sempre he sigut de camp, no? A casa han sigut de camp. I
1: pagesos, vols dir?
0: Pagesos, sí. I sempre he vist aquesta part natural. Llavors, jo crec que la fusta sempre, bueno, sempre m'ha agradat, i la fusta és una de les parts importants, com deies, en el món de l'escenografia, fins i tot en el món del bestiari, perquè, per exemple, l'última peça que vaig fer va ser el drac de Pallejà, val? I aquesta figura està feta doncs, amb fibra de vidre i polexpan, però per ser autoportada per una persona té fusta, en aquest cas té el cavallet de fusta, com un gegant, però més petit. Llavors, incorporo la fusta. D'alguna manera, aquesta part natural està dins aquella peça de bestiari. I el contacte amb les mans i tal, i l'olor, és molt més directe. Per mi, a mi m'agrada.
1: Volia preguntar-te... això és un... M'acabes de dir un encàrrec comarcal, podríem dir, no? Fer el drac de Pallejà.
0: Sí.
1: Et van donar... Et van dir el que volien o es pot dir que és... Vas fer servir la teva imaginació per dissenyar-lo.
0: Sí, aquesta peça de bestiari, jo me'n recordo que devia tenir els 18-19 anys, i jo ja la vaig dibuixar. Jo era una de les coses que sempre he volgut crear aquest drac a Pallejà. Al final no deixa de ser on vaig viure bastants anys, des de petitó, en una escola allà i tal. I per mi hi ha una part sentimental de Pallejà. I jo recordo que va existir un drac, que en el seu dia va desaparèixer, I tenien una llegenda, i sobre aquesta llegenda jo, pues, quan es va dir que feien els 40 anys aquest any els dimonis de Pallejà i volíem fer una peça de bestiari nova, jo vaig proposar, dic, i per què no fem un intent de, o sigui, un, com un, una fusió d'aquell drac que va desaparèixer i l'actual bèstia que tenen, que és la cabra de Pallejà. Llavors, fusionant les dues peces, vaig fer una maqueta, vaig fer un projecte i la vaig proposar. I va agradar moltíssim, i a partir d'aquí va ser quan es va crear aquesta bèstia.
1: Com la fas, aquesta maqueta?
0: Aquesta maqueta la faig amb pastelina. Val? Al principi dibuixava, feia històries, però una vegada el vaig veure del, com deia abans, del Sarandaca, dels Ramon Omedes, en una mostra que vaig anar, i vaig dir, ostres, és una maqueta de plastelina? Diu, sí, és una maqueta de plastelina, la faig amb plastelina perquè de vegades es poden modificar, i si la faig amb fang, després has de tornar a trencar, has de tornar a fer la nova, i dic, ah, doncs és una bona idea. I a partir d'aquí va ser quan vaig dir, doncs, per què no amb plastelina? Al final, és el que comentàvem, no? Vas agafant idees d'un, de l'altre, i veus que funcionen, i si funcionen, doncs endavant.
1: Jaume, quant trigues a fer una bèstia de foc?
0: Si és per encàrrec, sí que és veritat que hi ha una data límit, val? Jo acostumo a, si m'hi dedico al 100% al dia a dia, doncs estaria entre un mes i mig, dos mesos, depèn de les dimensions de la figura. També aquí s'hi ha de barrejar el moment d'inspiració o no, o l'època que estàs, no? Llavors, sí que és veritat que primer començo amb un projecte, i aquest projecte, doncs, des del projecte, que és aquesta plastelina que jo entrego a la colla i tal, entre que s'accepta, ho parlen i tal, poder a vegades passa mig any, un any o dos, val? Llavors quan ja ho tenen tot a punt és quan inicio aquesta bèstia. Clar, tot el recorregut des de l'inici fins al final poden passar un any, dos anys, mig any, depèn, però el que jo trigo a construir-les, pues això, depèn les dimensions, uns dos mesos, així.
1: I què fa servir per inspirar-te?
0: Per inspirar-me.
1: Per inspirar-te, de dir, un drac, bueno, hosti, com el faré, aquest drac?
0: No, és depèn. De vegades hi ha colles que em diuen, mira, som la colla tal, i el nostre logo, pues és, no sé, com Sant Feliu, una colla que m'ho va demanar, és el ratpenat. Doncs vaig pensar, per què no fer un ratpenat en forma de drac? I això va ser, per exemple, aquesta colla de Sant Feliu. Doncs sempre és, o depèn el que, la idea que tenen, o de vegades, si tens una mica de via lliure, tu comences a jugar una mica amb la seva història, la seva ideologia, o fins i tot el seu vestuari, els colors també.
1: I aquestes bèsties de foc tenen garantia? Perquè m'imagino que després de fer un correfoc deuen cremar-se, trencar-se, deu passar de tot, te la poden tornar i sí. Les regles, com ho fas?
0: Sí, bueno, a vegades tot és parlar-ho, depèn, clar, si l'està veient contra una paret, llavors això ja és cosa seva, però sí que és veritat que amb els anys s'ha anat millorant les tècniques, llavors cada cop és més difícil, doncs, que rebi cops i cremades. Tot s'ha de dir que accidentalment, doncs, l'última que vaig fer se'ls va cremar bastant la part de la cara per un tema de pirotècnia i tal, però va resistir bastant bé, la vaig tornar a reconstruir, aquell trosset i ja està.
1: Clar, perquè hi deu haver una fase de testeig, de prova, de simulació, dic jo.
0: Sí, sí, clar. Perquè sempre s'ha de provar, sempre s'ha de provar.
1: Si el petard enfoca cap un lloc que no ha d'enfocar.
0: Sí, moltes vegades si col·loquen, doncs, plaques protectores perquè la pirotècnia no tiri enrere, però és una mica depèn, no? Depèn si la pirotècnia final té tro, no té tro, si és infantil o no és infantil. Llavors sempre intentes col·locar la pirotècnia de tal manera en la bèstia que aquella persona que va dins o fora no li vagi a la cara. Val? Sempre intentes, amb l'experiència vas veient.
1: Fem aquest programa a 15 dies de Sant Joan. Sortirà alguna de les teves bèsties en algun lloc de Catalunya? Una mica ja ens has dit que el gall surt amb la rebuda de la flama a Molins de Rei.
0: Sí. Ah, un altre, sí, el drac de Pallejà també el trauran per l'arribada, em van comentar, i no sé si algun altre. Jo que jo sàpiga, no.
1: I Jaume, de totes les bèsties que has fet, que ens n'has dit un munt i segur que n'hi ha moltes d'altres, n'hi ha alguna que, de la que diguis, la que sigui molt significativa per tu?
0: Jo, l'enxuscat. Sempre ha sigut l'enxuscat. Jo sé que és una època on tenies aquell coquet, no, de descobrir món, d'experimentar, eres molt novell en aquest cas, i tota aquella experiència, el grup d'amics que vaig conèixer, ens vam moure per diferents pobles, era com un boom. Jo crec que l'enxuscat no només va ser fer aquella bèstia que des de petit volia fer, sinó que va representar molt, molt, molt més en aquest cas. I jo crec que és una època molt, molt maca que vam viure. A partir d'aquí, si em preguntes quina altra bèstia t'ha agradat més, cada bèstia és diferent. És, per exemple, quan et demana una colla infantil una bèstia, vas enfocar molt amb el tema infants, amb el tema famílies, és a dir, hi ha molta, molta varietat, molta opinió, i un dels objectius molt, molt, molt forts, que això a vegades no és fàcil, és quan crees un projecte d'aquest estil, ha de poder arribar a aquella gent. Quan presentes, vas allà en persona i presentes aquella maqueta, ha d'haver-hi un argument. A vegades no és fàcil, i moltes vegades, dos cops jo m'he trobat gent que s'ha emocionat i ha plorat. Doncs llavors és quan penses, que xulo, no? He arribat al punt aquest. Moltes vegades he vist gent que ha fet un... Oh! Ostres, això és molt xulo, molt maco. Llavors,
1: per exemple, els tres dracs aquests de la colla dels dimonis, sí, de Molins de Rei, mm, són molt graciosos. Mm. Amb qui pensaves quan els vas fer?
0: Volien tres figures, val? Volien tres figures. I jo vaig pensar, dic, puc fer que siguin tres figures diferents. Si recordem aquestes figures, una mira cap al centre, una mira cap a la dreta i l'altra mira una mica cap a l'esquerra. A mi, com que eren tres, m'agrada molt que el punt de les cues es toquin i llavors fa com un ventall. Aquell projecte està posat així. Si els col·loquen en una plantada, com ha de ser, veus aquest ventall. Un més alt, un mitjà i un baixet. Val? Cada un té un estil diferent. Llavors són tres colors totalment diferents, units amb un color verd, que és el drac famós, a les cues. Però cadascú...
1: Però trobo que no busquen fer por.
0: No.
1: Al contrari.
0: Jo crec que en el món infantil, jo crec que són colors molt bàsics. Crec que en el món infantil del bestiari, els nens no han de tenir por. Val? Crec que ha de ser un ganxo perquè els nens s'incorporin en aquest món. La pirotècnia acostuma a ser sempre sense tro. Jo sempre l'aconsello, aquí les colles fan el que volen, però sí que és cert que ells els autoporten, fan com un cavallet cotoner que es porta amb unes corretxes per aquí les espatlles, i llavors el nen queda fora del drac. Llavors veu els que van davant, veuen el pare, la mare, el qui sigui, i llavors no se senten allà dins com atrapats. Això és important. I que ells puguin veure el foc que desprèn aquella bèstia que porten també és una manera de treure la por. Val?
1: Jaume, hem d'anar acabant. Ens ho hem passat molt bé, de veritat. Al començament has dit que per tu el món del bestiari, del foc, dels correfocs, simbolitzava la llibertat, un moment en què podies fer el burro, no ho has dit així, però
0: sí.
1: Pots fer el burro i ningú et diu res.
0: Si començo dient aquesta paraula, sí. No,
1: però una
0: sí,
1: mica
0: sí.
1: Simbolitza sí. Això, el trencar les normes, sí. Un moment de d'esvergir-te sense límits, sense cotilles, sense...
0: Jo crec que sí. Potser és perquè des de petit, el que comentava, des d'aquí Molins vaig viure el que és l'experiència del camell, i a mi em va ensenyar això. A mi, a córrer davant i fer una mica el boig, al final el nom ja ho diu, no? Fer el camell, a mi em va ensenyar això, doncs crec que és aquell moment.
1: I la nit de Sant Joan pròpiament no és un correfoc,
0: no.
1: Però puc preguntar-te què és per tu la nit de Sant Joan?
0: Per mi la nit de Sant Joan, crec, sempre he pensat en la foguereia de Seri, tota la nit, per mi el foc és força, no? La gent diu purificació, cadascú el que vulgui, per mi és força, té molta força el foc, és molt important aquella llum i...
1: Energia, et refereixes?
0: Sí, molta força, sí. A més, el fet d'una nit on realment et pots trobar molta gent, és estiu, no fa fred, a mi m'agrada molt l'estiu, més que l'hivern, i per mi és poder estar al carrer i compartir moments i, no sé, és molt agradable. Per mi és...
1: L'última, com celebraràs la revetlla? Tiraràs petards? Et veurem en algun lloc de la vila? O te'n vas lluny?
0: No, no, em quedaré segurament aquí o aquí a prop, encara no ho sé. Vaig improvisant una miqueta, la veritat, però sí que estaré per aquí i en alguna revetlla o a la revetlla, a una d'aquí Molins aniré, segur.
1: Jaume, enhorabona per tota aquesta feina que has fet, que fas i que faràs. Moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: I ara, benvolguts oients, escoltem una mica de música i després no marxeu perquè continuarem amb la resta d'espais del programa. Fins ara.
2: Eren dues ampolles juntes.

0: Has descobert alguna cosa? Has llegit alguna cosa que t'ha fet llum? Nosaltres les compartim amb tu a l'espai de...
1: El pensament.
2: Avui, dia 10 de juny, el nostre bisbe de Sant Feliu ha estat l'anfitrió del papa Lleó XIV al centre penitenciari de Can Brians i també al monestir de Montserrat. El passat 23 de maig de 2026, el diari digital Flama va publicar una entrevista on el nostre bisbe Xavier explicava com anirien totes aquestes visites, ja que tant l'aeroport del Prat com Montserrat o la presó de Can Brians es troben en el territori de la nostra diòcesi i ell n'és el responsable. Com he dit, aquesta entrevista es va publicar al diari digital Flama i perquè la pugueu escoltar l'hem convertit en àudio introduint el text en un generador de veu. Escoltarem, doncs, a l'espai El Pensament aquesta entrevista, però recordeu que les veus no són reals, sinó que han estat generades per ordinador a partir del text de l'entrevista. Escoltem-la.
3: En la seva arribada a Catalunya, la primera diòcesi que trepitjarà Lleó XIV serà la de Sant Feliu, a l'aeroport Josep Tarradellas, al Prat. Vostè va avançar fa uns dies que aprofitaran l'ocasió perquè el papa beneeixi el sagrari de la capella de l'aeroport. Com va sorgir la idea? Volem que el pas del Sant Pare deixi alguna empremta a la nostra diòcesi, al marge del seu magisteri i la seva predicació. Trobo a faltar a la capella de l'aeroport la presència del sagrari, que és un dels elements constitutius que confereix catolicitat a aquest espai. A diferència d'altres aeroports on se celebra missa cada diumenge, l'atenció religiosa al Prat és a demanda i per a grups reduïts. No obstant això, hem de vetllar perquè hi hagi un entorn de pregària i de silenci en un lloc que és un no lloc. Oferirem al papa portar-li el sagrari perquè el beneeixi i, posteriorment, quedarà instal·lat. Encara no sabem si serà a l'arribada o a la sortida. El segon dia a Catalunya, el papa trepitjarà la presó de Brians 1, una visita històrica de la qual vostè va ser el principal artífex. Com es va forjar aquesta visita? Nosaltres no vam estar en primera línia de l'organització de l'agenda del papa des de l'inici, però un cop que es va confirmar la visita a Montserrat, se'ns va convidar a participar en les reunions de coordinació i recepció de la Generalitat quan va venir la Comissió Vaticana. Pocs dies abans de la confirmació definitiva del programa, en una d'aquestes reunions vam saber que el papa arribaria a Montserrat en cotxe i no en helicòpter, com estava previst inicialment. Aleshores, vam veure clara la possibilitat de fer un petit desviament en el camí per arribar fins a Brians. El conseller Espadaler va considerar que era una bona idea i vam fer la proposta a la Comissió Vaticana, que la va acollir molt bé. El papa va tenir la darrera paraula. Va ser un esclat d'alegria per a la pastoral penitenciària de la nostra diòcesi. Serà una visita de 20 minuts que permetrà al món sencer conèixer una mica la realitat del món penitenciari. En efecte, tots els passos del papa estan mesurats i amb les seves decisions assenyala el camí de l'Església, que és el camí de la misericòrdia, de les benaurances, de la trobada amb els més vulnerables i descartats de la societat. Davant la cultura del bandejament, l'Església ofereix una presència, una proximitat. Per això és tan important fer present en un lloc com la presó la llum de l'Evangeli i aquest vessant de la fe com a portadora d'alliberament, redempció i perdó. A Montserrat veurem una imatge històrica, la de tres grans tradicions religioses juntes, amb un papa agustí, un bisbe dominic i un abat benedictí. Què ens dirà aquesta imatge? Serà una fotografia bonica que parlarà d'una vida religiosa que, si bé genera dubtes de futur des del punt de vista de les vocacions, encara està viva i ofereix a l'Església el regal dels seus carismes, que estan al servei del poble de Déu. Montserrat és un exemple evident d'això. És un santuari de tothom, el cor espiritual del nostre bisbat i de Catalunya. La mil·lenària comunitat benedictina parla de fe, espiritualitat, cultura i hospitalitat. El fet que els dos darrers papes hagin estat religiosos vol dir que hi ha una estima per la vida consagrada per a l'Església i la seva missió. Serà un bon exemple d'allò que l'Església anomena harmonia en la diversitat. És que això és precisament la catolicitat. Universalitat, harmonia en la diversitat, comunió en la diferència, sinodalitat dins i fora de l'Església. El Papa vindrà a confirmar-nos en la fe, l'esperança i la caritat, però també espero que amb la seva presència ens ajudi a comprendre millor el sentit de catolicitat i eixamplar-lo. Després de Montserrat, Lleó XIV anirà a la Sagrada Família. Gaudí concebia el temple com l'edifici principal de la ciutat, des d'on projectava l'Evangeli a la ciutat sencera. Ara que sembla que es tendeix a replegar la fe a l'esfera privada, el Papa reforçarà el missatge gaudinià que convida a exterioritzar-la? La Sagrada Família és una predicació en pedra, un retaule que dialoga amb el poble. El Concili Vaticà II i el Papa Pau VI deien que l'Església es fa diàleg, mentre que el Papa Francesc ens parlava de la cultura de la trobada. La Basílica de Gaudí té missatges extraordinaris. Un és que es tracta d'un temple expiatori, es va aixecar amb un sentit de redempció i de col·laboració. També parla de la importància de la família, no només de la Sagrada Família de Natzaret, sinó de la importància de recuperar la dimensió de la família a l'hora d'organitzar les relacions socials. La família, tal com la concebem, però també aquesta idea de l'Església, la seva vocació, que la humanitat sencera esdevingui una única família per voluntat de Déu.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: En veure les multituds, Jesús s'encompadí perquè estaven malmenades i abatudes, com ovelles sense pastor. Llavors va dir als seus deixebles: la collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats. Jesús va cridar als seus 12 deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena. Els noms dels 12 apòstols són aquests. Primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà. Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà. Felip i Bartomeu, Tomàs i Mateu, el publicà. Jaume, fill d'Alfeu, i Tadeu. Finalment, Simó, el zelós, i Judas, l'Iscariot, el qui el va trair. Aquests 12, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions: no us encamineu a terra de pagans ni entreu en cap població samaritana. Aneu més aviat a les ovelles perdudes de la casa d'Israel. Pel camí prediqueu dient: el regne del cel és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc. Diu aquest evangeli: cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. Aquestes paraules de Jesús són ben actuals per posar nova vida en la societat. Hi ha un gran abisme entre el progrés tècnic i el nostre desenvolupament espiritual. Moltes persones se les veuen empobrides per les coses que creuen posseir. El cansament, l'avorriment, l'estrès s'apoderen de moltes persones. Altres viuen perdudes, sense trobar sentit a la vida. D'altres viuen amb presses, submergides en una intensa activitat, buidant-se per dintre sense saber el que volen. Estem davant dones i homes malalts que volen curar-se, morts que necessiten resurrecció, posseïts que esperen ser alliberats de tants dimonis que els impedeixen viure alleujats, que volen tornar a somriure, viure el dia a dia amb més goig i serenor. Ens cal aprendre de bell nou coses que no estan de moda: senzillesa, acollida, amistat, atenció a l'altre, amabilitat, estimar. Senyor, omple'm els ulls de llum, que el son de la mort no me'ls acluqui. Per completar aquest espai de l'Evangeli, a continuació escoltarem la mirada del bisbe, aquest missatge dominical que ens adreça el nostre bisbe Fra Xavier Gómez. Aquest cop, estimats oients, sí, amb la seva veu real.
4: Una visita com a paràbola de comunió i missió. El papa Lleó ve a adreçar-nos a tots amb gestos i paraules, ve a confirmar-nos en la fe, l'esperança i la caritat. Estem contents. Segur que ens farà veure que la fe no es viu en solitari, que ningú no se salva sol. A l'agenda del viatge de Sant Pare es fan visibles els tres fonamentals de la vida cristiana que transita entre la trobada en Crist, la celebració de la fe, l'anunci, el testimoni de la caritat, la misericòrdia i el camí de la bellesa. El bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el Sant Pare ens deixarà petjades inesborrables. Durant el seu pas pel Prat de Llobregat, venirà el sagrari que per primera vegada serà instal·lat a la petita capella catòlica de l'aeroport. A més, el papa pujarà com a pelegrí a Montserrat, Casa de Santa Maria i de la mil·lenària Hospitalitat Benedictina, oberta a tothom. Cora espiritual del Bisbat i de Catalunya. I visitarà i serà rebut per dones i homes interns, així com el voluntariat a la presó de Brians. Es farà obra de misericòrdia i pròxim als últims, com a signe del poder redentor de la Creu de Jesús i d'una església samaritana. Aquest recorregut, complementat i llegit amb la resta d'actes a les altres diòcesis, funciona gairebé com una paràbola evangèlica que parla per si mateixa a qui vulgui escoltar. Parla de comunió i missió, d'una església en sortida que és diàleg i proximitat, anunci i sacrament de salvació, que predica la conversió i el regne de Déu, aquest àmbit de relacions presidit per la pau, la cultura de la vida i l'amor de caritat. Aquesta visita serà un bàlsam en un ambient social i polític crispat. Aquest diumenge de Corpus celebrem el Dia de la Caritat. Els més pobres també fan present Jesucrist enmig de les relacions i de la vida del món. El missatge de la jornada d'enguany ens convida a tria estimar, tria comunitat. Hi ha una coherència profunda entre aquesta proposta i allò que viurem al costat del Papa Lleó XIV. Benvingut, Papa Lleó. Preparem-nos a rebre el qui ve en nom del Senyor. Adéu-siau.
0: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.

Xerrada sobre la intel·ligència artificial i el destí de la humanitat. La primera encíclica del Papa Lleó XIV aborda una de les qüestions més urgents del nostre temps. Quin és el destí de l'ésser humà a l'era de la intel·ligència artificial? Doncs per parlar-ne ben a prop, aquí a Molins de Rei, el dilluns 15 de juny, als locals de la parròquia de Sant Miquel, hi haurà una xerrada de l'Albert Cortina. Albert Cortina és advocat, urbanista i expert en tecnologia i ens farà una xerrada que ens ajudarà a reflexionar-hi. Recordeu, dilluns de la setmana que ve, a 9:15, als locals de la nostra parròquia de Sant Miquel.

I així acabem el programa. L'Obrint Camins d'avui ha estat possible gràcies a l'Elisabet Arjona, al control de so, al nostre convidat, el Jaume Coma Guevara. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís del foc impulsat pel vent de sud s'ha rebut poc després de 3:15 i aquest incendi mobilitza a hores d'ara una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries. El foc amenaça algunes granges i masies i s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, el foc obliga a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032 entre Cervià i les Borges Blanques. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta per ordenar el confinament a casa de la partida precisament de la Devesa, molt a prop d'aquest incendi. El missatge ordena tancar portes i finestres, no sortir al carrer i fer cas de les indicacions de les autoritats i trucar al telèfon d'emergència 112 en cas que sigui necessari. Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Aquest diumenge ha estat càlid una altra vegada amb temperatures per sobre dels 36 graus en molts punts de les comarques del Bages, del Segrià, de la Ribera d'Ebre o també del Pla d'Urgell, amb una jornada que ha estat càlida, com diem, i també molt assolellada al conjunt del país, amb ruixats que han aparegut al llarg de la tarda, que han espetegat amb intensitat. Ha estat el cas del Pallars, de l'Alta Cerdanya o també de l'Alt Ripollès. En moments de xàfec la temperatura ha caigut en picat. Demà dilluns començarem la setmana amb un ambient molt més variable, sobretot a la franja de Ponent i a moltes viles de la Costa Brava. I a la tarda els ruixats s'extendran també per molts punts de la Catalunya central i compte perquè podran descargar amb molta intensitat. Temperatures que si fa no fa, poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: Donem també un cop d'ull al trànsit, perquè també es troba tallada a banda de les dues carreteres entre Cervià i les Borges Blanques, la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat a l'AP7 a Sant Celoni en sentit Girona i també les habituals retencions als diferents punts d'entrada a Barcelona. Parlem també d'educació. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Social han convocat aquesta manifestació l'última del curs i també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I tanquem amb els esports. A hores d'ara comença la final de la Champions d'handbol, on el Barça busca un nou títol davant el Füchse de Berlín alemany. Més tard serà el torn del Joventut en bàsquet, que rebrà el València per mantenir-se viu i encara amb opcions d'arribar a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
3: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
2: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
2: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona nit, passen uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí, en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio plegats.
1: Avui al programa ve amb moltes ganes, música que us podem fer descobrir, alguna cosa interessant, continguts que hem preparat durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat, perquè sigueu on sigueu, passeu una bona estona a la ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Avui el programa té el format de sempre, amb l'objectiu de compartir, passar-ho bé i fer-vos passar i fer-vos companyia durant aquest vespre.
0: Anirem avançant en ritme, combinant seccions i deixant espai també per alguna sorpresa que pugui sortir al programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Poseu-vos còmodes, pugeu el volum, que això tot just comença. Som el Conrad
1: i la Lia, i això és Joves en Antena. Bona nit, Lia.
0: Bona nit, Conrad.
1: Com estàs?
0: Jo ja estic molt bé, ja és quasi estiu. Jo ja tinc mentalitat d'estiu, o sigui...
1: Mentalitat d'estiu de em cau malament tothom perquè fa calor o mentalitat d'estiu de ja són vacances?
0: Ja són vacances.
1: Vale.
0: L'altre millor
1: l'altre no també.
0: L'altre també, però no hi hem de pensar, saps?
1: Jo també estic molt orgullós. Dilluns vam fer l'últim examen de tota l'ESO. I no sabem si l'hem aprovat encara.
0: No, jo crec que sí. Jo opino que... Jo sí que sé que l'he aprovat. Estic molt segura.
1: Jo no ho sé si l'he provat, però espero que sí. Perquè
0: jo estic segura que sí.
1: Vaig sortir molt segur, realment, d'aquell examen.
0: Jo estic segura que sí. Bueno, no us expliquem més la nostra vida.
1: Bueno, avui, a més, és un dia molt important per molta gent.
0: Exacte, perquè avui tots els estudiants que estaven fent les PAU...
1: han quedat lliures, ja que no hauran de fer res més fins l'any que ve. Bueno, la majoria... No? O sigui, hi ha gent que fa coses així intensives a l'estiu,
0: sí, però bueno.
1: La gran majoria hi han quedat lliures del seu, anava a dir, desfici, mira tu per on. O sigui, la selectivitat els hi ha passat fer un mal rato. Ho dic des del punt de vista de tindre una germana que s'ha hagut de despertar cada dia a les 6 i mitja, no, sortir de casa a les 6 i mitja per anar a agafar la senyora Renfe. Que... Però ho
0: per culpa, per què està la Renfe? Perquè el papa ha estat aquí a Catalunya i ens ha deixat per dirigir-se a Canàries.

0: Bueno, doncs, això que esteu escoltant us pot semblar qualsevol cosa. És el càntic, que podríem dir-li així, que van cantar els escolanets ahir a la nit a la Sagrada Família. Bueno, ara us explico què ha passat durant aquesta setmana amb el Papa, ¿vale? A part de que mitja Barcelona estava tallada, aquesta setmana ha estat molt marcada per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Una estada de 2 dies que ha recorregut amb algun dels espais més emblemàtics del país, com la Catedral de Barcelona, Montserrat, l'Església de Sant Agustí i la Sagrada Família. El seu missatge s'ha centrat sobretot en la unitat, la reconciliació, la dimensió social de l'Església, amb actes destacant la seva visita a Virans 1, que és una presó, la pregària a Montserrat i la missa solemne a la Sagrada Família, on també va beneir la Torre de Jesucrist, que és la més alta de tot el món.
1: En conjunt, ha estat una visita molt simbòlica i seguida per molta gent als carrers de Barcelona, gent selecta, no tothom.
0: M'incloc en aquest pack.
1: I especialment durant la missa final. També ha destacat la presència de molts moments de gran emoció i l'intent del Papa de connectar amb diferents realitats socials, des de la presó aquesta que ha visitat fins a les comunitats religioses i d'acció caritativa.
0: A més, la visita ha deixat també moltes imatges molt potents a la ciutat, amb la Sagrada Família il·luminada i plena de fidels i una sensació general de tancament d'una etapa breu però molt mediàtica, abans del seu viatge cap a Canàries per continuar amb la seva agenda pastoral. O sigui, realment, aquí mateix tenim un diari, que el tenien aquí a la ràdio, on, bueno, realment per ensenyar una foto no és el millor, però realment, o sigui, es veia, perquè jo aquest migdia he vist el vídeo de la il·luminada de les torres. Molt maco. Molt maco, ho dic en sèrio, eh? Se m'ha posat fins i tot la pell de gallina. Perquè, no sé, o sigui, era com tot molt maco, després al final han acabat amb petards i molt maco tot. I després hi havia un espectacle de drons, on, deixa'm dir una frase de res, Lia, i ja seguim, eh? Que és una frase que deia Antoni Gaudí, que era: primer l'amor, després la tècnica. I podem seguir amb el programa, que ara seguirem amb sèries i pel·lícules.

Avui us parlo d'un musical, que raro, no? No sé si recordeu Tiki Boom, la pel·lícula de la vida de Jonathan Larson, un escriptor de musicals bastant famós. I, bueno, si no us en recordeu, torneu enrere en uns quants programes, però si ho recordeu, potser també recordareu que va morir un dia abans de veure el seu musical estrenar-se. A veure si us en recordeu de com es deia el musical.

0: Ah, efectivament, us parlo de Rent. Us explico el musical, no? Rent és un musical de rock creat per Jonathan Larson, el pobre home que va morir una nit abans de l'estrena, que es va estrenar l'any 1996 i es va convertir ràpidament en una de les obres més importants del teatre musical modern. Inspirat en l'òpera de la Bohèmia, bàsicament, trasllada la història a Nova York dels anys 90, digues, Conrad.
1: Que, per cert, hi ha una cançó de Tic Tic Boom que es diu Bohèmia. Bueno, no, com es deia? Days of Bohemia.
0: O sigui...
1: Ja ho sé.
0: Jonathan Larson va escriure un musical que es deia Bohèmia.
1: Ja ho sé.
0: Vale. Trasllada la història a Nova York dels anys 90, en un barri marcat per la pobresa, l'art, la lluita per sobreviure i l'impacte del SIDA, que era una malaltia aquesta, doncs, que ara encara està, però estava com molt present, però no hi havia cura ni res. La trama segueix un grup de joves artistes, músics i creadors que, bueno, intenten tirar endavant els seus somnis mentre afronten problemes econòmics, relacions complicades i situacions personals bastant difícils, no? Entre els protagonistes hi trobem el Marc, un cineasta que grava tot el que passa al seu voltant. El Roger, un músic que intenta tornar a trobar la inspiració, bueno, és que se li ha acabat. La Mimi, una ballarina amb qui el Roger inicia una relació. I altres personatges que, bé, representen diferents realitats sobre... O sigui, socials sobre l'època, no? Els anys 90. Un dels grans encerts de Rent és que parla de temes molt humans i universals, l'amistat, l'amor, la pèrdua, la identitat i la necessitat d'aprofitar el temps. I tot i estar ambientat en un context molt concret, el missatge continua sent actual perquè mostra com les persones, doncs, intenten trobar el seu lloc al món mentre lluiten contra les dificultats de la vida que al cap i a la fi, doncs, tothom passa per això. I qui no passi per cap d'aquestes dificultats, doncs me n'alegro molt per aquesta persona, però és com part de l'aprenentatge de la vida. Musicalment, destaca per allunyar-se als musicals clàssics de Broadway, tipus Wicked, que hem parlat molts cops, o algun d'aquests, i apostar per un estil molt influenciat pel rock, el pop i la música alternativa. No sé, Conrad, si a tu t'agradaria... No, que és broma... Cançons com Seasons of Love, que és aquesta que està sonant de fons, considerada una de les més emblemàtiques del teatre musical, han transcendit l'obra i són conegudes arreu del món. La banda sonora és intensa, emocional i ajuda a transmetre tota la força dels personatges. La meva cançó preferida és Take Me or Leave Me. No sé, m'agrada molt, és un duet i no sé si us recomano que l'escolteu. Bueno, que us escolteu la banda sonora sencera perquè, i que us miro la pel·lícula perquè és espectacular. Bueno, sí, s'ha fet pel·lícula. L'obra també va ser pionera per la seva representació oberta a la diversitat, doncs, LGTBI i no, saps, també? I, doncs, de les persones afectades pel VIH, el SIDA. En un moment en el que aquests temes encara no tenien gaire presència als grans escenaris. O sigui, gens de presència als escenaris, vull dir... era una època en la que no es parlava d'aquest tema, i menys el teatre. Això va convertir Rent en una producció molt significativa per tota una generació d'espectadors, no? I encara continua. Pel que fa al seu èxit, Rent va guanyar diversos premis importants, incloent diversos premis Tony i més. Malauradament, Jonathan Larson, com us he dit abans, va morir la nit abans de l'estrena oficial de l'espectacle, sense arribar a veure l'enorme impacte que tindria la seva obra, que és molt trist, això. Des que m'he tentat, sempre és com pensar en això. És un musical que combina moments divertits amb escenes molt emotives i que aconsegueix connectar amb el públic gràcies als seus personatges, perquè té molts personatges i cadascú és com molt diferent i tenen molta autenticitat. Encara avui és considerat una obra de referència dins el teatre musical contemporani i una experiència molt recomanable, tant per aficionats als musicals com per persones que normalment no en coneixen. Per exemple, posaré d'exemple la meva mare, que no li apassiona els musicals, però va veure Rent quan la van fer aquí a Barcelona. La van fer a Barcelona fa temps. Sí, I fins i tot es va comprar el CD i tot.
1: En català o en anglès?
0: En castellà.
1: Ah, vale, la van vindre a fer en castellà.
0: Sí. Què, Conrad?
1: No, que igualment la podrien haver fet en català.
0: Igualment és espectacular.
1: Jo no et dic que no.
0: L'idioma no et canvia res. No, canvia res, Conrad, no em facis cares. És que el Conrad avui està com enfadat amb mi i m'enfada a mi i m'estressa. I aleshores, com que fa calor a més, m'agobio. I el Conrad m'està agobiant. Aviso de contingut sensible, que el musical tracta temes com el SIDA, les addiccions, la pobresa, la mort d'algun personatge, les malalties greus i les relacions complexes. Tot i que ho fa des d'una perspectiva humana i esperançadora, doncs heu de... heu de pensar que això... La podeu trobar... O sigui, ara ja la podeu trobar... Perdó. Podeu trobar el musical a YouTube, el musical de teatre, o sigui, busqueu... No en Proshot, però podeu trobar un d'això, un vídeo així gravat il·legalment, però igualment està bé. Després la pel·lícula també la podeu rent. Perdó, rent. Fa gràcia, Conrad, no diguis que no m'agrada. Rent és llogar, i aleshores, bueno, és igual. La podeu llogar a YouTube, a Apple TV, bueno, tot això.
1: Bueno, i coses de pagament extra.
0: Sí, exacte. La podeu rent, perdó. Perdó. No fa gràcia.
1: Bueno, espero que la mireu. Vols que segueixi? Bueno, jo no l'he vist.
0: Però espero que la mireu.
1: Bueno, he vist un tros.
0: Espero que rent la pel·lícula...
1: Oli!
0: Canvia el tema.
1: Bueno, jo ara vaig a parlar d'una sèrie. Una sèrie que realment la vaig veure fa un parell d'anys... No, un pèl més. Que és La Casa de Paper, o La Casa de Papel.

0: La Casa de Paper... La Casa de Papel és una sèrie de televisió espanyola creada per Àlex Pina i produïda per Artemida Television i Vancouver Media, que es va arribar a convertir en un fenomen mundial després d'arribar a Netflix. Es va estrenar el 2017 i va finalitzar el 2021, amb 5 parts i un total de 41 episodis. És una sèrie de thriller, acció, drama criminal i suspens. La història gira al voltant d'un grup d'atracadors liderats pel professor, al cervell de dos grans robatoris, un a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i un altre al Banc d'Espanya. Tot i que el pla està ben pensat fins al mínim detall i cada membre de la banda utilitza el nom de la ciutat per nombrar-se entre si, perquè no se sàpiguen els noms entre si...
1: Ah, que no són els seus noms.
0: No, o sigui, per exemple, hi ha la Tòquio, el Berlín, o sigui, noms de ciutats, i llavors, doncs, després vas descobrint alguns noms. Per exemple, la Tòquio, que la fa la Ursa Corberó, realment, a la sèrie, el seu nom real és... Espera, no me'n recordo ara, un moment...
1: Bueno,
0: he tingut un lapsus, és igual.
1: Bueno, igualment, no té el nom.
0: Sí,
1: nom, no?
0: Es van descobrint bastants noms. Llavors, doncs, hi ha la Tòquio, el Berlín, la Nairobi, el Rio, el Denver, el Moscú, la Lisboa, el Helsinki. El Helsinki o Palermo, entre d'altres. També hi apareixen figures com la inspectora Alicia Sierra o el coronel Tamayo, entre d'altres, que actuen per intentar aturar la banda. I en aquesta sèrie hi ha una escena molt coneguda que la fa la Nairobi, que ara mateix l'anem a escoltar.
2: Empezamos a hacer lo que habíamos venido a hacer.
3: Ahora toca lo más bonito. Ahora vamos a trabajar. Conmigo. Torres. Sánchez. Viedma. Lennon, Guazzani, Molina, García, Domingo, De Borja, Mateo,
4: venga, tira por ahí.
3: Moya, Pérez.
5: Venga.
3: A ver, quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una reina de pocholo, ¿sabéis, no? Chiquipum, chiquipum, chiquipum, chiquipum. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que no vamos a parar. Vamos a hacer las correcciones técnicas cada tres horas, tanto de tinta como de offset. Así que ya sabéis, alegría, fiesta e ilusión.
2: El trabajo mejor pagado de la historia. 2.400 millones de euros. Tal vez más. Todo dependía del tiempo que pudiéramos aguantar dentro.
3: ¡No!

0: doncs segurament no sonava sobretot la part de Quiero tocar, ai, Quiero todas las máquinas en acción, tota aquesta part. I ara ho he buscat, la Úrsula Corberó fa de Tokio i el nom del personatge es diu Silene Oliveira, vale? Que m'havia boquejat i ara ho he volgut buscar. Bueno, aquesta escena es va fer molt famosa perquè sí, no sé per què, la veritat. Bueno, la sèrie es destaca perquè té la combinació entre acció amb relacions personals, tensió constant, traïcions i girs de guió que van combinant, que van compartint que el fenomen es faci mundial. L'èxit de la sèrie es va fer que s'ampliés el seu univers amb l'spin-off Berlín, centrat en un dels personatges més destacats, i també una adaptació coreana titulada Money Heist Korea. ¿Vale? És ben bé la mateixa història, però està feta a Corea.
1: Però una pregunta, és original d'aquí?
0: El què?
1: La sèrie.
0: La sèrie és espanyola, sí.
1: Vale.
0: O sigui, hi ha molts actors catalans, hi ha actors que no ho són.
1: Sí, sí, hi ha la Úrsula Corberó.
0: Sí, sí. Bueno, actualment està a Netflix i la podeu veure. Us la recomano moltíssim. Jo me la vaig veure quan vaig tornar a tindre Netflix aquest Nadal. Me la vaig tornar a veure amb la meva mare. Molt maca. Que estrany. I, bueno, seguim, no, Lia?
1: Sí, seguim amb el debat.

0: Avui arrosseguem el debat de fa 3-4 setmanes.
1: La setmana passada, no l'anterior, no l'anterior. 3 setmanes.
0: Per acabar-lo de tancar.
1: Sí, perquè o sigui, estem agafant un fast debat. No sé com seria el debat, com és en anglès. Bueno,
0: el debat
1: express, ara el farem no express, perquè creiem que...
0: Perquè avui no tenim cap entrevista.
1: Sí.
0: No ploreu.
1: Bueno, el debat és aquest de ens costa més parlar cara a cara. Vam acabar amb una conclusió bastant definitiva.
0: No, definitiva no, o sigui, va ser bastant fugaç.
1: Definitiva amb les expressions que... No, expressions no, amb les definicions, per dir-ho així, que vam fer servir aquell dia. No sé si te'n recordes mínimament amb el que vam acabar quedant.
0: No.
1: Vam dir que les coses no es poden... O sigui, si tu tens l'energia... per dir-ho així, si tu tens la confiança per dir-ho online o criticar algú darrere, tens la confiança i la dignitat per fer-ho davant.
0: Ah, exacte. Això ho tenim ben clar, però és que és com...
1: Què passa?
0: És com que hi ha moltes respostes possibles, saps?
1: Yeah. És que hi ha molts depens. En tots els debats que fem és el...
0: Anem a ficar diferents situacions.
1: Situació... anem a fer teatre, Lia. Vale, situació 1. Soc la teva parella. Vols tallar amb mi?
0: A la cara.
1: Vale. No, fem-ho. Fem-ho.
0: No. És com dir... Això, com ho diries, a la cara, no? Perquè, o sigui, tu què prefereixes? Que t'ho diguin a la cara?
1: No, jo estic segur que... Qualsevol cosa, estic bastant segur que totes les coses que direm serà cara a cara.
0: Sí, però no quasi totes. O sigui,
1: la gran majoria. Per exemple, no és dolent, però la felicitació és molt més fàcil si és per missatge.
0: Home, clar, no aniràs... O sigui, si la persona està a les Maldives, no aniràs fins a les Maldives a dir felicitat. Entén-me.
1: Sí, o sigui, si tu passes, per exemple, per Barcelona i coneixes algú que és de Barcelona i et ve de pas passar-lo a veure i és just el seu aniversari, doncs preferiré
0: escriure-li
1: i dir-li moltes felicitats.
0: Però seria raro, en plan, pujar per dir-li la felicitat, marxar.
1: Les trucades també a vegades són com un pèl incòmodes.
0: Les trucades són la cosa més incòmoda del món.
1: És sempre això. Pip, pip, moltes felicitats! Vale, imagina't nosaltres, vale? Una família de 5 persones. La primera persona ja ho deixa tot. La resta ens quedem sense frases. Moltes felicitats. Què tal? Com prova el dia? Ai, doncs no sé què. Ai, doncs espero que acabis de passar un molt bon dia, eh? Bueno, que vagi bé. Et passo el Paquito. Hola, moltes felicitats. No sé què dir-te. Ja m'ho ha tret tot, aquest home d'aquí al costat.
0: És que les trucades en general són agobiants, però no només per felicitar. O sigui, per mi les trucades... O sigui, quan a mi el Conrad em truca per dir-me alguna cosa de la ràdio, és com, Lia, una cosa... Em truca, tal qual. Què passa? Mira, que... Avui no sé què. Vale, molt bé. Però trucada amb una persona que no li ten res a dir-li? O sigui, imagina't que truques ara al teu avi, saps? Per parlar 2 minuts, per explicar-li alguna cosa. I és com... És com que t'estàs 4 anys perquè no saps dir-li adéu, saps? Hi ha gent que...
1: Ai, això amb els meus avis a vegades passa molt.
0: A mi és que m'agòbia, no sé dir-li adéu i és com...
1: A mi no m'agòbia.
0: Que ens quedem parlant tota la nit.
1: El que a mi em passa és que quan és una trucada jo no els vull penjar perquè llavors escolto un... I llavors es penja el...
0: Jo sempre penjo abans de que diguin adéu. O sigui, qualsevol persona.
1: Jo penjo el adéu que vagi bé, pum.
0: Jo no, jo
1: penja,
0: és que
1: penja, ja està.
0: A la meitat de l'adeu, saps? Penjar. Però no, perquè no ho faig expressament, perquè vaig adeu, em diuen adeu, jo dic adeu, i això em torna a dir adeu, no em tornis a dir adeu, t'acabo de dir jo, ja està, jo vull tenir l'última paraula,
1: marxo. Els meus avis no ho fan, això. Els meus avis és adeu, adeu, que vagi bé, fins i tot els missatges,
0: m'estic referint als meus avis. Ara estic referint a la meva mare. I al meu pare. És que ell ja m'has dit adeu.
1: Els meus avis, el missatge acaba amb un... Adeu, que vagi bé. Cuideu-vos, eh? Ai, per cert, no sé què, no sé quantos. Adéu, adéu, que Déu us beneixi. Adéu, un petó, una abraçada, un escrit, un poema.
0: Vegades...
1: Ai, mare meva, Jesucrist.
0: Jo a vegades no sé quan...
1: Comencen a dir coses que els hi passen.
0: Conrad, jo com quedo amb tu, no sé si estàs parlant per telèfon o estàs escoltant un àudio, perquè Conrad contesta els àudios. O sigui, li van dient coses i li va fer sí.
1: Mira,
0: sí,
1: hola, fes com sí. Si em fessis un àudio.
0: Hola, Conrad, què tal? Mira, t'he d'enviar l'àudio...
1: Ai, sí, l'àudio, és veritat, és veritat. Després l'envio.
0: Però és que has d'enviar per correu a la profe i ja
1: per correu.
0: El
1: correu de la
0: profe. Perquè és que si no, al final...
1: Vale, sí.
0: Si necessites el correu de la profe...
1: 50, roba, Bernat...
0: T'ho puc enviar, però...
1: 642.cat.
0: Bueno, espero que ho envies i
1: vale, sí,
0: i ens veiem aviat. Adéu.
1: Vale, adéu, que vagi bé.
0: És així.
1: Així soc.
0: Així, bueno, tal qual. Bueno, tornem al debat, si
1: us plau. Ok. Ok,
0: una altra situació, a veure,
1: situació, pensa. Ara me la presentes tu.
0: A veure, jo, una situació...
1: Em molesta que m'agafis els apunts. No, que... Vale, em molesta que sempre em demanis dels deures.
0: Això es diu a la cara.
1: Vale, quan un dia jo la babalà vaig i et dic... Em molesta que m'agafis els apunts, un dia que tu em demanis... Ai, em pots passar els apunts? Ai, noia, és que me'ls demanes sempre.
0: Jo crec que és just quan te'ls torni.
1: Ah?
0: A veure, si t'agafa els apunts per mirar-los, jo et dono els meus apunts.
1: Em dones els teus apunts, que és el guió, avui?
0: Tu et mires els apunts, no sé què, i després quan me'ls tornis, escolta una cosa, que no... O sigui, no me'ls agafis tant, perquè molesta. I després, el pròxim cop que et digui, em dones els apunts, i fas... No! Tal qual. I aleshores no torna a demanar els apunts. Ara, no torna a parlar, potser directament. Però val la pena, saps? Val la pena. O sigui, si portes molt de temps... Una situació, Si portes molt de temps arrossegant ràbia contra algú...
1: A què et refereixes, Lia?
0: No, ara mateix no estic pensant en ningú, No, no, us juro. Us juro que no estic pensant en ningú. Bueno, potser sí, però no en qui tu penses. Aleshores, és com... Si portes arrossant la ràbia cap a una persona durant molt de temps, si ho creus que li has de la cara, o millor li escrius un missatge.
1: La ràbia en quin sentit? No em pares de tocar els collons. No em pares de molestar. Anava a dir de tocar els molestos, no? Perquè els molestos és un múscul... Ai, un múscul.
0: Conrad, deixa que ho estàs ben pitjor.
1: Ja, oi? Bueno, quina era la pregunta, perdona?
0: Que si estàs acumulant molta ràbia cap a algú.
1: Que,
0: no, molta ràbia en el sentit que t'enfades molt amb una persona, però és com microenfados de...
1: Jo un dia la babalà no els hi diria.
0: Li explotaràs o millor li escrius per WhatsApp.
1: Jo un dia no et vindré, diria... No, és que, mira, o sigui, em tens...
0: Sí,
1: fins...
0: però no, o sigui, o sigui, en el moment en què arribis a explotar, què preferis?
1: Sí, li dic a la cara.
0: Què preferis, explotar la cara o per WhatsApp?
1: Li dic a la cara i ho has conegut, tu, això. Crec.
0: Jo?
1: Sí, no?
0: Cap a mi?
1: No?
0: Cap a mi? No, sí. Tu m'ho vas fer per missatge.
1: Ah, sí?
0: Sí, quan? Fa 2 anys.
1: Mira, fa 2 anys, mare meva.
0: Fa 2 anys el Conrad es va parar amb mi i em va explotar amb mi per missatge.
1: Mentida.
0: I jo li vaig anar en
1: mentida.
0: Persona.
1: Mentida.
0: Sí.
1: Mentidera!
0: No em dic mentint.
1: Em vas dir, vale. Em vas dir...
0: No. Et vaig dir...
1: Em vas dir, els amics venen i se'n van.
0: Ja, però...
1: I les portes que s'obren... I que se'n van.
0: Ja, però això va ser després.
1: I tu has de marxar.
0: Això va ser després, no?
1: Perquè la porta ja està oberta per tu.
0: No va ser això. No va ser
1: així. Sí, que ho vas dir.
0: No vaig ser tan poeta. Però... no sé si t'ho vaig abans o després, això.
1: No sé, jo crec que va ser quan jo et demanava de... Per què t'has enfadat? Que això també és una cosa
0: no,
1: que...
0: No, això va ser tercer.
1: Ah, sí, a tercer. Uf, és que nosaltres ens enfadem cada any o cada dia. És com...
0: Cada any. Cada dia. cada 2 mesos, vale? Posem... No, perquè algun rato es va enfadar amb mi. Raó, 0. Un dia em va dir... Hosti, que enfadat amb tu. I aleshores... No, em va dir que era tonta... Ets tonta, jo. Ok. El dia se'm vaig enfadar molt.
1: ¿Por qué? ¿Por rubia o qué?
0: Sí, exacte. Vull dir, no tenia cap mena de sentit, però jo què sé. I jo li vaig dir, escolta, això m'ho dius a la cara, no sé què. I es va enfadar. El contrat es va enfadar amb mi. I llavors vam anar
1: jo el que me'n recordo és una vegada que tu et vas enfadar perquè jo anava amb un grup que hi havia una més popo.
0: No em vaig enfadar jo. es va enfadar una altra persona. No, jo no em vaig enfadar, es va enfadar una altra persona al grup.
1: Només, no... només hi era una altra persona al grup, crec, en aquell moment.
0: Sí, no direm noms.
1: Bueno,
0: No, vam arribar a ser 6, eh?
1: Ui, mare meva, quan érem 6, allà sobrava la meitat.
0: Sobraven 3.
1: Sobrava la meitat. Sobrava tothom menys jo.
0: Realment... Corre, no mateixis.
1: Ja. Yeah.
0: Vale.
1: Sobrava tothom menys jo.
0: Sobraven 4 persones. No, sobraven 3, sobraven 3. No sobrava ningú, mai sobra ningú. El que passa és que, o sigui, no trobes el teu grup adequat, aleshores no, o sigui, formes part del grup, però a la vegada no formes part del grup. Després no culpis a la gent del grup si no és el teu grup adequat.
1: Ja, però
0: no
1: passa, podem fer un comunicat a la població.
0: Puc fer l'obertura del comunicat?
1: Fem, no sé si ens estem referint al mateix comunicat, però fes l'obertura del comunicat.
0: Perdó, ens estem referint a... a quina població estem fent? Vale. S'ha d'escoltar, però és igual.
1: Ah, sí? Bueno.
0: Estimats acoplats del món, sobretot joves, ens agradaria que escoltéssiu aquest missatge des de Joves en Antena. Obro parèntesi.
1: Vale, obro parèntesi. No, jo escric el parèntesi. Heu d'entendre que hi hagi una gent sense molts amics no vol dir que siguin uns friquis que pots anar-hi amb aquesta gent sempre que et don la gana. Sisplau, no veniu amb nosaltres. Tanco parèntesi.
0: Buah, m'acabes de recordar una cosa. Vale, ens estem anant molt de debat, però
1: sí, el
0: típic de que alguns adults, em refereixo a docents de l'institut, es pensen que nosaltres, per ser diferents,
1: vull que segueixis,
0: hem de
1: no vull
0: ser
1: que
0: iguals que els altres.
1: No acabis la frase, no acabis.
0: Perquè
1: no
0: siguin,
1: acabis,
0: o sigui...
1: no acabis.
0: S'agobiava.
1: No, mare
0: és
1: meva.
0: És que agobia molt,
1: cada
0: això.
1: Cada dia, cada dia.
0: És que ens barallàvem al grup i és com... No, ja, però...
1: Era,
0: saps
1: mira,
0: que és com diferent i vosaltres també sou diferents. Entre nosaltres també som diferents.
1: Eren,
0: vull dir que se'n vaig a una altra.
1: Era, o sigui... Jo el que notava
0: era gossos de teràpia,
1: la Nairobi dient xiquipum, xiquipum, xiquipum, xiquipum. És que ja ni sé dir-ho.
0: Érem gossos de teràpia, érem gossos de teràpia. Meva. Sí o no? Sí o no?
1: Era... No sé ni què dir-te. Allò era catastròfic. Bueno.
0: En conclusió, digues les coses a la cara si et ve de gust. Després...
1: Si una persona et ve a dir digue-m'ho ara a la cara, tu li dius.
0: Sí, exacte. Si t'està provocant... Si està provocant, ho dius. I, si us plau, professors, si som diferents, o sigui, si els dos són diferents, però som diferents també entre nosaltres, no ens intentis ajuntar, perquè si no ens portem bé, no ens intentis fer portar-nos bé tu. Vale, si us plau, passem a teatre.
1: Passem a teatre.

0: Doncs avui parlarem d'una obra de teatre que s'està fent, bueno, des d'ahir a la nit al Teatre Coliseu de Barcelona.
1: Es diu... No sé si el títol és en català o en castellà.
0: Crec que és en català, Escenes.
1: No, perquè està mal. Escenes de la vida conyugal, així posa.
0: Sí, llavors sí.
1: I és una comèdia dramàtica sobre una parella i la seva relació.
0: Bueno, els protagonistes són... el Joan i la Mariona. Bueno, llavors suposo que és el Juan.
1: Juan, sí.
0: El Juan Patan. Perdó. El Juan i la Mariona, interpretats per Ricardo Darín i Andrea Pietra.
1: Ells expliquen diferents moments del seu matrimoni, des de quan estan junts fins i tot, i fins i tot després de separar-se.
0: L'obra ens mostra diferents escenes quotidianes, discussions, moments divertits, situacions incòmodes i també parts més emotives.
1: Bàsicament parla del que passa en una relació real, no? L'amor, els conflictes i tot el que hi ha entremig.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Està basada en una obra del director suec. A veure si dic bé aquest nom. Sempre pateixo, jo amb els noms que no són ni catalans, ni castellans, ni anglesos.
1: Ja, bueno, i a veure realment... si ens escoltessin. Ok.
0: Vale. Ingmar Bergman. Podria ser, no?
1: Està bastant bé.
0: Un clàssic del teatre i el cinema.
1: Està dirigida per Norma Aleandro, que ha fet una adaptació molt actual i propera.
0: És una obra que fa pensar perquè qualsevol persona s'hi pugui sentir identificada.
1: Per això ha tingut tant d'èxit, perquè parla de coses molt humanes i molt reals.
0: Sí, la veritat és que sí. Vale, això, com ja us he dit, sí, és en castellà. Ho concretem, és en castellà. Bueno, es va fer ahir, s'ha fet avui, es fa demà passat i diumenge. Vale? Tots els dies... Bueno, demà i dissabte es fa a les 9 i diumenge a les 8, perquè puguem despertar-nos el dilluns bé. No, suposem que és per això. Encara hi ha entrades, no cal que us preocupeu per això. O sigui, per exemple, si miro el de demà, ara us ho concreto, però està molt... O sigui, a platea sí que... Si sou multimilionaris i voleu anar a la platea, és un pèl complicat. Però els
1: si
0: palcos...
1: Si ets un multimilionari i vols anar a la platea, pots.
0: Sí. Els palcos del primer pis encara tenen alguns bastants llocs i el segon pis també. Bueno, i seguim amb... Ui!
1: Amb música, que és superesperada secció que no hem fet mai, eh?
0: Sí, feia
1: seguim
0: molt
1: amb
0: de
1: música,
0: temps, eh?
1: Per fi!

0: Bueno, doncs, avui, després de molt de temps, parlem de música en si.
1: Sí.
0: I avui, bueno, la Lia començarà amb música.

0: Demà surt l'esperat àlbum de l'Olivia Rodrigo, You Sempre Decided For Aquel Son Love, i doncs això que esteu escoltant és The Cure, i és un dels seus singles principals.
1: Que quan va sortir? Fa setmanes, no, ja?
0: Sí.
1: Sí, vale, no és una cosa massa, per dir-ho així, innovadora.
0: Volia parlar-ne, però de tantes entrevistes que vam anar arrossegant, vaig ara posar-me a parlar d'aquest
1: això. Jo també hi ha coses aquí que...
0: Aleshores.
1: Que ja veureu que anirem dint. Bueno, doncs, això, no, tal, no sé quantos.
0: Va sortir el 25 de maig.
1: Sí. Bueno, escoltem una mica la cançó.

0: Bueno, doncs ara canviem de tema. Anem ara cap a Àsia. Ui, que raro, el Conrad parlant de K-pop. Sí! Bueno, doncs, el grup Baby Monster, ¿vale? Sí, aquell grup de l'empresa de Blackpink, Age Entertainment. Doncs va treure un àlbum anomenat Chum, crec que es pronuncia així, amb la cançó principal, que és Chum, ¿vale? O sigui, bastant senzillet. Hi han quatre cançons, que és Moon, aquesta cançó que es diu Chum, però, o sigui, ja com... La cançó realment es diu amb un caràcter d'aquests coreans, ¿vale? O sigui... Això, la tercera cançó es diu I Like It, i la quarta, Lockin, i va sortir el 4 de maig d'aquest any. Però, com hem dit amb la Lia, que anàvem arrossegant entrevistes, i entre una cosa i una altra no ens donava la vida. I sempre volíem prioritzar les entrevistes que coses que, bueno, estaven un pèl més lluny, no?
1: Sí.
0: I, bueno, fa res, em refereixo al 8 de juny, que això va ser el divendres passat, si no m'equivoco, mentida, ha sigut aquest dilluns. Fake news. Acabo de fer una fake news, jo, que sí. Guai.
1: Clickbait.
0: Que es diu això... No, clickbait, no, fake news. Que es diu Sugar Honey Ice Tea. Que és un single, vale? I fa així.

0: Bueno, doncs, com heu escoltat, només al principi ja comença la cançó fent un... O sigui, fent una xuclada, és que no sé com seria el verb. Xuclant, doncs, fent una xuclada. Bueno, li direm xuclada. O sigui, estava xuclant a l'Ice-T i a mi em va donar tanta fomo, vale, enveja per la gent més gran, que em vaig haver de fer un Ice-T. Vale, em vaig posar...
1: Puc fer un parèntesi?
0: Sí.
1: Expliquem el significat de FOMO, perquè
0: FOMO,
1: potser enveja. Diem molt.
0: O sigui, és
1: no,
0: com...
1: FOMO és, ve d'anglès, Fear of Missing Out, que és com que tens, o sigui, com que no et vols perdre res. O sigui, i és això, i aleshores el FOMO ja s'utilitza per tot. Vull dir, el contrari
0: sí, o sigui,
1: de FOMO,
0: és
1: veure's
0: enveja.
1: Un iced tea.
0: O sigui, té, jo ara FOMO el faig servir com enveja.
1: Sí, també es pot fer servir com això.
0: O sigui, la traducció ràpida
1: però, per
0: dir-la
1: si
0: així.
1: Si jo veig el meu grup d'amics que està fent un plan i jo no he pogut anar, estava convidat i no he pogut anar, doncs em fa FOMO, perquè jo vull estar allà, però no puc.
0: Et fa FOMO, això. Però no enveja.
1: Exacte.
0: O sigui, és no fa FOMO més. És més específic.
1: FOMO és com més d'haver d'estar... O sigui, voler estar en aquest lloc. Tanco parèntesi. Pots continuar.
0: Sí. Bueno, i me'n vaig fer... Em vaig fer un iced tea d'un litre, vale, amb sobrets, llet i gel. O sigui, i jo, happy life...
1: La llet a què ve?
0: La llet, perquè així estava més fresquet.
1: O sigui, és que es pot ser amb aigua, eh?
0: El què?
1: A l'iced tea?
0: Ja, però necessites... O sigui, és que jo vaig fer amb sobres de, tipus, la infusió... I
1: sí,
0: necessites
1: aigua.
0: Aigua calenta.
1: Bueno,
0: amb l'aigua freda no
1: has d'estar. Ho fas amb aigua calenta...
0: Sí.
1: Que es faci i després...
0: I poses el gel. Sí,
1: sí,
0: és el que vaig fer, però a més vaig posar llet i va quedar molt bo. Us ho recomano molt. Si no, li pregunteu a una intel·ligència artificial o busqueu per internet, que hi ha receptes per donar i per vendre.
1: Sí.
0: Bueno, i seguim.

0: Doncs que m'ho escolta, Taylor Swift torna al country. Ja, oh, country. Bueno, i amb l'arribada de la pel·lícula de Pixar Toy Story 5, també esperada, Taylor Swift ha aparegut en la banda sonora amb aquesta cançó anomenada I Knew It, I Knew You, que jo crec que és com molt xula perquè, o sigui, a mi la música que m'agrada més d'ella és com... perquè ja no l'escolto tant, és com, no tant la música pop que fa ara, que és com més comercial, sinó, o sigui, també, però sinó la música country que feia abans, i crec que com que torni, a més amb els coros que té aquesta cançó, no sé, m'ha agradat molt. A tu, Conrad, què et sembla?
1: A veure, a mi al principi realment em sembla, o sigui, és que és clar, jo mai he vist Toy Story, vale? Mai l'he vist, sí, o sigui, la gent
0: dia
1: em pot funar, em pot fer el que vulguin.
0: Per què no has vist Toy Story?
1: No ho sé.
0: Te la posaré algun dia.
1: Jo quan era petit feia servir la caixa, que era un disc dur, vale? I llavors doncs, allà teníem pel·lícules descarregades, Disney, vale? Però Disney de princeses Disney.
0: Vale. Vale?
1: Llavors doncs, ens barallàvem per una secció de 100 pel·lícules, vale? Crec que són 100. Llavors doncs, eren pel·lícules de Disney, Pixar, però Toy Story no hi entrava. I jo, Nemo...
0: Sí, buscant
1: Nemo. Sí, o sigui, jo havia vist la primera i em vaig enterar com 5 anys després de que sortís la segona que existia.
0: Buscant la Dori.
1: Bueno, o sigui, jo això mai l'he vist i llavors no sé quina...
0: Bueno, hi ha quines... un... És que té molta... quines vibes d'anar. Hi ha sí, moltes vibes, o sigui, però hi ha un cowboy, el Woody. A les vegades com...
1: Country, sí, això cowboy, ho sé. O sigui, sé que hi ha un astronauta...
0: No, hi ha tres cowboys, dos i un cavall.
1: La noia, el noi...
0: La Jessie, el Woody i el perdigón. M'agrada aquesta pel·li, ho sé.
1: Bueno, escoltem ara... cançons del Mundial
0: que Josep, es fa... Fragments.
1: Sí, fragments perquè no hi ha vida per tot. Bueno, comencem amb aquesta
0: que és de Shakira i Burna Boy, que es diu Day Day.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We

Bueno, doncs aquesta cançó és de Shakira i ara anem a escoltar la de Lisa, Anita, Rema, que es diu Goals. Goals. Guess I'm

és difícil de pronunciar, però es diu Sir Sir. No sé, no pronunciar els noms.

0: Aquesta cançó realment a mi em recorda molt a la del 2020, creiem que és la de Tucu Tucu Taca... Ui, espera. Tucu Tucu Taca Tucu Tutata. Que ja em diràs tu si no pots fer un títol més curt. Bueno,
1: segui... No crec que siguis el títol, això.
0: Ja, ja, bueno. Tucu Tucu, tucu crec que és d'allò. Bueno. Bueno, ara seguim amb la cançó de Jessie Reyes i Eliana, correcte? Que es diu Illuminate.

I ara seguirem amb Jerry... Ui, Jelly Roll i Karin Leon. Lion Leon. Oh, magical!

0: Bueno, hem triat algunes de les que hem trobat, però sí, n'hi ha moltes més, vale? O sigui, hi ha cançons per donar i per vendre. Per qui ho vulgui saber, aquest dissabte, a la 1:30 de la matinada, es farà tota la presentació, que suposo que per YouTube ho podreu trobar.
1: Sí.
0: I ja vosaltres, si ho voleu, fer-ho. Bueno, i fins aquí el programa d'avui de Joves en Antena.
1: Gràcies per ser a l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres.
0: Volem donar gràcies al nostre tècnic de so d'avui, el David, que fa possible que tot soni bé i el programa arribi a les vostres orelles amb la millor qualitat.
1: I gràcies també, doncs, a tu, Conrad, perquè no t'hem convidat avui, però moltes gràcies per estar aquí amb mi compartint aquests...
0: Moltes gràcies a tu, Lia, per suportar-me i de res per deixar-te suportar. No, què?
1: És igual.
0: És igual. Volia fer alguna cosa dient que de res... És igual, ho deixarem per una altra part. Ens podeu trobar a les xarxes com a Joves en Antena, tot junt en minúscules, ens podeu seguir, és possible, sí.
1: Sí.
0: I a l'Spotify també.
1: Hi ha un botó que
0: també,
1: que també està,
0: que hi ha
1: està
0: gent
1: disponible.
0: Que a vegades... Uf!
1: Sí.
0: I al YouTube, ara també pengem els programes,
1: sí,
0: al YouTube.
1: I si teniu idees, propostes o temes que us agradaria sentir al programa, doncs ho feu saber.
0: La setmana que ve tornem amb més cultura, més música i més continguts. Bona nit, cuideu-vos i fins a la setmana que ve. Adéu.

0: arran d'aquest incendi, Protecció Civil també ha enviat un missatge és alert per ordenar el confinament a casa dels veïns de la partida de la Devesa. A més, els bombers treballen en un altre incendi a Ponts, a la Noguera, amb 17 dotacions, 5 de les quals aèries, i ja han estabilitzat encara un altre foc forestal més prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. Donem també un cop d'ull al trànsit. Hi ha dos carrils tallats a hores d'ara a la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona i retencions als diversos punts d'accés a la capital catalana, especialment a la C32 a Alella, a la C17 a Lliçà de Vall i a la C33 a la Llagosta. També hi ha circulació intensa a la P7 en direcció Tarragona als trams de Llinars del Vallès i Castellbisbal. Marxem ara fins a Sant Cugat, on avui s'ha posat el punt final al Sant Cublac, que en aquesta 12a edició ha donat peu a artistes emergents i ha pogut atreure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Sergio Morales.
1: La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes, amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de Salsa Social, organitzada per Pinya con Salsa. Ricky Andersounds, director del Sant Cublac.
2: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
1: La Salsa ha arribat per quedar-se, però de cara a la propera edició tornaran a recuperar els estils que van inspirar el naixement del certamen: blues, funk i soul.
0: I en els esports, ara mateix en joc en handbol la final de la Champions entre el Barça i el Füchse de Berlín. Ja a la segona meitat els blaugranes guanyen per 5 gols, 25 a 19. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: que aneu acumulant. Us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
6: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
5: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
6: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
5: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu al cotxe, passejant el gos, estudiant o fent veure que estudieu. Benvinguts una setmana més a Fora Clitxés.
1: Hi ha coses que formen part de la nostra vida sense que ens n'adonem.
0: Coses que ens emocionen.
1: Que ens fan recordar persones.
0: Que ens transporten a moments concrets.
1: I que de vegades també generen discussions infinites.
0: Perquè tothom té gustos.
1: Tothom té preferències.
0: I tothom defensa les seves amb una passió sorprenent.
1: Avui ens endinsem en un univers immens, una altra vegada.
0: Ple d'històries, identitats i revolucions culturals.
1: Però encara no direm de què va.
0: Perquè abans, com sempre, jo sóc l'Arlet.
1: I jo la Neus.
0: Les últimes setmanes hem recorregut alguns dels gèneres musicals, alguns o bastants, molts, més influents de la història.
1: Però el mapa musical del món és molt més gran del que sembla.
0: Darrere de cada estil hi ha una cultura,
1: una comunitat,
0: una reivindicació
1: i una manera diferent d'entendre la música.
0: Per això avui tanquem aquesta trilogia musical.
1: Perquè el tema d'avui és...
0: els gèneres musicals, part 3.
1: Parlarem de heavy metal, reggae, punk, cúmbia, country...
0: Molt bé, aquest anglès.
1: Gospel i R&B.
0: Descobrirem d'on venen,
1: per què van aparèixer,
0: què els fa únics, no?
1: I també les seves contradiccions.
0: Perquè tots els gèneres tenen llums.
1: Però també tenen ombres.
0: Efectivament. I pregunta com cada setmana per vosaltres, oients. Creieu que la música ens uneix més del que ens separa o els gustos musicals encara creen masses etiquetes?
2: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
1: Si pensàveu que els gèneres musicals només servien per omplir llistes de Spotify...
0: Prepareu-vos perquè alguns han canviat governs, han generat protestes i fins i tot han estat prohibits.
1: Mare meva.
0: Cuidado, eh? Començo jo. El reggae va ser una eina de residència social. Resistència. Residència no. Mare meva, comencem a la
1: mitja. Reggae,
0: El reggae, perdó. Perdó. El reggae va néixer a Jamaica, vale, durant els anys 60, i ràpidament es va convertir en un món molt més que la música, vale? Molt més que música, diguéssim. Les seves lletres parlaven de desigualtat, llibertat i esperança per les comunitats més desfavorides, que això em va semblar molt interessant. Artistes com Bob Marley van utilitzar aquest gènere per transmetre missatges de pau i unitat. Encara avui, per exemple, hi ha moltes de les seves cançons que continuen sent himnes de reivindicació arreu del món.
1: Mm-hmm. Molt interessant. Segueixo?
0: Sí,
1: va. La cúmbia és un dels millors exemples de missatge cultural. Vale. La cúmbia va néixer a Colòmbia de la barreja entre diferents cultures africanes, indígenes i europees. Amb el temps es van expandint per tota Llatinoamèrica i va adoptar formes diferents de moltes formes diferents segons cada país. Actualment existeixen desenes de variants de cúmbia, com de tots els altres estils musicals, i és una demostració perfecta de com la música pot unir diverses cultures.
0: Vale. El heavy metal va ser acusat d'incitar a la violència. Mm-hmm. Vale. Durant els anys 80, diversos grups de heavy metal van ser acusats de transmetre missatges perillosos. Que a veure, t'he de dir que, pel títol de heavy metal, les vibes podrien ser perfectament...
1: No etiquetem per
0: gènere. No etiquetarem, no, però vull dir que no em sorprèn. No em sorprèn, vale, que aquest gènere... fos acusat per incitar això. Algunes associacions afirmaven que la seva música fomentava conductes agressius i satàdiques, o sigui, coses satàdiques i satàniques, culleres, tu, no sé ni parlar, satàniques i agressives. Amb els anys, això sí, aquestes acusacions, ho he dit bé? No sé com ho estic, és igual, van ser desmentides per nombrosos estudis. Tot i això, continua sent un dels gèneres més envoltats de prejudicis. No és un gènere que fomentem gaire nosaltres. De fet, no fomentem gens. Però bueno.
1: Gens, però no passa res.
0: És un gènere.
1: I tant.
0: No seria... Si no hi hagués aquest gènere, moltes coses ens faltarien per conèixer.
1: Sí. I segurament molts dels estils musicals que coneixem no existirien.
0: Efectivament.
1: Un altre tema. El country és una de les indústries musicals més potents del món.
0: Uh-huh.
1: Tot i estar fortament associat als Estats Units, el country és un... Ja m'he cansat de dir country.
0: Country?
1: El country és un fenomen global. Cada any 9 milions d'euros i milions omplen estadis absolutament a tot arreu. És que m'encanta els vídeos aquests, em fan una gràcia, de 80.000 persones en una sala en plan ballant. De l'oeste, allà tots ballen igual.
0: No.
1: Les seves cançons acostumen a explicar històries quotidianes sobre la família, l'amor o la superació personal. I això ha ajudat a connectar amb molts públics durant moltes dècades.
0: I a més tenen com... Jo penso en country i em ve un estil d'estilisme totalment diferent als gèneres. Tu escoltes pop i potser no et venen un estil concret d'estilisme. A mi, jo escolto country i és com... Uau, m'imagino les botes vaqueres, les d'aquestes de cuero, no? Els texans, les camisetes de quadro, els gorritos aquests. I és tipus Footloose, quan van al granero allà a ballar, Footloose, és country total, country total. Vale. Què més? Jo porto que el gospel, que de fet és un gènere que a mi m'encanta, va influir gran part de la música moderna, ¿vale? El gospel va sorgir de les esglésies afroamericanes, que després parlarem dels orígens de cada gènere, dels Estats Units. ¿Vale? La seva força emocional i les seves harmonies vocals van marcar la història de la música. I us puc dir que jo vaig tenir la gran sort d'anar a Harlem, quan vaig anar als Estats Units, a veure... vaig entrar en una d'aquestes esglésies afroamericanes i va ser increïble. O sigui, és que increïble, la gent passant pel mig, cantant...
1: Pel·lícula.
0: I a més, tot movent-se... Era com una celebració, i dic, això ho fan cada setmana? Quina manera més bona de celebrar la vida? Cantar tots junts i fer una comunitat. No sé, em va encantar, vaig flipar. Vaig dir, jo viuria aquí dintre. Jo formaria part d'aquesta comunitat. Doncs això, sense aquest gènere, probablement no existirien estils com el soul, el rhythm and blues, tal com els coneixem avui. Molts artistes actuals continuen inspirant-se en les seves arrels, que crec que això és molt important i molt positiu.
1: Molt bé.
0: Pam!
1: I acabo jo, no?
0: Em sembla fantàstic.
1: Vale. L'R&B actualment domina les plataformes digitals. Aquest... gènere, jolín, com em costa avui. Aquest gènere musical va néixer a mitjans del segle XX, o sigui, és molt recent, però continua sent una de les influències més importants amb la música actual. El gènere ha sabut evolucionar combinant-se amb el pop, hip-hop i electrònica, i molts dels artistes més escoltats del món utilitzen elements propis del R&B. Aquesta capacitat d'adaptació l'ha mantingut vigent fins a dia d'avui.
0: És que el Freedom and Blues, el R&B, és que és un altre estil que és molt guai. Em porta molt als anys 90, 60... Abans.
1: I això només és el principi.
0: Exacte, perquè darrere de cada gènere, com cada setmana que hem estat parlant del mateix, hi ha molt més que música.
1: I ara obrim el meló.
0: Obrim el meló!
2: Obrim el meló.

0: ui aquest meló que és gegant.
1: Avui tanquem definitivament el nostre viatge pels gèneres musicals.
0: I ho fem visitant alguns dels estils més influents, polèmics i fascinants del planeta.
1: Mm-hmm. Comencem...
0: Per ser els últims no vol dir menys importants.
1: Ah, no, no, no pas.
0: Exacte.
1: Heavy metal.
0: Heavy metal. Comencem pel que menys escoltem. En aquest cas és heavy metal.
1: L'origen.
0: Espera't, perdó que et talli. He de dir que de tots els gèneres, òbviament, hi ha moltes vessants. O sigui, de heavy metal, hi ha molts tipus de heavy metal. Igual que el punk, que ja direm més endavant, hi ha pop-punk, hi ha punk rock... No sé, tot sempre, com que és molt modern ara tot, doncs hi ha mil...
1: I que al final les bases són les bases i després tot es pot barrejar.
0: Efectivament, 100%. Ja està, podem proseguir. Vale. Origen de heavy metal. Vale. Som-hi, doncs.
1: Neix al Regne Unit a finals dels anys 60. Mm-hmm. Vale. Evoluciona a partir del rock dur i del blues rock.
0: Veus? Vale. O sigui, no sabia que el blues podia ser rock.
1: Doncs mira, ja ho saps.
0: Ostres, és que peta el cap, eh? Vale, proseguim.
1: Bandes com, per exemple, Arlet, digueu tu això.
0: Black Sabbath.
1: Molt bé.
0: Sabbath.
1: Defineixen les bases del heavy metal. Sí, són les bases.
0: Vale, estupendo. Podríem dir que la part bona, no, de heavy metal per mi seria la gran complexitat musical, perquè...
1: els solos trobo... de guitarra.
0: Sí, ho trobo molt complexa. I a més que s'hi recreen. O sigui, tu escoltes una cançó heavy metal, com la que posarem a continuació, és una cançó que es recrea. Pot estar... Com, és que literal que està un minut exactament amb la mateixa base, és exactament el mateix, però tu estàs allà i ho vius i aquell solo de guitarra o aquell principi que és llarg de collons, tu el vius a mort, m'explico? Llavors és positiu aquesta complexitat musical, penso. Mm-hmm. Què més?
1: Tenen una comunitat de les més fidels, diria jo.
0: Sí, de les més fidels, perquè al final tota la gent que va, tu les veus i dius, aquesta persona té pinta de només escoltar heavy metal.
1: I és que m'atira tant, eh?
0: No, perdó, jolín, però és que
1: veritat,
0: es nota.
1: Sí.
0: Tu vas a veure Ariana Grande, no et trobaràs potser a un heavy metal que va escoltar heavy metal, potser sí, però vull dir, normalment ens decantem per un estil musical. Jo, per exemple, sí, electrònic sí. I heavy metal mai m'hi veuràs. Bueno, espero, a no ser que canvi. Vale, part bona també, que és un espai per expressar emocions extremes, que això també trobo que és positiu. O sigui, o per exemple, penso que és un gènere que ha influït desenes de gèneres posteriors.
1: Com tots.
0: Com tots, però vull dir que sí. Això és una cosa bona. Vale, part fosca. Ui, ho hem fet alhora, Neus. Quina connexió.
1: Ha estat injustament associat a la violència.
0: 100%, que és el que dèiem abans, uh-huh. Al nostre radar. Meravellós.
1: I en alguns sectors el consideren inaccessible.
0: Uh-huh.
1: Vale? És cert que l'atletisme entra alguns seguidors.
0: Per exemple...
1: Ho he dit fatal, aquesta frase,
0: sí,
1: no l'he entès ni jo.
0: Cert elitisme entre alguns seguidors, que hi ha certs elitismes entre alguns seguidors que segueixen aquest gènere musical. No passa res. Proseguim. El que jo volia dir és que alguns sectors el consideren inaccessible. Per exemple, tu, per exemple, en una boda no posaries heavy metal. O sí, però el que estaria com a normatiu, que no ens agrada tampoc lo normatiu, vale? Però el que seria comú no és normal. O sigui, no és una cosa normal.
1: Perquè les bodes ens les imaginem amb música clàssica.
0: Exacte.
1: Però...
0: Podria ser perfectament, eh?
1: Avui en dia...
0: Sí, però vull dir, no és una cosa normalitzada, diguéssim. Què és normal, no?
1: La pregunta del segle. Mira, hi va sortir un vídeo d'uns que es casen amb temàtica Pokémon.
0: Pokémon. Bueno, molt bo, molt bo.
1: Gens.
0: Ostres, que brutal.
1: Però...
0: Si ens casem algun dia, posem la banda sonora de Heidi, o Verano Azul.
1: Sí, home. Estem bojos.
0: Okay. O Marcos. No, que està plorant, pobre, tota l'estona. Vale. La cançó que hem escollit per aquest apartat es diu Smoke on the Water i és de Deep Purple.
1: Molt bo.
0: I per què l'hem escollit? Doncs perquè creiem que simbolitza l'energia, la força i l'impacte que van convertir el hard rock i el heavy metal en una autèntica revolució musical. I és una cançó que és la que, com us deia abans, no? Té una intro molt llargota. Però bueno, anem a escoltar-la.

0: Ara ho parlàvem amb el tècnic. Aquesta cançó...
1: Que no té nom, què passa?
0: Sí, el David, el fabulós David. Aviam, nosaltres el heavy metal no l'escoltem gens. Llavors m'ha dit, aquesta cançó no és tan heavy metal com us penseu. Hi ha moltes altres heavy metals molt més potents.
1: Ens però bueno, és hard rock.
0: Que és més hard rock que heavy metal. No passa res. Tot el que és metal, rock, jo ho barrejo.
1: Unifiques.
0: És que jo ja arribo a un punt, hi ha alguns que m'encanten, llavors els he deduir, però hi ha uns certs punts que jo dic, vale, no sé què és. Hi ha tantes barreges que, perdoneu-nos, som humanes, podem cometre errors. No, però jo crec que heavy metal un punt sí que té, vale? Perquè és heavy metal.
1: Sí, ens he dit que un punt sí, però ja està.
0: Un puntet només.
1: Vinga, següent tema.
0: Següent.
1: Reggae. On neix Arlet?
0: Neix a Jamaica, durant els anys 60, fortament vinculat al moviment Rastafari.
1: Mira, el Regne Unit, heavy metal, el reggae, a Jamaica el reggae.
0: Vale, i barreja ritmes africans, ska, i rocksteady. M'agrada molt lo de ska. Vale? Això és l'origen, així tirat, pum.
1: Jo crec que no es diu ska per la mirada que ens ha fet el David, eh?
0: Es diu ska, sí, jo ho he escoltat, més d'una vegada. El David ens està ficant cany, no és broma, és molt bona gent. L'estimem molt. Vale, la part bona del reggae. Podríem dir que són bastant missatges de unitat, no? De pau, de... Sí, no sé, tots junts, no? És com l'amor, tot això. Sí, és com bastant... Entrar en una llaguna, es diu, no, com es diu, jolín, laguna, com es diu ara? David Salvació, si us plau.
1: Jardí, ha dit. Diu entrar en un jardí.
0: Vale, vale, sí. És com entrar en un jardí,
1: com
0: no sabe,
1: ara
0: no,
1: mateix.
0: Mira, és com entrar en un laberint, vale, i no trobar la sortida. Uh-huh. Vale, doncs jo crec que el reggae és com endinsar-se en aquest laberinto. Ai, per favor, com està?
1: Ja està, vinga, va, seguim.
0: És que m'enredo jo sola m'enredo. Vale.
1: Més coses bones que té.
0: Pues que és un gran impacte cultural, jo penso. Home, té un gran... jo crec que en el seu moment va tenir un gran impacte.
1: Sí, Dani va ajudar a... Al final, la cultura jamaicana es va conèixer a través d'això.
0: Va fer que fos més internacionalitzada la cultura jamaicana.
1: International.
0: Però fosca,
1: també té
0: com
1: una part
0: tot,
1: fosca.
0: Té la seva part difícil, no? La part més obscura, que podríem dir que la comercialització excessiva d'alguns símbols. Per exemple, no el direm, vale?
1: Uh-huh.
0: Ens el podem imaginar? Sí, ens el podem imaginar.
1: O sigui, és el que em ve a mi al cap quan penso en reggae, saps?
0: 100%, 100%. Ja. I objectes que porten a aquests símbols. Uh-huh. Molt bé.
1: No entrarem en el jardí,
0: No entrarem en el jardí. I també l'altra part fosca, podríem dir, no, que és una, com una simplificació de missatges socials profuns.
1: Uh-huh.
0: I que li donen molt voltes. Jo crec que és com... A vegades too much, no sé, penso. Però és
1: hem
0: guai.
1: Tornat a tiquetar,
0: el reggae m'agrada molt. No! Perdoneu. Perdoneu. No,
1: cançó.
0: Sento, no ho puc evitar.
1: Posarem una cançó.
0: Cançó, per favor.
1: Si pensem en aquest estil musical,
0: ens
1: òbviament...
0: ve la persona.
1: Òbviament, ve Bob Marley al cap.
0: I com es diu aquesta cançó, Neus?
1: Ai, merda. Jamming.
0: Molt bé, no, jamming. Jamming?
1: Jamming.
0: Sí, sí,
1: okay.
0: Sí, jamming, 100%.
1: Simbolitza l'esperit de comunitat, positivitat i unitat que ha convertit el reggae en un missatge universal de pau.
0: Molt bé.

0: Seguim, seguim amb el punk. Aquí no sé si la liarem, perquè és un estil... És que jo tampoc... És que no escolto jo punk, tampoc.
1: Bueno, després del punk ja ve el que...
0: I el punk és pop-punk, punk rock, punk metal...
1: Com tot, és
0: punk
1: complicat
0: de
1: definir aquests gèneres. Punk.
0: Sí, no sé. Bueno. És punky, no? Seria com la
1: va néixer als anys 70, uh-huh, als Estats Units i al Regne Unit, uh-huh, amb la resposta a una societat que molts joves consideraven injusta.
0: O sigui, reivindicació, no?
1: Podria néixer avui en dia.
0: 100%.
1: També.
0: 100%. Vale, part bona del punk. Doncs que defensa la llibertat d'expressió, no? Uh-huh. I té una filosofia que és com fes-ho tot tu mateix, no? Tu mateix ho pots fer tot. I això, o sigui, és com... És que ara em ve l'expressió aquesta, yo me lo guiso, yo me lo como. Uh-huh. No sé si m'explico.
1: Sí, tant.
0: I què més podríem dir?
1: Que també dona... o sigui, com que era la resposta de la societat, dels joves que es consideraven... injusta, sí, dona veu a aquests col·lectius
0: 100% més marginats.
1: Més marginats, no? Exacte.
0: La part fosca, doncs, pues que o sigui, creen certa manera, sí, és una etiqueta d'imatge sovint vinculada a la confrontació, no? És el que genera, uh-huh, suposo. I
1: digues.
0: Alguns moviments radicals van apropiar-se de la seva estètica. I clar, el punk va deixar de ser punk. No, és broma. No. No. Què? Quina cançoneta?
1: Digue-ho.
0: És que em fa por. Ara és quan aquesta cançó no és punk. M'explico? Per favor. Sí que ho és,
1: vale,
0: diuen.
1: Ho confirmen.
0: És que, clar, jo ja... Els meus gèneres favorits... Bueno, aquí avui hi ha un parell. Però els meus gèneres favorits ja van passar i no, hi ha gèneres que no toco gaire. Vale. Should I stay or should I go? Efectivament. I és de The Clash. És molt bona, aquesta. És molt bona. I representa com el punk va aconseguir arribar al gran públic sense perdre la seva essència inconformista. Anem a escoltar un tros.

0: Venim amb un gènere que ens agrada molt i que escoltem sovint.
1: Quin canvi, eh?
0: Quin canvi. De cop i volta venim amb la...
2: Cúmbia.
0: Cúmbia! Per favor, no té color. Bueno, és que ens agrada
1: molt neix la cúmbia?
0: On neix la cúmbia?
1: A Colòmbia.
0: Colòmbia. Cúmbia. Pot tenir semblances. Serà per això? No. Proseguim. És una fusió, no?, d'influències indígenes, africanes i europees, no?, que té com una barreja així i té, o sigui, té moltes semblances amb el reggaeton. Té com un punt que dius, ai, podria ser reggaeton, però no ho és.
1: Cúmbia, salsa.
0: És cúmbia, salsa, sí. Tot el que és rotllo latino, doncs sí. La cúmbia és un gran gènere.
1: Per bona. Té una gran riquesa cultural.
0: Exacte. És accessible i popular.
1: Uh-huh. I uneix generacions.
0: Ens encanta la cúmbia.
1: Ens encanta.
0: Ens encanta. Vale, per fosca...
1: No n'hi ha.
0: No n'hi ha. No, sí, sí que n'hi ha. N'hi ha un parell. Bueno, que haguem preparat un parell. I és una que em fica molt trista, la veritat, perquè com pot ser que la cúmbia fos menyspreada durant anys per les classes altes, per favor?
1: Perquè les classes altes només volien música clàssica.
0: I perquè les classes altes, una altra etiqueta. No saben gaudir de la música, que es mou o què? Perquè volen estar secs i estirats? No, home, no, ballem una mica. Movem-nos, nonos.
1: Perquè van amb uns tratges que no els deixen moure.
0: Clar, i que passa molta calor, pobra gent. No, i què més podíem dir per
1: que,
0: fosca?
1: Que va haver-hi una excessiva comercialització en alguns països.
0: Efectivament. Va, la presentaràs tu, aquesta cançó.
1: És una cançó que simbolitza la capacitat de la cúmbia per explicar històries quotidianes, d'amor, desamor i superació, connectant amb milions de persones. I es diu Perdonarte para qué, de Emilia Mernes.
0: I Los Ángeles Azules.

0: I ara anem amb un altre tema totalment diferent, que és el country. Vale.
1: No en sé d'aquest gènere, però em fa molta gràcia.
0: Jo me'n recordo que de petita recordo que els meus pares anaven a ballar country i jo anava a acompanyar-los. No sé si era la meva mare o el meu pare, no me'n recordo. I sé que la cançó de No rompes más,
1: clàssic,
0: pobre corazón. I anaven amb, de fet, anaven amb el sombrerito i tot. Increïble. Era, és que de lo que me'n recordo és d'això, vale? I he vist Footloose i a mi m'agrada molt Footloose. Vale, neix al sud dels Estats Units.
1: I saps què he vist?
0: Què has vist?
1: Hannah Montana, la pel·lícula.
0: Ah, la de... Neix
1: al sud dels Estats Units.
0: Vale, ja ho he dit, això, eh?
1: Bueno, però perquè seguissis.
0: És que la veritat. Vale, i...
1: Tenen influències de la música folk europea.
0: Exacte. Ai, no hem parlat del folklore.
1: Amb el que m'agrada a mi.
0: Amb el que m'agrada a mi, l'inici, l'arrel de les terres... No. Bueno, no ho sabem. No, ja ho pensarem. De moment no, vale? No ens fem il·lusions. Vale, part bona. Crec que té una gran capacitat narrativa, el country, i crec que explica històries quotidianes, que també trobo que és positiu, igual que fa una connexió emocional amb el públic i t'incita a ballar i a fer tots els mateixos. O sigui, tu poses una cançó country i tots ballen al country. M'encanta dir
1: country. Però només hi ha un ball.
0: Ja, és que...
1: És que jo no me'l sé, però
0: moure les cametes i ficar-te les mans a la cintura.
1: Jo en balls, gent ballant country, cançons de reggaeton, que dic, home, potser...
0: No, però vull dir que és que... O sigui, tu podries anar pel carrer i si saps ballar country, tu fas un flash mob d'aquests i tothom balla el mateix. És que són els mateixos passos tota l'estona. És increïble. Per favor, country. Molt bon rotllo. Vale, per fosca, Neus.
1: Està associat sovint a estereotips culturals.
0: Ah, efectivament, que és el que estàvem dient.
1: Cowboys,
0: exacte,
1: a l'oeste.
0: 100%.
1: I és un debat constant entre tradició i modernitat.
0: Totalment.
1: El que estàvem dient, directament.
0: Totalment. I de fet, crec que...
1: Ballen reggaeton amb passos de,
0: sí,
1: de country.
0: Amb tema d'estilisme, que estan
1: i
0: associats...
1: I també el No rompes más mi pobre corazón.
0: I aquesta cançó a mi m'encanta, té com algo que em crida com molt l'atenció, que és, té uns greus aquest senyor Josh Turner. és una cançó que es diu Your Man, vale? I simbolitza la senzillesa, la proximitat i les històries personals que han fet del country un dels gèneres més estimats del món. I ara espereu, perquè a l'inici diu així.

0: Si aquest home cantés en català, o fos català... No, ai, és que ho estic fent molt malament. Si aquest home... David, m'ho pots dir, sisplau? Si aquest home fos català, seria Tomeu Penya. Ara sí. Ara sí. M'ho han hagut de xivar, em sap greu, nois. No estava connectant al principi. Vale, proper gènere és el... Gospel. Ens encanta el gospel. M'encanta. Sí. Origen.
1: Neix a les esglésies afroamericanes i està relat amb la fe i l'esperança.
0: Sí.
1: Òbviament, és com una música cristiana si neix a les esglésies.
0: Cristiana o qualsevol altra...
1: Bueno, sí, sí, no sé quin tipus de religió és, però sí. En plan...
0: Però és algú religiós, en general.
1: Fe, esperança...
0: Sí, tot és... I a més, com ho fan, eh? És com...
1: Bon rotllo.
0: Sí, i és com que diuen gràcies, Déu, ajuda'ns... tot el rato és com això, ¿vale? Però l'energia és com superbona. Jo trobo molt positiu.
1: Per bona.
0: Pues que tenen una potència vocal extraordinària. Oh, tu escoltes gospel i no diré el que anava a dir. Flipes. La boca ben oberta.
1: Mm-hmm. Tenen un missatge comunitari emocional.
0: 100%.
1: Dins de la fe i l'esperança, també. I és la base de molts gèneres moderns.
0: 100%.
1: És que tot, eh? Tots els gèneres, sí, al final... Sí. Com es diu, repercuteixen als gèneres actuals.
0: Sí, ha sigut la cançó que hem ficat abans de Should I Stay, Should I Go, que aquesta tenia com una part, unes vibes de gospel al final. Era aquesta? No me'n recordo.
1: No ho sé.
0: Però sí, està molt de base a molts gèneres moderns. Vale, part fosca.
1: Té menor visibilitat comercial.
0: Sí, i sovint queda eclipsat pels estils que va inspirar. O sigui, que en aquell
1: que
0: moment
1: ets.
0: Va inspirar. Sí, i el gospel és que és brutal, de veritat, repeteixo. Hi ha una cançó que a mi m'encanta perquè la canta la Cynthia Erivo. Vale? No es pronuncia així el nom, perdona, Cynthia. És una cançó que és d'una pel·lícula que, de fet, parla de les arrels afroamericanes i com vivien en aquell moment i la gent americana s'aprofitava d'ells treballant amb la terra i etc, etc. Es diu Stand Up i... simbolitza la força, l'esperança i la capacitat de la música per inspirar les persones a lluitar pels seus ideals. Posarem un trosset molt petit.
2: Oh, easy now.
3: I'm a big freak like that.

0: You have made it 100 miles to freedom. Would you like to pick a new name to mark your freedom?
1: Paratum.
2: Per favor, escolteu-la sencera perquè... Ai, pell de gallina, de veritat. M'emociona aquesta dona cantant. I algú espera en general. Vale, parlem de l'últim gènere que portem. Vale?
3: Avui.
2: Avui. O per sempre, no ho sabem. Sorpresa! I és el Rhythm and Blues. És un altre estil que m'agrada molt. Origen. R&B, exacte. Origen. Neix als Estats Units als anys 40, vale? I és una fusió del blues, jazz i gospel. Mira, el gospel surt.
3: Per bona. Ha revolucionat la música moderna.
2: Vale.
3: Té una gran diversitat artística darrere. I és una influència enorme del pop actual.
2: Efectivament. Una gran, molt bona influència. Part fosca. Jo penso que la part fosca d'aquí seria la comercialització extrema en algunes etapes. I la pressió de la indústria sobre els artistes. Jo crec que en aquell temps, quan va Rhythm and Blues, estava molt... Bueno, era la potent, una de les potències. Jo penso que pressió de la indústria sobre els artistes, que realment això a tot arreu. I amb tot.
3: Sí, tant.
2: Vale? Vull dir, però bueno, en aquest cas, jo crec que... desentonar una miqueta més. Vale.
3: Cançó.
2: I la cançó... És que m'agradaria molt... Ens agradaria molt endinsar-nos més, però no és el cas. No tenim temps. No, tard no. No, tard no. Exacte, gràcies. David ha de ficar... es diu Say My Name de Destiny Child i simbolitza l'empoderament, les emocions personals i l'evolució del... Rhythm and Blues, és que a mi no em surt dir-ho curt, em surt dir llarg, cap al so contemporani que domina les llistes d'èxits. És un gran tema, Say My Name.

0: imaginació en marxa. Començant experiment.
1: Avui posem a prova el nostre detector de gèneres una altra vegada.
2: Una altra vegada. La Neus ha portat tres cançons dels estils que més li han agradat del programa, ¿vale?
1: O per complicar-li la vida a l'Arlet.
2: Exacte.
1: I l'Arlet n'ha portat tres més per complicar-me la vida a mi.
2: I haurem d'endevinar el gènere i l'artista.
1: Vale.
2: Vale. Podríem començar per la cançó de la Neus, Number One. A veure, és que... Quina por. Boom the clap. Ah! Boom the clap. M'encanta, Hannah Montana. Tu, ta.
1: Qui la canta?
2: És country. La Miley Cyrus. Boom the clap, the clap, boom, boom. És la que cantava abans. És que bona. Three, four, to sit. Move your feet. Saps qui em sabia la coreo? Jo me la sabia, eh? Ojo. Vale, proseguim. Cançó Arlet 1. Neus.
3: Me he inventado cosas pa llamar la atención de ti.
2: No ho hem parlat ni res mil vegades, per favor.
1: Es diu...
2: Ai, Déu meu.
1: Max Carra.
2: Molt bona. Molt bé, molt bé,
1: vale,
2: molt bé.
1: Tenim, tenim. És cúmbia.
2: És cúmbia.
1: Ah, clar, pensava que havia dit el títol
2: no,
1: de la cançó.
2: No havies de dir. Però es diu Uaie.
1: Uaie.
2: És hermosa. I aquesta cançó originàriament és del Capo, que té molt bona veu i és molt, molt bon cantant.
3: De ti me gustan cosas.
2: Molt bé, Neus. Te les he fet fàcils, jo crec, en aquest últim programa.
1: També.
2: Vale, cançó Neus 2. La sé. Oh, happy day, oh, happy day. És de Sister Act, per favor. I és 3, 2, 1, gospel.
1: Quin gran tema.
2: Oh, happy day. Boníssima. When Jesus was. Increïble. Vale, proseguim. Cançó Red 2. Jesus was.
1: És que no m'estic creient, eh?
2: Et juro que quan...
1: Esperem-nos.
2: No ho puc creure.
1: Vale, és gospel?
2: Com es diu?
1: I és de Sister Act?
2: Com es diu?
1: Oh, happy day.
2: Hòstia, que fort. Que fort em sembla.
1: Anem a per l'última meva.
2: És que quan l'ha ficat he dit... Espera-te. No, no pot ser, no pot ser, és la mateixa, llavors la feina la faig jo, clar, collons. Vale, la següent. Hòstia, que fort. Cançó Neus 3. Oh, happy day.
3: Me he inventado cosas.
2: No m'ho puc creure.
1: Ens hem posat complicat avui, eh?
2: I com després has fet veure que no te la sabies?
1: Perquè no te la creus.
2: Max Carra, es diu Uaie.
1: De fet, ja la feina abans.
2: I és, no, aquesta ja me la sé, si l'escollo ja la sé. Mira, mons titling, tling. I és, òbviament, cúmbia.
3: Todo. Amarte mi necesidad.
2: Un moment, quina connexió programa d'avui.
1: Molt,
2: molt bona.
1: Deixem una mica aquesta.
2: La tercera, però em falta una a mi.
1: Ah?
2: Em falta una meva. Que aquesta és més difícil. Te l'has de saber. La deixarem una mica, vale? Aquesta l'allargarem.
1: Sí, si no calles no l'escolta.
2: Perdó, perdó.
1: But you came home. És que sé qui és per la veu.
2: Saps qui és? T'agrada molt, t'agrada molt. És molt bona veu. Et faig una pista. És molt bona veu i una cantant que té un bozarrón com una casa.
1: Bueno.
2: I que t'agrada molt, molt.
1: La Whitney.
2: La Whitney. Molt bé.
1: I serà gospel.
2: No. No.
1: Rhythm and blues.
2: Com?
1: Rhythm and blues.
2: R&B. Molt bé. I es diu it's not right, but it's okay. O alguna cosa així es diu. In any way. O sigui, doncs pensava que te la coneixies, eh? Doncs mira, deixarem... per tancar laboratori la deixarem, vale? I acabarem amb aquesta meravellosa cançó de Whitney Houston, una de les millors veus
1: la Whitney
2: d'Estats Units. La Whitney.

0: Ara, per acabar i començar amb el final, ficarem una altra cançó que hem preparat també, que és cúmbia, i no és de les millors cúmbies, de veritat.
1: Que no esperàvem que fos cúmbia.
0: No ens esperàvem. És que jo crec que per això l'hem escollit, perquè no ens esperàvem que fos cúmbia. Exacte.
1: Bueno,
0: maionesa.
1: Sí, clar, si l'escoltes bé, sí.
0: I això diu... Bate... Bate que bate... Ah, no, mira. Espera, és que vull dir això un moment, eh? Bate que bate...

0: Després d'aquest viatge pels gèneres musicals, que ha sigut ben llarg, queda clar que la música és molt més que entreteniment.
1: És història.
0: És identitat.
1: És protesta.
0: És emoció.
1: Potser avui no hem descobert quin és el millor gènere.
0: Perquè probablement no existeix.
1: Exacte. Però sí que hem entès que cada un explica una part diferent de la història de la humanitat.
0: Gràcies a Ràdio Molins de Rei per continuar donant-nos aquest espai i per no expulsar-nos encara després de 3 programes parlant d'exactament el mateix.
1: També, com sempre, gràcies al David Rius, el tècnic que és capaç de fer sonar bé fins i tot un grup punk assajant dins d'un túnel.
0: I que ens està allisonant i ens està fent aprendre coses noves sobre els gèneres musicals i moltes altres coses. I a Àlex Gilabert per posar veu a les nostres sintonies, que ja és més famosa que nosaltres, la seva veu.
1: Cosa que tampoc era gaire difícil.
0: Exacte.
1: No?
0: Família, la propera setmana, que escolteu una cançó,
1: pregunteu-vos d'on ve,
0: qui la va crear
1: o què intentava explicar
0: i quina història amaga darrere.
1: I recordeu que al final
0: els gèneres poden ser diferents.
1: Però atenció, però la música ens connecta.
0: Ah.
1: I atenció,
0: la setmana que ve obrirem el meló.
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. A la zona hi segueixen treballant 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19:05 i hem decretat

0: tallades a causa dels incendis. Encara tenim diversos focus d'atenció a la xarxa viària catalana, des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'ha normalitzat la circulació. La C32 a Calella, en sentit Barcelona, s'ha pogut retirar els vehicles accidentats. Tanmateix, a la C32 hi ha retencions entre Sant Andreu de Llavaneres i Argentona i més endavant entre Cabrera de Mar i Alella. Convé destacar que s'ha obert el carril en sentit contrari per afavorir la mobilitat de retorn. També hem de destacar que a la sortida del circuit queden retencions encara a la C35 a Granollers i també aturades a la C17 entre Lliçà i Mollet del Vallès i també complicacions a la C33 des de la Llagosta en sentit Barcelona. Pel que fa a l'autopista P7, retencions en el tram nord entre Llinars del Vallès i Montmeló en sentit sud, en sentit Barcelona, i també en el tram sud complicacions a la zona d'Olèrdola, que vam situats a la C32 a Sitges, on hi ha retencions des de Sant de Ribes i destacar que regula el trànsit als túnels. De moment això és tot. Bona tarda.
0: Moltes gràcies. Fins ara que des del Servei Català de Trànsit parlem ara d'educació. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". La manifestació també ha comptat amb presència de representants polítics i ha aplegat unes 25.000 persones. I tanquem amb els esports una darrera hora d'handbol, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Champions després de guanyar per 37-34 a la final al Füchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns, a la Penya Blaurana, teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

0: tarda, benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, l'Enric. Què tal, Enric? Com estem?
1: Mira, sempre és excitant vindre aquí a l'emissora.
0: Carai.
1: No, excitant en quant sempre és un tema d'actualitat. I a mi el que m'interessa és això. Quin llenguatge tenim avui dia i sobretot quins tòpics o temes estem tractant. I aquí és number one in the world.
0: Molt bé, molt bé. També saludem a la Mari Carmen. Què tal, Mari Carmen? ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo
2: Hola.
0: Ha ido hoy el viaje?
2: Bien, muy bien. Ha ido muy bien. Mira, genial. Y lo que dice Enric es veritat, ¿eh? Yo soy desconectada del mundo.
0: ¿Y ahora
2: porque no sabía lo que quería decir un tardeo y no sé lo que quiere decir un que lo comentaba con Karima, de... salto de género, no, ¿cómo era?
0: Brecha de género.
2: Brecha de género. Yo digo, ¿pero eso qué es? Brecha. No sabía ni lo que era. Bueno, ya lo he descubierto.
0: Pues muy bien. Mira, pues saludamos a la Karima, que acaba de arribar. ¿Qué tal, Karima? ¿Cómo estamos, eh?
3: Ara en moment una mica atabalada, calorada i no sé, cansada.
0: Has arribat bé amb el cotxe avui? Sí,
3: bueno, el que passa és que clar, costa una miqueta aparcar.
0: Ui, aquí sí, avui en voluntari tenim un problema gran.
3: La veritat és que jo recordo abans que no era així, però...
0: Però bueno.
3: Com tot, no?
2: Ara som més.
0: Pues benvinguda, eh?
3: Moltes gràcies.
0: Saludem també el nostre amic i professor Xavier Isans. Què tal, com estem?
4: Bé, amb aquesta nova funció de mànager de convidats, doncs... aprofitant, bé, encantat.
0: Ja ho crec que també perquè convidats, perquè avui també repeteix el Jorge. Què tal, Jorge? Com estamos, eh? Com estem?
5: Sí, estem molt bé i a veure avui què és el que aprenem.
0: A veure què surt, no?
5: A veure el que surt avui, sí, sí.
0: Sí, perquè...
5: Estic molt expectant.
0: Sí, sí, perquè avui el Xavi ens ha portat uns amics, la Eli, eh? Eli León, eh?
6: Eli Bautista.
0: Eli Bautista León, perdó, eh? Sí, sí. I el seu company, el Fabián. Què tal, Fabián?
7: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Es igual la expectativa de qué es lo que de
0: poder bueno, pues, me encanta. No, hoy la expectativa es Eli Bautista, ¿no? Porque Eli Bautista es magnética, ¿eh? Eso por lo menos es lo que nos han dicho y hemos visto por ahí por las redes sociales, ¿eh?
6: Las redes sociales.
0: Sí, sí. Avui parlem de Eli Bautista i tot lo que fa i moltes coses més. Endavant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals. A la zona hi treballen encara 77 dotacions i el foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB-7031 i l'LP-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: I els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi forestal de Ponts, que ha cremat unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat també a tallar la carretera C14. I a banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, a hores d'ara també estan tallades la C55 a Castellbell i el Vilar i la Nacional 145 a la Seu d'Urgell.

0: Impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau com la recuperació de documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. També va promoure l'ingrés de fons documentals de personalitats, famílies i empreses que avui formen part de la memòria col·lectiva de Catalunya.
1: I acabem amb els esports. En handbol, el Barça es proclama campió de la Champions després de vèncer a la final per 37-34 al Füchse de Berlín. Aquesta és la 13a Champions per l'handbol blaugrana i la 50a si sumem totes les seccions. En bàsquet, al descans, la penya perd per 3 punts al tercer partit de les semifinals davant del València Bàsquet, 41-44. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
4: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
3: Vols dir que val la pena?
4: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
5: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hola, benvingudes. Comença el quan comença la nit d'avui. Se m'anava la sintonia un altre cop. Hola, esteu escoltant Ràdio Molins de Rei? Bé, sintonitzant Ràdio Molins de Rei. El que escolteu o començareu a escoltar a partir d'ara és el quan comença la nit. Soc la Fermina Recio i aquest és un programa que va de músiques amb veus de dona. Bé, no em vull deixar de banda que aquest cap de setmana són les jornades per celebrar els 50 anys de feminisme a Catalunya i bé, que estaré per allà, però no us faré un programa de música amb missatge feminista, perquè crec que moltíssimes cançons tenen missatge si el volem escoltar. Dit això, música amb veu de dona quan comença la nit, i avui he fet una carpeta que es diu Cançons que m'agraden. I és Cançons que m'agraden, que és una carpeta que m'he fet per aquesta setmana, perquè a vegades

Gran, molt gran la veu de Buica, molt gran la guitarra de Santana, les percussions són una barbaritat. I perquè jo me lo merezco és el tema amb el que hem obert el quan comença la nit avui. Per a aquelles persones que acabeu d'arribar, esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada. Si esteu pel Baix Llobregat, fins a l'entrada de la Diagonal, Papiol, un trosset de Sant Vicenç dels Horts, Pallejà... Bé, què més? Doncs avui escoltava un programa de música clàssica i bé, parlaven de fer el drama encara més dramàtic i convidaven a les persones, que és el que jo vull fer amb vosaltres, a que li posessin música a quan estan malament i volen encara fer el drama més gran, allò que et poses, com es diu en castellà, per regodearte, en el dolor, doncs, quin tema et posaries? I a mi el primer tema que m'ha vingut al cap, a part de quan tinc dies van de Van Morrison, doncs és aquest tema de Pippi Arnold, que es diu The First Cut is the Deepest. Abans de seguir amb el tema, la proposta que us faig, fermina10.08.69@gmail.com, fermina10.08.69@gmail.com, i m'envieu cançons que reflecteixen el vostre estat d'ànim, sigui el que sigui. No em quedo amb el dramàtic, però sí que m'agradaria que si em poseu un tema, jo que sé, el Gloria de Patti Smith, doncs em digueu en quin moment, quan esteu, de quin ànim, és la banda sonora que us ve al cap, no? Us poso un exemple. Doncs com us deia, quan jo estic allò fatal, fatal, fatal, un dels temes que em fan allò que dius, vinga, va, anem a posar-li salsa, és aquest, com us deia, de Pippi Arnold, The First Cut is the Deepest, el primer tall, o el primer tall és el més profund, vindria a ser. Interpreteu-lo, doncs, com un tall de l'amor romàntic, un tall amb una persona estimada. Vinga, Pippi Arnold, continuem amb Veus de Dona.

I ara us vull posar un tema que m'agrada quan estic optimista, quan estic amb ganes de fer saltirons, perquè aquesta cançó em fa fer saltirons, i sobretot perquè feia molt que no l'escoltava. Durant un temps, jo no sé quina temporada va ser, però m'aixecava bastant, jo crec que cada 3 mesos o així que hi ha aquest tema. I bé, per no perdre el costum, vull recuperar-lo. És un tema de Vanessa Paradis que es diu Mi Amor. Vanessa Paradis és una dona que té un no sé què, un je ne sais quoi. Això per la gent que parla francès i estudia francès, segur que ho pronuncien molt millor que jo. Doncs bé, aquest je ne sais quoi, doncs m'agrada també amb la simplicitat a l'hora de cantar, d'expressar-se, l'entenc quan parla. Bé, deixo d'enrotllar-me. Mi amor, Vanessa Paradis.

I a la senyora que li toca ara és Courtney Barnett, una australiana que escriu lletres fantàstiques i que bé, fa discos com aquest que va fer en el 21, que es diu, vinga, vaig, eh? Things take time, take time. És, jugo una miqueta amb les paraules. I té un tema dintre d'aquest àlbum. Us estic posant temes que em motiven coses, eh? O que em fan pensar en coses. És un tema que es diu Towering Green i que parla de que potser ens fem un gran massa, a vegades pensant massa en les coses, i que tot potser és una miqueta més senzill o té una solució. Quan estem passant un mal moment, doncs hem d'intentar posar-li raciocini i pensar que potser ens estem, com us deia, que tenim pors irracionals, que ens omplim de pensaments negatius i que a vegades simplement aturar-te, mirar i veure les coses bones que també hi ha al voltant, doncs et pot ajudar a no maximitzar tant. Deixo d'enrotllar-me. Courtney Barnett, el Quan comença la nit d'avui, Turning Green.

I ara arriba el torn de Japanese Breakfast. Què us dic de Japanese Breakfast? Doncs que al capdavant d'aquesta banda està la directora, música, escriptora estadounidenca d'origen coreà, Michelle Thauner. M'encanta el ritme d'aquest tema, em fa sentir també optimista, em fa sentir, no sé, amb ganes de saltar. Saltar i celebrar, doncs, que la vida és maca, que l'amor és maco. El tema es diu Everybody Wants to Love You i parla d'això, de que què hi ha més bonic que estimar i que t'estimin, sí? Vinga, ens anem en Japanese Breakfast. Esmorzar japonès, sí? No, ja començava, anava a fer bromes amb el nom del grup.

I ara és el torn de dues germanes que es diuen Lili i Madeleine Jurkiewicz, em sembla que és una cosa així. Elles fan una versió del Sea of Love, que ja sabeu, és una cançó meliflua, super empalagosa, d'amor romantiquíssim, de com pots estar millor que submergida en l'amor de l'altra persona. Bé, doncs, de vegades també m'agrada escoltar aquests temes. I com ho fan elles, en acústic, amb un banjo i poca cosa més, la deconstrueixen una mica de la que va ser l'original de l'any 1959 de Phil Phillips. I m'agrada com ho fan. I com que també feia molt que no les escoltava, he pensat que era un bon programa per posar-les.

Bé, no sé com porteu el programa d'avui, però ara que arribem més o menys a la meitat, us voldria recordar que tinc un correu electrònic fermina10.0869@gmail.com i que m'encantaria que em demanéssiu cançons, ja sabeu, amb veu de dona, o que jo pugui buscar una versió feta per alguna dona i que us desperti alguna emoció, o que us la poseu quan voleu allò, aprofundir més en aquella emoció que esteu sentint. I no cal que m'envieu una només, eh? Em podeu dir, com us deia, doncs igual que jo faig amb la de Pippi Arnold, que em ha sonat abans, que és per allò, quan estàs esgotada de tant donar-li voltes al coco i necessites esclatar que estàs en la merda i vas en el cotxe, li poses volum a tope i comences a cantar The First Cut is the Deepest. Doncs bé, dir-vos això, que m'envieu cançons i a veure si podem fer un programet amb el que m'envieu, sí? Us convido a tots a que ho feu. També vull aprofitar aquest peron per recordar-vos que aquest programa vol ser un aparador per la música amb veu de dona i que on hi haurà moltíssimes veus de dones en música, en arts, en ciència, moltes, moltes coses, però que tot té a veure amb les dones, és a les jornades feministes que hi ha a la Fabra i Coats aquest cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge. Us convido a deixar-vos embolcallar per la sororitat de totes les dones que hi serem. Continuo. Newborn és un tema que em va frapar del 2011, és de la cantant britànica Joss Stone, a la que segueixo en xarxes. M'agrada, és una tia molt divertida, molt, molt divertida. I aquest newborn, que serà, vindria a ser com un acabat de néixer, com una criatura acabada de néixer, en realitat ho fa servir com a metàfora per parlar de que ens hem de cuidar i de que hem de tractar la resta de les persones que ens envolten amb la mateixa tendresa, respecte i cura que ho faríem amb una personeta o amb una persona neonata. I contrasta, intenta fer un contrast entre la negativitat i l'esperança, no? I sobretot parla també d'amor fraternal, no d'amor romàntic, que potser també, però d'amor fraternal. Newborn és... crec que amb el tema que ja m'agradava, però és amb el tema que em vaig acabar d'enamorar de Joss Stone. Està dintre un àlbum que es diu LP1 i bé, escolteu-la. Ara feia, jo crec que feia un parell, tres anyets o quatre que no us la posava.

Una de les coses que agraeixo és que l'estudi estigui insonoritzat, perquè si ja prou pena tinc amb tot el que li passa a la meva veu, doncs imagineu-vos quan em foto a cridar i a cantar, com si no hi hagués un demà, quan escolto cançons com aquesta que, uah, en revifen. La que ve ara també és un tema que m'agrada molt, que em desperta per altres bandes. Es diu This is Love, és de PJ Harvey, i parla d'amor carnal, de deixar-nos de complexitats, no? La cançó comença dient una cosa així com: no em puc creure que la vida sigui tan complexa quan jo l'única cosa que vull és seure'm aquí i veure't. I amb això tan senzill, la senyora es marca un temarro impresionante, que deia l'altra. I és que PJ Harvey és una gran oblidada aquí, quan comença la nit. No sé per què no la poso més. Espero solucionar-lo aviat. This is Love, PJ Harvey.

I després d'aquestes guitarres que no te les acabes ni demà passat d'escoltar a la portentosíssima PJ Harvey, i potentíssima, a més, doncs ara ens anem amb una cantant franc-camerunesa. Ella està instal·lada a França, i és d'ascendència francesa i camerunesa. Us estic parlant de Sandra Nkake. Sandra Nkake la descobreixo arrel de d'un clip que em surt d'Arte TV o d'Art TV, i és un concert seu en directe des de Marseille, i flipo, al·lucino. Té una força impressionant, aquesta dona. I bé, com us he estat parlant de les jornades, jo no m'hi puc estar, ja ho sabeu, jornades feministes, 50 anys de feminisme a Catalunya, després de les jornades, doncs, que es van fer l'any 76, i no m'hi podia estar de posar una cançó que tingués un missatge clarament de sororitat, feminista, unitat, resistència, on poder celebrar la germandat, no, la germanor que fem les dones entre nosaltres, vindicar el dret a reclamar l'espai propi, i bé, doncs, això tot ho trobem en un tema de Sandra Nkake des del seu darrer àlbum, jo diria que sí, que es diu Scars, Cicatrius, i és un tema que es diu Rising Up. En aquest àlbum trobeu cançons en francès i en anglès, però és que Rising Up, a part de que entra moltíssimes ganes de moure't, i a aquestes hores igual, doncs, moure una miqueta el cul us ve de gust, doncs moure el cul amb molt de missatge, disfrutar d'aquest tema que a mi em fa sentir super acompanyada de les meves amigues, la Natàlia, la Merceditas, Anna Micoro, qui més? Doncs tinc a Patrícia i sobretot tinc a la meva filla. Dit això, Rising Up, Sandra Nkake.

I com que avui us estic parlant de temes que em fan tenir sensacions diferents o que em venen al cap quan em trobo en segons quines situacions, no totes, però algunes de les que m'he escoltat sí, doncs aquesta és una altra de les de cantar crit quan necessito treure merda de sobre, necessito que se'n vagin els núvols, que torni a sortir el sol sense cremar, clar. I bé, és un tema de la senyora Florence Welch, Florence and the Machine, que sí que ha sonat moltíssimes vegades quan comença la nit, però que no em cansaré de posar-lo. Es diu Dog Days Are Over i significa això, que s'han acabat els dies de gossos, doncs que hi ha, que sortirà el sol, sí? Vinga, és que no em vull entretenir perquè hi ha dos temes més que vull posar i no sé si em donarà temps.

Quin gran tema en directe. Feia molt que no es posava temes en directe. Abans, quan comença la nit, quasi bé a cada programa us buscava algun, però és que al final vull que escolteu tantes coses, com passa ara, que vull que sonin dos temes. El que ve ara, que és Hold On, de l'Alabama Shakes, des d'un àlbum que es diu Boys and Girls, de l'any 2012. Gran, gran disc, gran tema. I ja sabeu que la veu la posa i la guitarra, Brittany Howard, gran, gran, gran veu i gran guitarrista. Va, que soni, que soni, que soni, que així em dóna temps a posar-ho tot. Us he dit que el tema era Hold On i l'heu escoltat més vegades aquí.

dient baixet, baixet, cada cop baixa més aquest hold on, que és, doncs, mirar en positiu davant de les adversitats. I amb el tema que acabarem el programa d'avui, que entrarà de seguida, es diu Promeses, és en clau de reggae, i reggae, que em diríem, renyaria moltíssim. I és un tema que canta la Clàudia Massagué, i com que avui va de... això, de sentiments, i que quan ens posem cançons per estar encara, doncs, fica més el dit a la llaga, doncs jo quan l'extranyo, perquè ja sabeu que fa anys que no viu a casa, doncs em poso cançons seves, i una d'aquestes és Promeses. Amb aquesta us dic adeu-siau, gràcies per fer-me companyia, i a veure si us agrada la proposta que us he fet. Escriveu-me l'email. Gràcies per ser-hi, un petó molt gran, adeu-siau.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
4: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Aquesta melmelada és boníssima.
6: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
5: I com s'ho ha fet?
6: Amb un ajut líder.
7: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts Líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
5: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
6: Em sembla molt bé.
7: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: i benvinguts tots a la Zona Batalla, que programa que fem els més heavies darrere de Molins de Rei, aquí el 91.2 de la freqüència modular arsiana, i salutacions també a tots aquests que ens escolteu a través de les plataformes digitals, la pròpia web de ràdio, e-books, Spotify i demés. Benvinguts al vostre programa de metall preferit en llengua catalana, podríem dir-ho així, no crec que n'hi hagi masses. Sí que n'hi ha, però diguem que el del Baix Llobregat són nosaltres. Bona nit, DJ Miguel Smirnov, ara que em veus clarament, com estàs? Bona nit.
1: Bé, bé, molt bé, molt bé. Aquí una setmaneta més al vostre programa de metall, de confiança, de proximitat, carregats d'efemèrides, novitats i, bueno, i metall en general.
0: Metall en general. I comentaris.
1: Comentaris, tonteria, sí. Bàsicament omplirem les vostres pròximes 58 minuts, gairebé una hora.
0: És raro, que sigui 50... O sigui, dins la ràdio 58 minuts.
1: No arriba.
0: El podcast va ser una mica més.
1: Ja, bueno, mira, som així.
0: Jo crec que ens podíem afincar la plataforma que està a Podium, el podcast, que és de subscripció, a veure si...
1: Apoya tu canal de confiança.
0: No, però sí que és veritat que sí que ens doneu suport, si ens feu comentaris, ens seguiu a xarxes, una mica de feedback, perquè a vegades sembla que estiguem predicant al desert i no sabem que hi ha gent darrere.
1: No.
0: Hi ha escoltes. Però bueno, i res, més queda potser un mes o una mica més per acabar la temporada, si arriba, així que
1: posarem
0: tots els programes hàbitos i por haver. Davant meu, no sé què estàs escrivint, de teacher, aquí.
2: Estic intentant posar-me al dia, corre cuita, així com els alumnes de l'Espau.
0: L'Espau, que ja han acabat o queda un dia? Queda un, bueno,
2: no sé,
0: és divendres, però...
2: Porto tres dies creuant-me, que ja és massa, i ja...

0: Estava comprovant, perquè havia vist de refilón, havia vist aquesta tarda que el Cavalera estava a Pocho.
1: Ah, sí?
0: Hòstia, què dius? Espera't que falli, però no, és una cosa així com que estava molt prim, perquè tenia una úlcera o una cosa que estava...
2: Ostres. No, suposo que el Cavalera cantant, eh?
1: Però el Cavalera cantant?
2: Sí, sí.
0: Pues jo que sé, qui és el que ve?
2: Max Cavalera.
0: Bueno, Max Cavalera, no?
1: Ve el Max, sí, però... sí, clar. Ben els dos germans.
2: Els dos germans que, de fet, tanquen, crec que, la nit de diumenge del Rockfest...
0: Sí, és la darrera coseta.
2: En una putada de en el sentit de després de 3 dies, ok, saps? Vull dir, està molt bé acabar en Cavalera Conspiració o Cavalera Irilla, no sé el que és.
1: Bueno, però tocant...
0: Cavalera Seques.
1: Tocant directament, em sembla que fan el KUC ID sencer.
2: Sí, sí.
1: Vull dir que...
2: Està guai.
1: Ni tan mal. No, ni tan mal.
0: Està molt bé. Home, però podrien haver-ho posat un... No? O sigui, no? A la una de la matinada
2: de diumenge,
0: que l'endemà
1: serà el concert pels valents.
2: Però el Rockfest ja té aquestes coses de posar concerts guais i xungos a l'última hora de cada dia.
1: Correcte.
2: Sí, seria la primera vegada.
0: Sobre si el Cavalera estava malalt tant com per suspendre, que sembla que no és el cas, no. He trobat que resulta que se li havia mort la seva filla.
1: Sí,
0: una filla joveneta al febrer.
1: Però això, sí, correcte.
0: Això ho va arribar a comentar?
1: Sí. No, sí? Bueno, no sé si ho vam comentar, per aquí no ho sé.
2: No, ho vam dir. Entre...
0: Sí. Merda d'any que porta el tio, no?
2: Una putada.
1: Pobre home.
2: És una pèrdua, de veritat. Més de filla petita, però que no ha de ser massa petita.
1: No,
2: aquest senyor ja té uns quants anys.
1: No, és al contrari. Si ja s'encarregava de temes de bandes, històries, estava en temes de gestió, saps? I es veu que era bastant crac, o sigui que... Una llàstima.
2: En fi, sí, estan de gira per Europa, això sí, perquè es veuen bastants vídeos i tal, o sigui que res. Una abraçada a la família Cavalera i a tots els fans, i perseguir més el Rockfest d'aquí 3 setmanes, si no vaig equivocat. Vull dir que tant de bo aguanti les temperatures d'aquesta setmana per allà.
1: A veure, esperem.
2: I on vam anar divendres passat aquí la Teacher i jo va ser a Cornellà.
0: Sí.
1: Ah, Cornellà.
2: Una cosa, Cornellà es postula com a Rock City del Baix Llobregat,
0: sí, sí.
2: Perquè
0: sí.
2: Molta gent, Cornellà, una plaça molt plena a veure els germans de Castro.
1: Correcte.
2: A la plaça de Sant Ildefons, a Hospitalet. Hi havia molta gent al concert. El concert va estar guai, però des del meu punt de vista té molts peros.
1: Molts peros.
2: Molts peros.
0: Pel que fa a la gent, jo els estic farta de veure'ls. És a dir, els he vist, no sé, 10 vegades, i és la vegada que veig un lloc tan atapeït.
2: Sí.
1: Ah, sí?
0: No ens vam poder ni acostar a una distància raonable per veure'ls i les calves.
2: Jo que era de la companyia que vam anar, era el més alt de la companyia.
0: A la partida.
2: Ah. Els veia petits, jo.
1: Ostres.
2: Sí, a part de que sí que anaven amb una pantalla darrere projectant el logo de la banda.
0: Els logos de diferents èpoques.
2: Però l'escenari és com un escenari d'obra que tenen allà a Hospitalet, és un escenari petit.
1: Cornellà.
2: El setlist molt bé, però ells dos, especialment el Carlos... Està molt apretat.
1: Fa anys que està apretat.
0: Clar, però... Sí, ja comença apretat, vull dir, es morirà imminentment.
2: Semblava que és d'infartant aquell...
1: Però entenc que sobretot en tema veu. Guitarra bé, però
2: tema
1: veu...
2: Però el tema veu era molt complicat.
0: Musicalment...
2: El so tampoc acompanyava massa.
0: Jo ho vaig sentir tot prou bé. No. Perdona, jo és veritat que sóc bastant acrítica, eh? És veritat, estic assibiaixada. Però ho vaig sentir tot molt bé.
2: Ho estaves gaudint molt, llavors està molt bé.
1: La fangirl
2: total.
0: A muerte. Però la veu pues anava fallant, però és que ja em conformo en quan la toqui,
2: sí.
0: Saps?
2: Però sí que és veritat que va haver un moment de... Anem a explicar una conya interna. Eren festes de Sant Ildefons i tothom anava amb un mocador de les festes, que és de color taronges bastant semblant el mocador del camell d'aquí Molins de Rei.
0: Sí, més claret, no? Com a salmó.
2: Més claret, més salmó. Sí. Aquest és, el nostre és taronja, els ulls del camell, però aquest era...
0: I aquest detall és rellevant.
2: És rellevant. Per què? Perquè de lluny, estàvem tan lluny que diem, hòstia, el senyor Carlos s'ha fotut com una bota, saps? Però com una bota que semblava... El
0: Jabba el Hutt.
2: Jabba el Hutt o el conde de Dune, saps?
0: Uah.
2: I llavors...
1: Sí, en serio, està molt inflat o què?
2: A veure, no està prim, ¿vale? Però jo no vull fer gordofòbia perquè sóc un puto gordo, vull dir que total és això, però de lluny...
1: No és fer gordofòbia, no.
2: Però de lluny es pensava i dic, hòstia, el tio no té... O sigui, se l'uneix la cara amb la papada,
0: sí,
2: saps?
0: Sí, a més, a sobre ell m'estava descrivint perquè jo estava al pis de baix, diguem... un metre per sota, que no veia una puta merda, i em deia, oh, sóc tan gordo, ets una papada que li dona tota la volta al collo, joder.
2: I després, a la que ens vam poder apropar una mica, vam veure que no que portar.

0: que tots portaven el mocador i clar,
1: vale,
0: amb la poca llum, amb la llum de l'escenari, vale, semblava que aquell home
1: col·locar.
0: Tot això,
1: si van sortir equipats amb el mocador, sí, de la festa major,
0: sí,
1: de
0: per almenys els dos de Castro, sí.
1: Molt bé,
0: la resta de banda,
1: el
0: bateria el tenien darrere una mampara que no ho entenia massa,
1: ah, sí?
0: Sí, com rotllo un
1: bueno,
0: teatre musical i tal,
1: bueno,
0: i el baixista sí que era un completament desconegut, però la veritat és que molt bé. A veure, era una banda solvent, molts anys sobre els escenaris, el set list van passar per totes les èpoques
2: i que són van tocar dues hores i mitja, sí,
1: i que són una mica ja, podríem dir, els Scorpions espanyols,
0: sí,
1: és a dir, van fer
0: la
1: gira de despedida fa anys,
0: sí,
1: de, i van tocar la setmana passada, vull dir que ja són els Scorpions.
0: I la gira de reunió o aniversari.
2: Sí. Els Scorpions espanyols són los suaves, que sempre deien, vinga, l'última, no sé què, no sé. Aquestos, a veure, han tingut el problema de treure's del damunt el xancro del Xerpa.
0: Xancro.
2: Sempre amb aquesta disputa sempre he estat amb els Castro, jo, eh?
0: Sí.
2: I continuo. Però mai és com, no, vinga, l'última, nos vamos, no sé què. El que passa és que, bueno...
0: Bueno, déu-m'hi-do, la veritat, i molt bé, a més la zona està molt bé, tal, molt guai, i la veritat és que molt a Berga Cornellà, ja sigui a nivell institucional o entitats, han apostat pel rock i pel heavy perquè tenien el Barón Rojo, però d'aquí un mes, una mica més, tenen el Camp Mercader, que recordem...
1: Correcte.
0: Dos dies aquest any.
1: Sí,
0: un pedazo de cartell amb bandes emergents, amb bandes potents i amb bandes de per aquí, que la veritat fa goig veure que ja sigui o perquè estan... És que no heu fet els deures. No crec que estiguin d'aniversari.
1: I primeres espases del metal català com Vidres a la Sang.
0: Exacte,
1: vull dir...
0: molt bé, la veritat és que Cornellà està guanyant molts punts com a capital llobregatina del metall,
2: sí, sí,
0: però no,
2: sí.
0: Nosaltres sempre es comprarem cap a Molins de Rei.
2: Bueno, les nostres barres funcionen millor, eh?
0: Sí, barra amb tiquets.
1: Bueno, ho farem.
0: I dos policlins per tota una plaça, va ser... En fi,
1: molt bé,
0: coses millorables.
1: Això fa metall, això fa metall.
0: Fa metall, home, sí, corteja el personal. Però bé, venim a punxar música, així que DJ Mikhail Smirnov, que t'ha tocat el primer torn.
1: Molt bé, molt bé. Pues som-hi.
0: Deies que portaves algú canyero, pot ser?
1: Porto novetats i metall de proximitat.
0: Vale.
1: Ens anem cap a Figueres per parlar dels Viol Blast.
0: Ah, sí, i tant.
1: Doncs aquesta banda fa poquet, el 8 de maig, va treure el seu últim treball d'estudi, anomenat Damnatio, i realment, hòstia, un thrash metal molt, molt fresc. Realment he estat escoltant-lo i, hòstia, des d'aquells que dius, vale... Trash puro i duro, no inventen res nou, però a la vegada sona molt fresc i addictiu. Sí, realment, no sé si heu tingut l'oportunitat d'escoltar-lo, però a mi m'ha fet el dia.
0: Jo els
1: realment.
0: Vaig escoltar fa ja uns quants anys, també els havia vist en directe per aquí a Barna, vull dir que ara crec que feia molt de temps que no tenia feedback d'ells.
1: L'oportunitat. Bueno, doncs res, us porto el tema anomenat Only Rage Remains, que abans de sortir a l'àlbum va sortir com a single. Si no vaig errat, crec que va sortir com a single el 16 de maig, de març.
0: Encara està fresc.
1: Diria que sí, bueno. I res, vull dir, a mi és una gent que m'ha fet el dia, vull dir, i el trajecte de Renfe me l'ha fet també molt més curtet, cosa que tal com estan les coses, pues s'agraeix bastant. Des d'aquí, nois, una abraçada molt forta i moltes gràcies.
0: Doncs comencem el programa amb els grans Viol Blast, Only Rage Remains.

0: Oh, yeah. No m'estranya que t'hagi fet el trajecte amb Renfe Ràpid, perquè, de veritat, sí que es noten rabiosos aquests bioblasts des de Figueres.
1: Et dono ganes de trencar i cremar estacions si no arriba el tren aviat.
0: I tant, i tant. No, hòstia, molt guai el tema. Sí que és trashero a tope.
1: Trash puro y duro.
0: Pide moix por todos los cuatro costados, la veritat. Mm. I molt bé que Bioblast, després de... Crec que ja fa... Quan de l'anterior treball ja feia un temps, no?
1: Doncs sí, l'últim treball, el Lazarus Abandoned, és del 2021.
0: Déu-n'hi-do.
1: I sí, sí, que... feia els seus 5 anyets que
0: 5 anyets de treballant, entre cometes, en silenci. Mm. Era molt bé, la veritat. I està bé que... Perquè jo no conec massa... O sigui, conec escena gironina de metal... Mm. Però no coneixia escena gironina de thrash metal i està bé que hi hagi una nota de thrash dins de, dins de l'Empordà i dins de Girona. Mm. En fi.
1: Molt bé, tremendos.
0: Molt bé, molt bé. Teacher, sisplau.
2: Jo agafaré un tren que funcioni, un tren europeu que funcioni.
1: Te deseo suerte.
0: Tren europeu que funcioni, no és la Renfe.
2: No, me'n vaig cap a Alemanya. Bé. Tenen bona fama aquells, sí, aquells trens. Sí, sí. Més concretament a la ciutat de Würzburg. Com es deia? Würzburg, m'imagino.
0: Vigila, sisplau, no...
2: I us porto una mica de Teutonic Trash.
0: Molt bé.
2: Vale?
0: Seguim, trash, eh? Trash. Molt bé, molt bé.
2: Sí. No m'ho havia... No m'ho he fet venir bé, però sí. Ja sabeu que Alemanya va donar al món power metal, amb Halloween, però també va tenir un episodi de trash metal, que es coneix així, no?, com a Teutonic Trash, i d'aquesta eclosió van sortir els infravalorats Paradox. Us sonen els Paradox?
0: No en sonen de res.
1: Sí.
0: A mi no.
2: Sí. Els Paradox es van formar en aquesta ciutat, que no tornaré a repetir perquè avui acaba el dia amb cordes vocals, el 86, liderats pel cantant Charlie Steinhauer, segurament. Steinhauer, una cosa així. No van assolir la fama dels Big Four americans, però van tenir una certa reputació que sobretot es nota en que hi ha bandes actuals que reclamen ser els seus hereus, no? El disc us porto es diu Heresy, del 89, i la cançó es diu Search for Perfection. I, bueno, si voleu, l'escoltem. Té un rotllet així crític amb el moviment religiós, bueno, amb l'Església Catòlica, cony. És una cançó que parla dels albigesos, dels càtars, per entendre'ns. I deixa a parir el catolicisme, que em sembla que també és molt oportú aquesta setmana, que portem ja dues fent-li la gara-gara al papa, que és una cosa insuportable, sobretot quan es fa des de les institucions públiques, perdoneu.
0: I amb
2: si
0: diner
2: no,
0: públic.
2: Fico aquesta exactament. Si no fico aquesta falca, rebento.
1: La falca.
2: Ja està. Per tant, crec que és molt oportú, molt agradable punxar i just, des de cal fer-ho i és de justícia, per utilitzar una expressió catòlica, punxar els Paradox i més concretament aquesta cançó Search for Perfection.
1: Folly for.
0: Folly.

0: Caram!
1: Molt bé, aquests paradoxes d'una ciutat alemanya.
0: De l'any, el 89.
1: 89. A veure,
0: 89, 89. No, sí. no està malament,
1: no,
0: eh?
1: No, a veure, és coetània a un thrash metal que ja existia. Sí que és veritat que potser comparant el 89 amb les altres bandes trasheres alemanyes...
2: Bueno, anava una miqueta per darrere. A mi m'ha recordat...
1: A nivell de canya, a nivell d'agressivitat, podríem
2: dir. A mi m'ha recordat... O sigui, m'ha semblat una mica més clàssic.
1: A mi m'ha recordat... sonat entre Testament i Anthrax.
2: Correcte, els Anthrax més primigenis, més antics, saps? Vull dir, una mica més aquest rotllo.
0: Sí, perquè tot i que la cançó es diu Sport for Perfection, a mi em fa gràcia... justament que es veu bastant fresc, bastant com a automàtic, sense processar, amb errades d'entonació, de veu, molt, molt juvenil fins i tot, però també és cert que la melodia és una mica plana, no? O sigui, tenim estrofa, una tornada que no acaba de superarrencar, estrofa, potser un parell d'estrofes més de les necessàries.
1: Solo guitarra.
2: I clàssica, sobretot clàssica. Sí. Vull dir, si comparéssim amb altres bandes que havia per aquella època a l'Alemanya, hauríem de veure, per exemple, que estava fent Creator en aquella època també a l'Alemanya. És molt més agressiu i molt més
1: o que estava fent
2: flipat.
1: O que estava fent Destruction.
2: Sí. Vull dir, bandes com aquestes. Però bueno, molt bé. Molt bé.
1: Ara que estem dient això, hi havia un Big Four alemany que hem dit que és Destruction,
2: Creator, Sodom...
1: Tancar
2: i Sodom.
1: Em faltava Sodom. Que no.
0: Encara entre els quatre més grans...
1: Són els quatre més grans del traje alemany.
2: Tancar són els Anthrax alemanys.
1: Sí. A més, tampoc porten tanta trajectòria.
0: També estan aquest any al Rockfest, amigos, eh?
1: Tancar, sí.
2: Correcte.
1: Més, és curiós perquè Tancar no es dediquen professionalment a la música, sinó que fan discos i giren quan...
0: Però com Anvil, no?
1: Una miqueta, sí, però Anvil té un punt...
0: Però no tan patètic.
1: Anvil té un punt de patètic.
0: Sí.
1: Ara jo crec que Anvil deuen estar jubilats i ara sí que...
2: Fan documentals.
1: Bueno, feien documentals.
2: Sí.
1: Tothom l'ha vist, o sigui que... Molt bé, doncs anem a vinc a canviar el registre, vale? Perquè vaig a algo més hard rockero, més tal. Perquè això ho vaig descobrir farà unes quantes setmanes a un dels llocs emblemàtics del metal a Catalunya, que és el Padrinot de Mollerussa.
2: Gran.
1: Tothom hauria d'anar allà a un concert a fer una birra amb ells i gaudir d'aquest metall lleidatà, que és un local... és un local petitet,
2: és
1: una associació, diguem-ne així, que munten concerts més o menys des de gener fins a maig, i la veritat, jo hi he anat unes quantes vegades a tocar, i la veritat és un lloc molt guai. I després del concert pots punxar música, pots fer una birra tranquil, i van punxar una cançó d'Uru que us porto, que es diuen Crazy Leaks, ¿vale? És una banda sueca de Malmo, formada el 2002, que segueixen en actiu, que de fet el 2025 van treure un nou disc, i ja et dic, seguiria una mica el rotllo de Skid Row, Def Leppard, hard rock americà dels 80, o sigui, molta laca, cabells rissats i una mica de licra. Lo divertit és que el tema que us porto, que es diu All Looks, No Hooks, és una mica la paròdia, en el sentit de... Sí, soy muy guapo, però el tema és una mierda, saps? O sigui que, la veritat, és un tema que a mi em va molar, el vaig agafar i dic, això ho punxo a la ràdio, perquè segurament els companys de la ràdio els hi molarà, i al públic també. I ja et dic, és una banda de... Doncs, com n'hem punxat algunes quantes aquí al programa, que entre el heavy clàssic i el hard rock a Suècia, diguem que... Noruega exporta black metal... Noruega exporta black metal al món, els suecs exporten hard rock i heavy metal clàssic.
2: Bueno, també tenim una part de death metal, òbviament.
1: Però diguem que aproves. Aquesta frase de digna l'aproves.
2: Aprova.
1: En fi, el tema que us dic és el All Looks, No Hooks de Crazy Leaks i sona així de bé.

0: Exactamente.
1: Oh yeah, sí, sí, aquí hi ha molta purpurina en aquest tema, molt de l'escola aquesta sueca del hard rock, perquè el que ho dèiem amb la teacher sona a Eclipse.
0: Eclipse, totalment.
1: La veritat és que el tema enganxa, el sentit de, no és com el, ells sí que tenen un hook amb aquest tema, i això recorda molt els Eclipse, recorda molt els Def Leppard, els Skid Row, a totes aquestes bandes de l'escena hard rockera dels 80, no Motley Crue precisament, sinó aquelles bandes...
2: Purpurina i cocaïna, no?
1: Purpurina i cocaïna. Hòstia, seria un bon nom de secció, tio. Purpurina i cocaïna.
2: El glam a casa teva.
1: El glam a casa teva. Parlem... Purpurina i cocaïna parlaríem o de power metal o de Motley Crue.
2: Hard rock. El món del hard rock.
1: No, però a tots aquests que us agrada, la veritat és que és un tema que fa les delícies i que segurament coneixeu, cosa que jo no coneixia. En fi, Mijael, què portes, cocaïna o purpurina?
2: No, ara obrim les finestres, que passi una mica l'aire, sí, que no? Se'n vagi tot això.
0: Vale.
2: Sí. Res, ens anem cap a la ciència-ficció i el metall tècnic.
1: Ui, hem de treure la calculadora.
2: Exactament.
1: Hem de treure
2: exactament.
1: Metall de calculadora.
2: Perquè el passat... Fa poquet, això està bastant... El passat 25 de maig, els nostres amics de Absolutism, que van tocar en el passat Movie of Wrecking Brain, aquí a Molins de Rei, la banda tècnica del death metal, han tret un nou single, no sé si és l'avançala de lo que vindrà o què, perquè sé que ara han hagut moviments, això, i res, m'he estat escoltant i, hòstia, bien, és el que esperava. Vull dir, amantes del technical death metal, esteu d'enhorabona.
1: Molt bé, la veritat és que últimament al death metal tècnic se li ha donat una volta a tot, i jo crec que hi ha, perdó, entre cometes, una mica de pic entre les bandes a veure qui fa la cosa més tarada.
2: Sí. Home, la setmana passada, ojo,
1: La setmana passada va ser en plan... Ens van quedar una mica així, que han dit, hòstia, nen...
2: Déu-n'hi-do, sí. Doncs bé, això no es queda curt, es diu Stila Adrift, i, bueno, sona així de bé, bàsicament. Vull dir...
1: Doncs Absolutism amb el seu estil Adrift Technical Death Metal.

0: Déu-n'hi-do, amb els absolutismes. Sí que és tècnica de desmeta, però no era el més tarat que m'ha arribat a punxar.
1: No.
0: Jo, aquí, per com ho has dit, m'imaginava canvis de compàs.
1: No, o sigui, tenc el canvi, això, però bueno, punxar coses molt més tarades,
0: sí,
1: òbviament.
0: Sí.
1: Però sí, no cal...
2: Ha hagut un trosset que m'he sentit còmode i tot.
0: Confortable.
2: Sí.
1: Molt bé. Res, esperant a veure nou material, ens ha agradat aquest primer tastet i res, des d'aquí esperarem ansiosos que sortirà nou material.
0: Mentre la teacher es prepara el següent apunt, recordar-vos que tenim el Move Your Fucking Brain el proper dissabte 11 de juliol a l'Avinguda Cossarola sense número aquí a Molins de Rei. Queda una banda per anunciar, ja es dirà, però la veritat, apunteu-vos la data, més de 12 hores no, moltes hores de metall de canya, gratis, com sempre. Feu gasto a la barra, sisplau, que així és com es paga el festival. I ja vam anunciar les bandes la setmana passada, sí. O sigui que...
1: Saps que hi ha gent esperant aquesta última banda com hi ha gent esperant el remake de l'Ocarina of Time, saps? Vull dir, estan tots allà...
0: Bueno,
1: està tothom allà...
0: Aquí el capità Hetfield que està... Que normalment és d'aquí, jo crec que avui que s'ha anunciat lo del remake de l'Ocarina of Time, ara entenc perquè no puc venir al programa, saps?
2: Ha
0: convulsionat una mica.
1: Està tothom esperant allà, jugant-se les llàgrimes, cosa sí. Que esperar quan soni l'última banda del Move. Sí. També.
0: Però res, ara sí que tinc les bandes apuntades, sí. Deixeu-me anunciar-ho ràpid.
1: Recita.
0: Party Cannon, Profanity, Serra Bulo, Morfina, Unbounded Terror, què més? Em falten per dir, un segon. Ah, sí, Guinea Pig, Dystopian Omen i Billet Throne.
1: Molt bé.
0: I a partir, i en queda una banda per anunciar. Estic que ho tens, a les xarxes de Metal Defenders.
2: Dogma no serà, no?
0: No, no és Dogma.
1: Ostres, que heavy, eh? Que heavy. Ja surt Dogma, surten els canals mainstream ara.
2: Quina història, tio.
0: De fet, crec que ho vaig dir a la ràdio, que no és una banda amb un disc molt bé, però no absenta polèmica per...
1: Temes que excedeixen extra metal.
0: És que a més, inclús llegies fora del... On t'ha sortit? El Time Out?
2: Sí, el Time Out.
0: Ha sortit el Time Out que llegeixes fora i dic, no, és que la propietat de la banda és del productor, vull dir, al final...
2: Sí, però jo Baby Metal, mal, no?
0: Sí, però Baby Metal, diguem que ja forma part de les tres cantants de Baby Metal. Aquí no.
2: Sex Pistols, pitjor, encara.
0: Sí, Sex Pistols, pitjor.
2: Una cosa. Com es diuen les... el nom que han escollit?
0: Invictes, o així es deia.
2: Una cosa així.
0: Que venen a Arras... 3 aquest estiu, si no, les vam punxar aquí a la ràdio.
1: Bueno,
2: jo us porto una cosa que espero que no surti de la ment privilegiada d'algun productor, d'algun senyor, que no sé si els coneixereu. Jo m'he sorprès bastant. Es diuen Impureza. Us sona?
1: Sí,
2: Impureza?
1: I han sonat aquí a la ràdio.
2: Ah, han sonat, me cago en la...
1: però fa anys.
2: Bueno, llavors això no, perquè és de l'any passat.
0: Vale.
2: Llavors estava buscant jo coses rares amb influències rares i m'han sortit els Impureza, així com a flamenco amb death brutal.
0: Coses.
2: Bueno, hòstia,
1: quina... Contiene trazas.
2: Que bé, no? O sigui, quina cosa més original.
0: Són els Derbi Motorretas Cachimba Canyeros?
2: Més o menys, exactament. Vale. Quina cosa més original, aquests nanos. Bueno, els nanos es van fundar el 2004, xaval. O sigui, fa 22 anys que s'arrosseguen.
1: Sí.
2: És el seu tercer full length, el que van treure l'any passat, el 2025. I sí, efectivament, jo la meva impressió és que són uns Derbi Motoreta amb Paco de Lucía, amb Caustic, primera etapa, no sé, una cosa...
0: I Triana.
2: I Medina Zahara. Sí. Ell es defineixen com una banda franco-espanyola, i he pensat, són els Gypsy Kings de Brutal Death, perquè també sabeu, no?, que els Gypsy Kings mucho bambolea, però en realitat són francesos.
0: Ah, no ho sabia, això.
2: Són francesos, són del sud de França.
0: Ah, vale.
2: Gitanos del sud de França. I dic, bueno, deu ser una cosa així, no? Mig. Però no, segons he estat llegint a les entrevistes, són dos espanyols i dos francesos que estan afincats allà, vale? I alguna cosa... No, a França.
0: A França, vale.
2: I alguna cosa deuen tenir amb Llatinoamèrica, perquè aquest darrer àlbum, que es diu El Càceres, parla bastant de la Reconquesta... et sabria dir en quins termes.
0: Vale.
2: No et sabria dir en quins termes.
0: M'ho
2: hauria d'estudiar.
1: Alerta
2: del fast.
0: És que tota la derechona diu Reconquista i se la posa una mica dura.
2: Sí.
0: I tanta creu de Borgonya i Tercios.
2: Llegenda negra. Bueno, en fi, bueno. Jo què sé.
0: Els donem el benefici del dubte.
2: No ho
0: vale?
2: sé, ells diuen que fa Hispanic Metal, vale? Que, bueno.
1: Alerta!
0: encara hauran tocat en un festival de hardcore nazi que es va fer a Maria Canet de Mà, no sé.
2: Jo sí que us diré que m'he llegit dues entrevistes i el cantant no m'ha semblat un intel·lectual, això s'ho puc dir, però tampoc, bueno. Tampoc no he vist res que em saltés la gran alarma. Bueno, ja està, això ja no es pot enllaçar, ja no els podem anomenar. Total, la cançó que us porto, espero que sigui prou neutra, tampoc he entès gaire la lletra, però bueno.
0: Però està en castellà, la lletra.
2: Sí, la lletra. Vale. La cançó es diu Pestilència. Vale?
0: Vale.
2: I està bé perquè parla de la pesta negra, de l'arribada de la pesta negra a la península Ibèrica. O sigui que...
0: Bueno,
2: ajustem, no?
0: Fins ara és un tema neutre.
2: Clar, superstició, caos medieval, encara no hi havia ni democràcia ni coses d'aquestes, per tant, whatever. Death metal, flamenc, pesta bubònica, que pot sortir malament, no?
1: Per exemple, un cap de setmana divertit.
2: Pues res, escoltem Impureza en la cançó Pestilència, a veure què ens sembla.

0: Déu-n'hi-do a aquests impureza vius de França.
1: Heu panicat al principi, eh? Heu panicat,
0: eh? Al principi semblava... És que, a veure, rectifico. Dir-los als derbi motoretes metaleros no els fa justícia.
1: No, no els fa justícia.
0: No els fa justícia. Aquí hem fet broma i ho sento, la veritat, no era intenció. Però, hòstia, molt guai el tema. Jo no els recordo haver-los escoltat aquí al Zona i...
2: Els van punxar fa molts anys. És més, el vaig portar jo.
1: Vale. Dic que tenen tres àlbums. Aquest és el tercer, fer un fotimer d'anys que no treien àlbum i és que s'arrosseguen des de fa 22 anys ja.
0: Déu-n'hi-do.
1: I a més és que es nota, que saben el que estan fent, perquè sí. No és gens fàcil mesclar aquests dos tipus de música i se n'en surten prou bé.
0: No, a veure, al principi del tema hi ha una intro molt flamenquita, diguem-ho així.
1: Sí, que no sabien per on sortiria.
0: No, i no sabien si anien per boleries o què. I després és un tema... Clar, aquí estaria, que jo li diria metal en general, potser algú et diria no, això és death metal, no sé què. Jo el diria que és metal, en el sentit de... No li veig el death, no li veig el trash...
1: Hi ha penya que els classifica com a brutal i ells diuen que més aviat death, però mira, jo, sense ser músic ni nada d'això, i trobo que la manera en com han fet per encavalgar amb el tros més aflamencat de la tornada és ficant-se tècnics, o sigui, és proc en un moment donat, això.
0: Sí, a veure, sí, hi ha, clar, a veure, el deep... O sigui, prog en el sentit que barregen diversos estils amb mètriques diferents dins dels estils. La veritat és que a mi m'ha sorprès gratament. Vull dir, jo no m'ho esperava així, el dir flamenc i metall.
2: No, el que no es pot negar és l'eclecticisme d'aquesta banda barrejant aquests dos gèneres com poden ser el flamenc i contenir després traces de metall extrem, no? Vull dir...
0: Que a mi lo guai seria veure'ls en directe. Com es defensa això en directe?
2: Això
0: com
2: seria molt fa... interessant, seria molt interessant.
0: Sí, la guitarra espanyola que has escoltat al principi és un disc tocant...
1: Se la penja un d'ells...
0: O és un sampler, que no passaria res, tampoc.
1: Tan flamenc que és el mateix que gutural, no t'ho sé dir, eh?
0: Clar, aquí ja és mirar-ho a YouTube.
1: El que passa és que si mires a YouTube tenen por ahí un videoclip penjat que es veu que està molt bé, però bueno, que surten flamenques i surt com a molt col·laborador, vale. Saps? Mucho cajón
0: flamenques
1: i mucha cosa...
0: Flamenques de veritat o flamenques gòtiques?
1: No, flamenques de veritat.
0: Vale.
1: Que dius, això no ho veurem, no, un concert.
0: En plan flamenques dogmes, saps? No és falta això, ja.
2: Flamenques satàniques.
0: Flamenques satàniques. Arribem ja a la recta final del programa. I com no podia ser d'una altra manera, canes i calves del senyor Mikhail Smirnov. Què?
2: Mikhail Smirnov.
1: Sí, avui...
0: T'he canviat el nom quatre vegades avui,
1: sí,
0: eh, tio?
2: Fatal, vull dir.
0: Molt malament.
2: Molt bé, doncs avui tornem als 90, bé. Tornem al 96. Portem unes setmanes que estem en aquest any, eh? Vull dir, hi ha àlbums que fan 30 anys.
0: L'any passat...
2: Setmana passada.
0: Necessito retirar-me ja. La setmana passada era Carcas, Keep on Rotting the Free World.
2: Correcte.
0: I ara què?
2: Doncs seguim una mica amb el Death and Roll, que tant ens mola.
0: Molt bé.
2: I avui es porta una de les bandes que també crec que en aquell any va fer un canvi... Venien del death metal així més salvatge i van passar-se al death and roll. Gent que se'ls va tirant a sobre en aquell moment. I jo crec que... Jo aquest precisament va ser l'àlbum que em va obrir la banda. Uh-huh. I curiosament va ser aquest tema que us porto avui.
0: Jo aquest tema no el conec.
2: No el coneixes?
0: No.
2: No sé si és quan els van punxar per primera vegada. Home, perquè també fa molt de temps.
0: Pot ser, eh?
2: Us porto el tema Electric Poet, dels meravellosos Gorefest. De l'àlbum Soul Survivor del 1996.
0: La teixa s'ha fet cares i constàncies...
1: Em sona tot el que has dit l'any que el vaig viure. Ja
2: doncs és un àlbum que t'obre a el que és el death and roll. És un àlbum, i sobretot aquest tema, que barreja una veu cavernosa, una veu potentíssima de death metal amb rock, heavy metal i fins i tot, a mig tema... moment clau, sona un Hammond i comença a sonar en plan Deep Purple, però en veu de death metal.
1: Tot el que has dit, bien. M'agrada molt, el death and roll.
2: Aquest va ser l'àlbum que a mi em va obrir el camí d'aquest grup i em va fer enamorar-me fortament.
0: Fortament.
2: I bueno, i crec que és el moment de tancar aquest programa i punxar aquest tema. Si us plau, quedeu-vos, encara que no seria el death metal, o sigui, és un tema que sobretot a partir de la meitat fot un canvi i flipes. Bon cap de setmana, metall, canya...
1: Salut, metall!
2: I Gorefest!

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.